0: life.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

70s. Give me the 70s. 70s. This is a time.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Funky Tracks Radio.
2: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
1: Funky Radio Show.
2: Consulte la programación.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: L'altre dia jo buscava una nena catalana en el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc amb mi, això llegendari.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
3: La porter per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, va i m'enduc una carbassa.
1: I una defensa de 4, amb

0: amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.

I said, I want you to please. I said, I want you to please.

0: Gerasimo!
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

And I know that's right. Oh, yeah.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Funky Tracks Radio.
3: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
2: Funky Radio Show.
3: Consulte la programación.

0: patacuates. No l'ho dic.
1: Sí, carinyo, ho hem de dir.
0: Anna Morgades.
1: Anna? Com dius? Anna?
0: Anna Morgades.
1: Morgades.
0: Morgades.
1: Morgades. Valdosera.
0: Valdosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no? Que a molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final, jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que, en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades que han patit violència de gènere és el col·lectiu que sí que costa més, o, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar. Potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té

0: conscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
0: 20 anys, i fent suplències, eh? Vull dir que no. Jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any i a l'estiu per pagar-te els estudis busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta, i imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no? Com recursos diferents o una atenció diferent.
0: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer. Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent, en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig tenir, va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar i jo pràcticament no havia de fer res. Simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
0: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
0: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és clar, inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible, no, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
0: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
0: Sí, a vegades no està la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar... saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós, és com donar-los aquestes eines que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta, poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses donar-li les eines amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines. Acaba sent tot donar eines.

0: i fer un acompanyament que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
0: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
0: el nom.
1: Assetjada.
0: Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren exdrogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius sí. Tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
0: Sí, sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment... Això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
0: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, mm-hmm. quan... Ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
0: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, esclar...
0: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Però ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblejar aviat. Una superabraçada.
0: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
0: Fins aviat.
2: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
3: No, a la meva ràdio local.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Crec que ja està, no?
4: No sé, tu mateixa.
5: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tournée gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
4: Sí, sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors, el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
4: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
4: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
4: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no? Alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
4: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim al segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
4: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això ja. Sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
4: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes, aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs, fa molt bona pinta.
4: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també aconsellia ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes, i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo, personalment, directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí, hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses, que vinen doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allà en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I molt recordo sempre diversos cotxes, mostrant aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equips a anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava ma mare. Això ho ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges, precisament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pronte de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Vam veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia preparat molt fort i per a fer, van agafar un sac de farina i se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. vaig ensenyar la foto a la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música, quan Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis, i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.

0: de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafe de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mari Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també esta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en este espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna. Bona tarda. Gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant. Ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats. I de la manera de Crit, el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària, va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Uh-huh. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per
4: sí,
2: les formes. Encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seid és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan
2: fàcil, tan potser. O...
4: Tan fàcil, sí, sí.
3: Uh-huh. Explica'ns tot, també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Uh-huh. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com... com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però no, vull dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs, podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte. Es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només a la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te... la Gemma ho apuntava abans. Hem vist que el de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró.
2: Uh-huh.
4: I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró. Si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Estaria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale,
5: vinga.
6: Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endivines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, va, que donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que permet conèixer les masades, i a més, el passat, és la Masada de Martí, que de fet, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè!
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, som 7 germans i els 3 germans grans vam haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el cuquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia 1 any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotri, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en 3 tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho. I em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, 2 anys, 3 anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era al mercat, una parada de 1902 que estàvem allà. Érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava. Jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo, treballant moltes hores al mercat, és un altre desgast, perquè si la pifiava, què podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 150 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. El resta d'Espanya, els mercats, tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi mon cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Diverses anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, que m'has de fer una entrevista. Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
3: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que van comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: És que...
1: El cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients, destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.

0: El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Cultura de la cancel·lació. Pràctica que promou el boicot a una persona i la seva activitat professional, especialment un personatge públic i en el marc de les xarxes socials, per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada.
2: En els últims temps són nombrosos els actors, cantants o figures conegudes que han estat cancel·lats per alguna de les seves actituds. El verb cancel·lar té una base llatina, cancellare, que volia dir traçar unes ratlles creuades sobre un text per anul·lar-lo. D'aquí ha passat a l'ús que se li dona en l'àmbit de la informàtica, on fa referència a deixar d'executar una acció i, per la més que probable influència de l'anglès, ha passat a contextos propis de les xarxes socials i la comunicació.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar dos anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 30 de setembre, i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7, a l'altura de Massanet o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores ara tenim un matí, de moment, sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem, doncs, que a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem lentitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària.

0: neu en alguns racons de la Catalunya central i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogor amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte ahir i un temps variable. Bàsicament al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí, a la plaça Catalunya?
3: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge al Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge que emulen. La imatge de la Puerta del Sol s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
4: Bon dia.
3: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
4: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per tutis i, tot i que els objectius doncs, encara els hem d'acabar definint i estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
3: Us volem conèixer una mica més perquè el vostre perfil és molt heterogeni. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
4: Som acampada per un habitatge, com ens podeu trobar a Instagram o també, també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit i només hi participem de forma individual, ens vam reunir i això doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
3: Marc, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
4: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
3: Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mars. Més d'un centenar de persones ocupen aquesta cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí, com a mínim, fins divendres.
2: Doncs, com a mínim, fins divendres n'haurem d'estar pendents i, per tant, serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord que el que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra i que també és cert és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
5: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre.

0: desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
1: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
0: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
3: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
2: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
4: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
2: I més reaccions, en aquest cas la del sindicat de llogateres, que celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
5: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té... No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
6: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
7: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
6: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
7: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè aquí dic, va, aquí clar.
6: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
2: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia, com esteu?
2: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
8: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més d'una sentència, bueno, d'un auto del Tribunal Suprem que validava una sentència d'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per poder marxar de casa seva, per tant, fa 30 anys, dona importants dubtes de si és convenient fer-ho. El dret civil és un dret, com el cas dels arrendaments urbans, forma part del dret civil, és un dret molt estable, un dret que ens acompanya des de fa uns 2.300 anys, i canviar-ho d'aquesta manera doncs no sol sortir massa bé.
2: No sé si creu que aquesta vegada, perquè el problema de l'habitatge i de la vivenda és un fet que no descobreixo jo ara, creu que aquesta vegada la resposta política ha estat proporcional a la magnitud del problema?
8: És que el que estan fent no té res a veure amb el que està passant. És a dir, el problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament, tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i al resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs, els professors que estem analitzant aquestes normes, a vosaltres, i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris, això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més. És a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
2: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte amb una de les mesures, la més controvertida i, presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però, en tot cas, és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista. Pros i contres, encara que sigui ràpid.
8: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant per aquí, és un gran contra, és a dir, que no pot fer legisladors fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes als contractes sobrevingudament, no? Per tant, això tenim un problema que acaba el Tribunal Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i, per tant, encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, A més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
2: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat. És una, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
8: Bueno, de fet, no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma, és una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara doncs, no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda, doncs, ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, i hi ha un punt dramàtic que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públic per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
2: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
8: Gràcies, bon dia.

0: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Pluges torrencials a les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si el matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals.

0: El Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana, que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Kika Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip, malgrat les absències.
1: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada, diguis-se, temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20. I tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola. Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixadeta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, esa que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. Al concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment, seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica. Precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Maçanet i Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les 2 rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7, entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogó amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte a ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
3: Bon dia, Helena. Sí, doncs aquest més de centenars de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
4: Bon dia.
3: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
4: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitre, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y es por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a seguir camino a Plaza de Sants, y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
3: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy espontánea. De hecho, no pertenecéis necesariamente al sindicato de Llogateras o cualquier otro partido político o sindicato. Danos algún dato más de cómo se ha formado esta acampada que emula, de alguna manera, a la acampada de Sol en Madrid.
4: Totalmente. O sea, al fin y al cabo creo que esto no se trata de una lucha de egos ni de protagonismo, y eso es algo que creo que se tiene que decir. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base, pero también necesitamos el soporte de estas quienes tienen realmente el poder. Hace dos noches atrás, el día de que acabó la manifestación aquí en Barcelona, nos reunimos una decena de personas aquí en esta misma plaza, autoconvocamos para el día de ayer, ha tenido mucho éxito, pero esperamos que el día de hoy sigamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias, ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
3: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona, y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
4: Totalmente, o sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Habitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en Carrer Constitución, y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
3: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat a molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí al Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que, com a mínim, continuaran fins divendres vinent.
1: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Al barri de la Bordeta. Ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge. L'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'Esquerra, i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
5: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
6: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
5: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
7: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
1: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal SECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
8: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
1: I encara més reaccions. En aquesta ocasió, la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
2: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, o en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana, amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen encara més, en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us expliquem ara i que exemplifica prou bé la problemàtica de l'habitatge. A Badalona hi ha un matrimoni que fa 15 anys va decidir avalar el seu fill per ajudar-lo en la compra d'un pis. Doncs bé, arran dels problemes per fer front a la hipoteca, es troben ara en una situació d'incertesa i de desnonament. De moment, però, aquest llançament s'ha ajornat fins al 29 d'octubre. De fet, en Francisco i la Milagros demanen pagar un lloguer social, però el Sindicat d'Habitatge de Badalona reclama l'exoneració com a avalistes.
10: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
11: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente dijo, firmen aquí y punto.
1: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
12: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
1: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9, amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
13: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
14: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
13: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
14: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè quedi clar, aquí clar.
13: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
15: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
16: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
15: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou, dèiem, ni energia, ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès està un dels més afectats, amb un metre i mig d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: I obrim la crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor al tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que estigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Però avui també hem de destacar la derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulić sumessin el segon triomf.
3: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
4: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: I el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
5: Sapiguen de la dificultad, del nivel del equipo, pero no es cuestión de plural. Es cuestión de que es un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: I arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica. Precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, per una banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la T7, amb lentitud, retenció, 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia A2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Elena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda,

0: tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se una, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
2: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellvé.
5: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
6: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
5: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí, al Notícies en Xarxa. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, deia aquí a la xarxa que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
7: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 2024, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada de

0: els lloguers a Barcelona, i, doncs, bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
2: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
3: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte i el nou lloguer que li va oferir no el podia assumir. Ara, amb 67 anys, assegura que viure a l'hostal l'està afectant emocionalment.
4: Ja tinc un 65% de discapacitat reconeguda, per tant, això doncs, encara m'incrementa més la situació anímica. El que no ve depressiu, s'hi torna depressiu. Jo intento estar tot el dia fora, passejant o fent gestions per no estar en aquest ambient.
3: Pel camí ha perdut part de les pertinences i reconeix que començar de nou se li fa cada cop més difícil.
4: Són molts records que es queden allí. Demano una vivenda, un pis, en el barri, val? O com a mínim en el districte.
5: Ella està viendo a una mujer con 74 años la queréis tirar a la calle.
3: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri era la Blanca Espinosa. Que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
6: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
7: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
6: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
7: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè quedi clar, aquí clar.
6: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar li van atribuir el de... el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
8: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
9: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
8: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
1: Tres minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
10: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
11: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
10: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig. Obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
12: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
1: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Montada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà, a les 7 de la tarda, disputaran la final contra el Veszprém hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
13: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió, que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
1: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica sense haver perdut cap dels 3 partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 6:45. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
14: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores, ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé, podem guanyar els 2 punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar una competició que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
1: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre, i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són 2 dels jugadors més destacats de les seleccions.
15: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
16: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa 2 anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
1: Poc menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
17: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
18: Amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
1: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479. Durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars, han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
8: La xarxa de comunicació local.
19: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
20: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
21: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Aasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda. Per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, companya, doncs, hagi rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt i final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es neguen a aplicar. Per tant, són passos, a poc, ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns a Notícies en Xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també, i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat, i d'aquest Consell de Ministres en concret, els té la Carina Bellver.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer, de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
6: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una 50ena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un 100 de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquells desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada, que tot just ha arrencat fa 24 hores.
1: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat, l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació a l'espera d'una expulsió definitiva segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme, des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase lliga. El partit començarà a 6:45. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
6: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, per Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
5: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar l'AM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
5: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
8: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
9: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
5: També en bàsquet, l'Espar Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou a Fontejau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
10: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma i en un moment delicat per a l'Espar Girona, després d'una pretemporada molt complicada amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
11: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos y reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, pues, vamos, no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
10: Si l'Espar Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa. Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, caixa o faixa per un grup en procés de construcció que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
5: Doncs aquest partit, a partir d'un quart de nou, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
12: Demà ens ho expliques.
5: I tant.
12: Gràcies, demà. Cristina.
5: Que vagi bé.
0: I en Cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
15: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
16: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
15: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
16: Home, testimonis.
15: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
16: A la teva ràdio local.
17: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
18: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
19: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
18: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
19: Anem al teatre.
20: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin a la iniciativa. De fet, a Catalunya l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
2: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost i, d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
1: Entre les mesures anunciades per Illa ahir, hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, Agullana i Riu de Llots de la Selva. A la resta, també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanya a la Universitat, i l'R4 circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell. A banda, també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. IJAR considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Dimecres 30 de setembre. Bon dia, Premià.
5: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: Ara passen 3 minuts de les 9 del matí. Bon dia, benvinguts a Premià Mèdia. I nosaltres, com cada matí en aquest matinal, a partir de les 9 del matí, el que ens agrada és, primer de tot, i sobretot després dels ruixats que van caure ahir, doncs mirar una mica cap al cel.
5: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
4: I la pregunta que li fem a en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal, és quin temps ens espera per avui, per les properes hores. Bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. De moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'alt extrem de la comarca, i a la resta al Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ara hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera, el que dèiem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, malgrat aquesta tarda, el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme. Amb també vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà, demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui

0: I pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació. Doncs bé, avui, de moment, no hi ha precipitació prevista per dissabte. Sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges. I diumenge, en principi, tampoc. Tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
1: Doncs estarem ben pendents. Moltes gràcies, Joaquim Serra. Passen ara 6 minuts a les 9 del matí.
2: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia amb Manel Ferrer.

0: I a aquesta hora també ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit en Roger Serra. Bon dia.
1: Bon dia, Manel. A aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, per tant, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. La veritat és que les vies del Maresme van prou tranquil·les, tant en sentit nord, sentit Mataró, com en direcció Barcelona. Aquí hi ha aturades, però a la C31, les habituals, uns 2, gairebé 3 quilòmetres, tram de Badalona, en sentit Barcelona. Pot anar B20 també per enllaçar amb les rondes, cua de quilòmetre, quilòmetre i mig, sortint del túnel de Santa Coloma i enllaçant amb aquestes rondes de la capital catalana. Si agafem la C60 per anar cap a la zona del Vallès, la trobareu sense problemes. En canvi, a l'autopista AP7, al tram del Vallès, sí que va força carregat. Són uns 6 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs moltes gràcies, Roger Serra. Seguim ben atents també a totes les actualitzacions, com parlàvem ara també de l'estat de les carreteres. Nosaltres continuem endavant quan passen 8 minuts a les 9.
2: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.
0: I ara repassem algunes de les notícies que avui has de conèixer. El grup municipal del PSC ha denunciat novament en un vídeo els criteris que s'apliquen a l'hora d'assignar els pisos subvencionats del carrer del Carme. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago parlen des del mateix carrer del Carme, ironitzen sobre el fet que només una setantena dels 800 premianencs que s'hi havien interessat hagin pogut finalment inscriure's i ho atribueixen al fet que es demanessin requisits com que el preu del lloguer no fos superior a la tercera part del sou o, sobretot, que s'acreditessin ingressos anuals per sobre dels 32.000 euros per al cas d'una sola persona a la unitat familiar. En el vídeo, els dos regidors socialistes afirmen que ni l'un ni l'altre no haurien pogut complir cap d'aquests requisits.
3: Kilian, tu t'has pogut inscriure en aquests pisos?
4: No, perquè no compleixo cap dels requisits.
3: Doncs mira, jo tampoc, perquè expliquem quins són aquests requisits que es demanaven. Un, l'edat. Hi havia un barem d'edat, te'l saps?
4: Entre els 18 i els 34.
3: I per majors de 65? A partir de 65. L'altre requisit és que el preu del lloguer no havia de ser més del 30% del teu salari. El preu del lloguer aproximadament estava en 600 euros. És un 30% del teu salari?
4: No.
3: No, del meu tampoc. I el tercer requisit, i més surrealista de tots, era el salari que havies de tenir mínim anual. El salari mínim anual per una persona sola havia de ser de 32.000 euros a un màxim de 50.000 o més a l'any. Tu cobres 32.000 euros l'any, Kilian?
4: Tampoc.
3: És que jo tampoc.
0: Com es va informar el divendres passat, un cop tancada la fase d'inscripcions per optar algun dels 16 pisos de lloguer que subvencionarà l'Ajuntament en aquesta promoció, han estat al voltant de 70 els aspirants seleccionats que ara hauran d'esperar a les comprovacions oportunes i a un sorteig final que dirimirà quins són les 16 unitats familiars beneficiàries. I assemblea a la plaça dels Països Catalans del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme per valorar la situació que s'ha creat arran del cas de la madrilenya Mari Carmen i per organitzar una resposta popular des de la comarca. Segons ens explica el mateix sindicat, s'ha acordat que el sindicat de Mataró fa un bloc i farà un bloc conjunt comarcal per anar a la manifestació que han convocat el dissabte al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i l'Associació de Veïns Som Santa Eulàlia, convocatòria que es farà sota el lema Per l'Olga, per la Mari Carmen, pel dret a l'habitatge. En concret, la columna maresmenca que es desplaçarà en tren cap a Barcelona passarà per Premià de Mar

les 5 i 11 de la tarda de dissabte i la manifestació ha de començar a les 7 del vespre. També ens traslladen respecte a l'assemblea el sentiment dels participants que la crisi de l'habitatge només la podrà superar la classe popular i no pas els polítics que ens venen lleis plenes de forats i amb beneficis pels rendistes, segons aquests col·lectius. També conclouen que trobades com aquesta, a la qual, pel que ens diuen, van assistir moltes persones que fins ara no havien participat d'assemblees o la columna de dissabte, són oportunitats de continuar fent créixer la base social d'aquests moviments i anar augmentant la força del sindicat. I en un altre ordre de temes, el Tecnocampus dona el tret de sortida al nou curs que gairebé assoleix els 5.000 estudiants matriculats entre graus, màsters oficials i titulacions pròpies, una xifra que consolida la trajectòria de creixement del centre dels darrers anys. Les dades oficials permeten posar aquesta tendència en xifres. El curs 2021-2022... les inscripcions van augmentar un 12,5%, amb un registre de 3.936 estudiants, i més endavant, el curs 2023-2024 va assolir un increment del 15,2% fins a arribar als 4.621 alumnes inscrits. Aquest creixement del nombre d'estudiants va acompanyat alhora d'una aplicació a una ampliació de l'oferta acadèmica del centre, que aquest curs incorpora noves propostes formatives per donar resposta a les necessitats actuals del mercat laboral. Les dues novetats d'aquest curs són el grau en intel·ligència artificial i robòtica aplicades, que s'integra dins l'oferta formativa d'enginyeries i tecnologia, i el màster universitari en gestió d'empreses globals, que s'imparteix íntegrament en anglès i està orientat a formar professionals en l'àmbit de la internalització empresarial. En tots dos estudis s'emmarca en l'aposta del Tecnocampus per enfortir la seva dimensió internacional i continuar ampliant una oferta formativa vinculada a les necessitats de l'entorn empresarial i als nous àmbits professionals.

0: ara ens fixem en la festa de la gent gran que se celebrarà el diumenge 8 de novembre en el marc de les festes de tardor i, com és habitual, comptarà amb un berenar de germanor i amb una orquestra que amenitzarà la tarda amb música i ball. Un dels moments destacats de la jornada serà també l'homenatge a les parelles que arriben a aquestes dates tan especials. Les parelles que vulguin participar en aquest reconeixement i, com dèiem, que hauran de celebrar doncs, 50, 60 o 75 anys juntes, hauran de presentar una fotocòpia del llibre de família, el certificat de parella de fet o de convivència i el DNI de tots dos membres. La documentació es pot portar a qualsevol de les entitats de gent gran de la ciutat o al centre cívic del carrer de l'Esperança 19. El termini per presentar-la acaba el divendres 9 d'octubre. I en esports, el primer equip femení del bàsquet de l'AB Premià es deixa els primers punts de la temporada a la pista del Badruna de Gràcia, un partit marcat per la igualtat on l'equip de Xavi Expósito va començar posant-se per davant. Al descans, les premianenques guanyaven de 3 punts, 23-26, però el rival va engegar millor la segona meitat del duel fins a aconseguir remuntar. Escoltem Expósito.
1: Sí, hem de fer un anàlisi del partit del Badruna d'aquest cap de setmana. No vam estar bé en quant a l'encert. Sí que és veritat que vam estar pràcticament tot el partit per davant amb el marcador, exceptuant els últims 5 minuts de partit, i no vam poder controlar aquesta situació. És un equip que apreta molt, és un equip que li agrada molt córrer, és un equip amb molt de ritme, un equip que té les idees molt clares, sobretot en defensa, i aprofitant la seva pista, aprofitant que juguen al seu camp, van aprofitar aquestes situacions on nosaltres...
0: Judit Valls va acabar el partit amb 17 de valoració i també destaquen els 10 punts anotats per Eva Casas i Bruna Vila. La Supercopa engega, per tant, amb dos triomfs i ara una desfeta. Així que, com diu el tècnic, caldrà trobar la regularitat. Ara l'equip és sisè amb 5 punts.
2: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.

I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, un 30 de setembre del 1974, naixia a Reus Joan Masdeu, músic i cantautor i una de les veus a Whiskins, un dels grups destacats del rock català dels anys 90. Amb Whiskins va publicar 9 discos i després de la dissolució del grup l'any 2009 va començar una carrera en solitari que l'ha portat a publicar 5 àlbums. Avui celebrem el seu aniversari amb una cançó de la seva etapa amb Whiskins. On?

0: 2, 3 i 4 d'octubre tornarem a gaudir d'un nou Premià del Mal, tercera edició. Nosaltres hem estat escalfant motors a la ràdio durant aquestes setmanes i aquests mesos, però ja ho tenim a tocar, per tant, avui havíem de convidar, sí o sí, el Rafael Bellbona. Ell és un dels organitzadors fundadors d'aquest festival. Com estàs? Bon dia, benvingut.
1: Doncs a punt d'assumir tots els crims que calguin, em confessaré.
0: Escolta'm, hi ha gent que potser encara doncs, no coneixia les dues primeres edicions, però clar, el nom aquest de Premià del Mal és molt sucós.
1: Bueno, és tan sucós que van fer en un concurs de la televisió van fer una pregunta i que s'havia d'averiguar el nom i el van encertar, per cert.
0: I el van encertar, eh?
1: Però és que el més sorprès és que en aquell concurs fessin aquesta pregunta sobre aquest festival, tenint en compte que n'hi ha d'altres que fa molts més anys que van, el Tiana Negra o el de Taradell, no? Però bueno, mira...
0: Home, això és senyal de que s'ha consolidat, no?, amb aquestes dues primeres edicions, la gent ja el busca i segurament crea expectativa d'any en any.
1: Sí, jo crec que sí. És a dir, hem generat una relació, molt ràpida relació de confiança. És a dir, segurament que hi ha molts dels assistents al festival que no coneixen els autors o no saben ben bé de què parlarem, però diuen, ep, si ho fan aquests del Premià del Mal, això val la pena anar-hi a escoltar. I això és una cosa que a nosaltres, o sigui, és fonamental, és el nostre objectiu. Perquè els recursos de difusió arreu del país que tens també són limitats. Per tant, la capacitat de generar aquesta fidelitat és molt important.
0: Anant des del principi cap a l'actualitat, per qui no sàpiga què és això de Premià del Mal, com li podríem explicar?
1: Premià del Mal és un festival de novel·la negra que en aquests moments és el gènere literari més llegit arreu del món. I va ser una idea inicial de la Susana Hernández, que de seguida em va enredar, va dir, quedem a Badalona a fer un vermutet i unes braves i no sé què, i pam, allà vaig picar jo com un babau, però no era fàcil, perquè me l'aprecio moltíssim a la Susana, i segon, conec la seva categoria com a escriptora, i perquè el projecte era engrescador en la mesura de que acabava de desaparèixer el Vilassar de Noir, i hi havia un buit, aquell any el buit el vam cobrir nosaltres des de Can Ballarià fent una cosa que vam dir el dia més negre, que va funcionar, però que la possibilitat de fer-ho conjuntament entre Premià de Dalt i Premià de Mar per nosaltres era molt tentador, perquè creiem que, de fet, creiem que s'haurien de fer moltes més coses conjuntament. I veure com els ajuntaments, els dos, de seguida ho van entendre, de seguida s'hi van posar, clar, això ja és aquella sensació que dius, ara ja no hi ha marxa enrere, ara hem de tirar endavant.
0: De fet, aquesta participació entre Premià de Dalt i Premià de Mar es veu molt evident en aquest programa, no?, perquè reparteixen les activitats entre els dos municipis.
1: Es reparteixen les activitats entre els dos municipis, divendres a la tarda i dissabte matí i tarda a l'Espai L'Amistat i diumenge matí i migdia a Can Ballarià, a Premià de Dalt, però no és només això. Totes les decisions es prenen de manera col·legiada, de tal manera que hi ha molts productes que, lògicament, el finançament ha de ser això ho pagues tu, això ho pago jo, no? Aquestes coses, com si fos un matrimoni, diguem-ne. I sempre hi ha hagut una línia única d'activitat, no hi ha hagut dissociacions, i fins i tot quan nosaltres hem proposat, com ara, l'any passat vam fer aquell llibret sobre Rafael Tassis, pare de la novel·la negra, que una de les seves tres novel·les la va escriure Premià de Mar, que ho va escriure l'Àlex Martín, el professor de la Universitat de Salamanca, que va venir a fer una xerrada. Tothom li va semblar magníficament, el vam regalar, a la gent li va semblar magnífic, i aquest any reincidim, intentant fer-ho d'una manera continuada, amb un llibret sobre còmic i novel·la negra, que va ser el tema de la xerrada que va fer l'any passat en Xavier Moreno, a la sessió del dissabte al matí a l'Amistat, i aquest any ho hem convertit en un llibre, que també el regalarem, que totes les editorials... Norma, Aixet, Planeta, Penguin, ens han cedit gratuïtament la publicació de vinyetes i crec que serà un treball molt, molt xulo. Això no és una cosa que dispari el pressupost, però sí, clar, és allò que s'ha de presentar, s'ha de parlar amb els dos ajuntaments, clar, vull dir... No hi ha dubte. Jo crec que ells també confien en nosaltres de la mateixa manera que nosaltres confiem en els dos equips de les dues àrees i amb els dos regidors.
0: Molt bé. Explica'ns una mica el programa. Què hi podrem veure? Quines són les coses així més vistoses, més cridaneres?
1: Aviam. Això comença el divendres a la tarda amb una sessió d'aquells 5 minuts institucionals, mm-hmm. els dos alcaldes fan el seu parlament, i després es lliura el premi de microrelats, que es diu El dia més negre, que aquest any hem introduït una novetat, que és que a part de categoria d'adults, com sempre s'havia fet, ara hi ha categoria juvenil.
2: Molt bé.
1: I la veritat és que la participació de Comerç Premià i del restaurant El Sallaret i de l'empresa Sailing aportant els premis, doncs li dona un plus. Però jo crec que, sobretot, el que més agrada en els participants i en els guanyadors és escoltar el seu relat amb un muntatge que feu aquí a Premià Mèdia mm. i que després els hi donem amb un pendrive, perquè això... O sigui, els sorprèn de tal manera que crec que els hi fa més gràcia això que el premi.
2: Sí,
1: no?
2: Eh?
1: Home, si el premi fossin 50.000 euros seria clar, un altre assumpte. Però els sorprèn. I són aquestes coses el que nosaltres creiem que fa que aquest festival tingui un plus de diferència respecte als altres.
2: Mm.
1: O com des del primer moment fer les carteles al fons de l'escenari amb el nom dels participants. Cosa que es fa a tots els congressos de metges sí, i de savis, sí. Doncs per què no en un congrés de gent que vol matar uh-huh. o que vol llegir i veure com maten. Aquest any, per exemple, això és el divendres. Després hi ha el cinema, clàssics del cinema negre, gratuïts, i amb pantalla gran, no amb la seva televisió, amb pantalla gran i amb un so bo. Això és un luxe, entre altres coses, perquè cada vegada costa més trobar pel·lícules de cinema clàssic que es puguin projectar. Les trobes amb DVD, però no tenen la suficient definició com per projectar-les en una pantalla de 16:9. No? El dissabte hi ha una activitat que a mi em fa una il·lusió molt especial, que és rebre l'Albert Calls i el Damià del Clot, que presentaran aquest llibre, que és un assaig que es diu Dos morts i mig,
2: sí.
1: que és un cas real, és un true crime, una investigació periodística. Jo crec que, ostres, per qualsevol persona, sobretot del Baix Maresme, aquest llibre ha d'interessar, a part de que es llegeix, però d'una sentada. Ells estaran parlant del llibre. Però, i després d'això hi ha una altra personalitat, que és una gran personalitat, a qui jo m'estimo moltíssim, que és en Jordi Sierra i Fabra, que segur, és l'escriptor català més prolífic, perquè em sembla que porta com 175 llibres o una cosa així, que aviat està dit, oi? Però, i no em preguntis quants llibres ha venut, perquè es deuen comptar per milions. Rebre a Jordi Sierra i Fabra en un acte que, més que un homenatge, és un reconeixement al seu mestratge, i que estic segur que atraurà moltíssima gent, perquè qui no ha llegit un llibre de Jordi Sierra i Fabra quan anava a l'Insti, o després llibres de novel·la històrica, de novel·la negra, ara, no? A mi és un acte que em fa una especial emoció. I encara després hi ha dues taules rodones que tenen el seu què, el seu intríngulis. Una és sobre els policies aquests que es posen a fer d'escriptors.
2: Sí.
1: Perquè jo crec que és la pregunta del milió de dòlars, no? Aviam, perdona. On comença la novel·la i on acaba els papers que tu remenes investigació? Sí. Jo crec que això és molt atractiu, no? El Xavier Álvarez Llavería, que és una eminència, no només amb novel·la negra, sinó amb investigació policial, espero que tinguem entre tots prou força per estirar-lo de la llengua.
2: Sí, segur que sí.
1: I després hi ha la taula rodona, que probablement dona una mica de estar relacionada més amb el títol aquest dels límits de la llibertat, que la moderarà el Damià del Clot, precisament, en la seva doble faceta d'escriptor i d'advocat. I d'advocat penalista, vull dir, cosa sèria. No un advocat de qualsevol cosa. I jo crec que és un tema... Perquè és un tema... És un tema d'una gran actualitat, és a dir, jo crec que, en general, s'està abdicant de quotes de llibertat en benefici de la seguretat. O sigui, jo sóc capaç de cedir part de la meva llibertat a canvi de que l'Estat em garanteixi la seguretat, cosa que no sempre pot fer. Fins a quin punt això és coherent? Fins a quin punt... Jo crec que és un tema molt, molt punyent. L'altre dia estava a la Setmana del Llibre en Català amb una... a la presentació del llibre de l'Oriol Canals, que és un... Que, per cert, el llibre més venut de la setmana, que el tindrem a Premià del Mal, i també parlava de... En el fons, el tema, un de les subtrames de fons era aquesta, no? Jo crec que és un tema no només que ens ha d'interessar, perquè ens hi va la vida, sinó que jo crec que, en el fons, és un tema que ens fa molta por.
0: Totalment. Deixem que fem un moment parada en aquest premi de microrelats el dia més negre, que parlàvem ara doncs, justament d'aquest regal que els hi feu en aquest pendrive, no? Sense desvetllar res, perquè no podem fer-ho, però hi ha nivell en aquesta edició, us ha sorprès el que us heu trobat.
1: Hi ha qualitat i quantitat.
0: Sí, eh?
1: Sí, i ull amb els joves, eh?
0: Mm?
1: Perquè ens han sorprès molt gratament. És més, de fet, el jurat comentàvem l'altre dia, jo no sóc membre del jurat, és a dir, aquí hi ha joves que haurien guanyat la categoria d'adults, eh?
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí, perquè els microrelats, saps què passa? Tenen la força de l'impacte.
0: Mm.
1: La força de l'impacte és complicat, eh? Ser capaç de provocar un impacte, allò, és com que un anunci de 20 segons sigui capaç de fer vendre centenars de milers de cotxes. Clar, però aquí està la gràcia de l'assumpte. Jo crec que l'avidesa, la rapidesa de la transmissió de missatges, la vida, el relat de la vida amb audiovisual que té avui la gent jove, ajuda a l'hora de passar això amb un paper. És a dir, jo he llegit contes, no necessàriament guanyats, que passen en el paper la imatge que han vist. Clar, la gràcia literària és que siguin capaços de fer-ho bé, aquesta transmissió.
0: Clar.
1: Però que la idea, els impactes... ostres, té el seu què, eh? No, estem molt satisfets. I quantitativament també, eh? Una feinada pel jurat, perquè aquest jurat té un problema, se'ls llegeix tots.
0: Clar.
1: No, que hi ha vegades que hi ha prèviament, algú se'ls llegeix tots i fa una selecció i en el jurat els n'hi passa 10 o 15.
0: Al final,
1: no,
0: sí.
1: Aquests se n'han xupat
0: tots.
1: 70 i pico d'una categoria i 50 i pico de l'altra.
0: Doncs han fet una molt bona feina i que podrem conèixer, com dèiem, en aquest, doncs en aquest Premià del Mal el 2, 3 i 4 d'octubre. Rafael Vallbona.
1: El dia 4 acabarà a Can Ballarià. Amb una cosa també molt significativa,
0: sí,
1: que és una taula rodona sobre els 100 títols de la col·lecció Crims.cat. La col·lecció Crims.cat és la col·lecció més longeva de novel·la negra en català. Més que la cèlebre, famosa, històrica Cua de Palla, que només va arribar al 71, em sembla. I vindrà dos dels seus autors, i vindrà Lilia Pèrdigo, que és l'editor. Em sembla que serà també una matinal potent.
0: Doncs no ens ho perdrem. Rafael, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
0: I ara arribem a 2:15 del matí i, com cada dia, és el moment de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de Luz Cánovas, portaveu del Partit dels Socialistes a Catalunya.
3: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
4: Hola a tothom. Jo crec que aquesta setmana toca parlar d'allò que obre tots els noticiaris, que és l'habitatge, i que evidentment ens toca molt de prop als veïns i veïnes del nostre municipi de Premià de Mar. Jo crec que el pensament que hem de fer és que poden fer els ajuntaments, que poden fer les polítiques municipals per ajudar els veïns i veïnes a quedar-se a viure a la seva ciutat. Ja no parlem de persones que vulguin venir a instal·lar-se aquí, sinó de que les que estan aquí no marxin. Moltes persones han de deixar el seu habitatge, no perquè deixin de pagar, com el cas d'Americalment, sinó perquè la majoria de vegades hi ha fons voltors que han adquirit aquells edificis i volen treure més rendiment. A vegades el cas de pares que amb el seu habitatge doncs van deixar que els fills en compressin un, els van avalar, han perdut la casa seva. Hi ha infinitat de casos, o simplement persones que en un moment determinat han d'anar a viure soles, tant joves que volen independitzar, persones grans que perden la seva parella, o el cas més flagrant que nosaltres sempre denunciem, no? Qui ajuda les dones, qui fa que una dona que pel que sigui té menys recursos que la seva parella, hagi de viure amb la seva parella perquè no es pot permetre anar a viure sola. No? Jo crec que les polítiques municipals han d'estar al costat dels veïns i veïnes i crec que aquest equip de govern pues, ha fet poc o gens per tema d'habitatge a Premià de Mar. No? D'entrada va paralitzar el que podia ser una construcció de pisos en els que hi havia moltíssims pisos d'habitatge social, uns 300, allà a Hortes de Ponent, que encara no sabem com es resoldrà aquest tema, però també havíem de tenir un cens d'habitatges buits que no tenim, una oficina d'habitatge que no tenim, no tenim res en aquest sentit, i al contrari, quan es construeix un edifici hi ha 16 habitatges que poden accedir les persones amb un lloguer subvencionat, que no social, El que fa, l'equip de govern és posar unes línies que són inassumibles per la majoria de premianencs i premianenques. Com a dada, i això ho podeu treure de l'IDESCAT mateix, el salari mínim de Premià de Mar és de 20.000 euros any. El salari mínim, o sigui que hi ha molta gent per sota, i nosaltres el que diem és que el mínim que has de cobrar per accedir a aquests pisos d'habitatge subvencionat és 32.000. Es pot donar la paradoxa que estem subvencionant amb diner públic 300 euros de lloguer a una persona que en cobra 51.000 a l'any. O sigui, algú que té 4.000 euros de salari, nosaltres li donarem 300. I què passa amb aquelles persones que en tenen 1.800 euros de salari? Que ja és un salari molt bo. És un salari que està per sobre del salari mínim interprofessional, és el salari mig que tenen els catalans i catalanes o tot el nostre municipi. Pues a aquestes persones no els hi donem un cop de mà perquè puguin adquirir aquests habitatges. Jo crec que les polítiques municipals poden fer molt pels veïns i veïnes, a banda d'aquelles lleis que s'aprovin més a nivell estatal o a nivell autonòmic, i jo crec que des d'aquí hem d'aprofitar per demanar al nostre equip de govern, a l'Ajuntament, que miri per aquestes persones, que miri pels veïns i veïnes de Premià, perquè la majoria, la immensa majoria de premiants i premiangues que viuen de lloguer tenen seriosos problemes per arribar a final de mes, perquè la meitat del seu salari o més moltes vegades se l'emporta aquest lloguer. Així que quan tenim l'oportunitat de donar suport, ni que sigui a 16 famílies, com en el cas aquest de la famosa fàbrica de pijames del carrer del Carme, crec que hem d'estar al costat dels veïns i veïnes i donar un cop de mà a les famílies que ho necessiten de veritat. Sobretot això, quan parlem de diners que surten de la butxaca de tothom. Així que jo crec que hem de fer una pensada, una reflexió, i que aquest moviment social que ha aixecat el cas de la Mari Carmen ens serveixi a tots per reflexionar. No ens hem de fer rics amb el lloguer, i estem fent milionaris a moltes empreses que se n'aprofiten d'això, no? També una repassada a aquelles que és pisos turístics, que també en tenim a premiar i que redueixen l'oferta al poble. Així que necessitem polítiques valentes, també a nivell municipal, que donin suport als premianencs i premianenques, perquè no volem que cap premianenc i premianenca hagi de marxar del nostre municipi perquè no té on viure.

0: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
1: I ara passen 6 minuts de 2:15 del matí. És el moment de conèixer també els arguments informatius d'aquesta jornada. Ens ho explica des de la redacció de Premià Mèdia, en Joaquim Aguilar. Bon dia.
2: Molt bon dia, Manel.
1: Doncs explica'ns què està passant ja a Premià de Mar.
2: Doncs avui, de moment, tenim l'escaleta encara poc definida, perquè estem darrere, diguéssim, d'obtenir, naturalment, algunes informacions, alguns detalls, però aquestes alçades del matí us podem dir que dirigim l'interès a qüestions tan cridaneres, tan importants com, per exemple, l'edifici de la cooperativa. Hem descobert al tauler d'anuncis de l'Ajuntament que ja s'han iniciat els tràmits per contractar la primera actuació de consolidació. Si recordes, abans de fer el condicionament final de l'edifici, que encara hauríem de decidir què hi volem fer en aquell edifici, però hi havia una primera actuació que tenia a veure amb la consolidació de l'estructura, que està doncs una mica pengim-penjam, podríem dir. Doncs bé, s'ha iniciat ja l'expedient per fer la contractació del projecte executiu per fer aquesta consolidació de l'edifici. I estem a l'espera que es compri l'edifici, Recordaràs que s'havia d'anar al notari de manera imminent. L'alcalde fins i tot va dir que no pogués passar que si anés a l'agost, fins i tot. Vaja, volem creure que si s'hagués comprat ja ens ho haurien dit. No ha transcendit que s'hagi ja passat pel notari. La qüestió és que amb la firma o sense, ja s'han iniciat, com dic, tràmits per fer aquesta consolidació de l'edifici, pas previ a iniciar el procés per decidir què volem fer a l'edifici de la cooperativa.
1: Molt bé.
2: El ple de la setmana passada, d'una manera, podríem dir, que molt tangencial, molt accidental, l'alcalde va anunciar que demà, dia 1 d'octubre, una data assenyaladíssima per altres qüestions, demà, 1 d'octubre, es desplacen l'Ajuntament, entenem que l'equip de govern, potser alguns tècnics, i l'entitat Covana a reunir-se de nou amb Manel Nadal, que és el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, a parlar, entenem, si va a Covana és perquè van a parlar dels accessos a la C-32. Recordareu que en el seu moment Covana i Ajuntament van presentar al·legacions, aquell projecte que deia de connectar l'accés al camí del mig, etc etc. Fa poc hem tingut notícies d'aquests accessos que ens arribaven de Premià a Dalt, que també s'han reunit fa poc amb la Generalitat. I bé, entenem que demà, estem mirant de confirmar-ho del tot, de que ens ho expliquin, entenem que demà bàsicament el que s'anirà a fer a Barcelona és tenir notícies, obtenir notícies sobre els projectes dels accessos i, sobretot, a veure com tenim doncs, les reclamacions de Premià de Mar pel que fa a la connexió amb el camí del mig, tot i que, en principi, pel que es va dir en el seu moment, aquestes al·legacions doncs, es tindran en compte a l'hora de fer els projectes. Però això encara està molt verd, Vull dir que no crec que demà els puguin donar cap garantia de res perquè encara s'hi treballa. Però bé, en qualsevol cas, demà hi ha una reunió important. Buscarem efectes de la pluja d'ahir al nostre municipi i a la comarca. Ja us avancem. Bé, de fet, és evident que el Maresme, si més no, no va ser ni de bon tros tan greu com es temia, aquesta pluja d'ahir. A Premià de Mar ens consten un seguit de petites incidències, algunes inundacions a la part de Llevant, alguna tapa de clavegueram que va sortir de lloc i algun embornal que va sobreeixir. En farem una mica el repàs i buscarem també les incidències més destacades de l'àmbit comarcal. Parlarem novament d'aquest col·lectiu que va començar a caminar l'abril d'aquest any, el col·lectiu Arreglem Premià, que és un col·lectiu ciutadà, diríem que més aviat informal, que s'agrupa al voltant d'un grup de WhatsApp i d'una pàgina de Facebook, perquè ara han iniciat una campanya per convidar els premianencs que vulguin manifestar públicament el seu descontentament per l'estat, sobretot de la via pública, però també per altres qüestions relatives a la gestió municipal, que ho expressin amb una pancarta, i el que els faciliten és, podríem dir, el tràmit d'obtenir la pancarta. La pancarta ja està dissenyada, hi ha una impremta que se n'ocupa, i ells el que fan és posar en contacte els veïns que ho vulguin fer amb la impremta. Diu que ja en són una quinzena, de moment no en són gaires, de pancartes les que es poden veure en alguns balcons de Premià de Mar. En Pàgina Comarcal anem a Mataró, perquè ahir se celebrava una jornada al Tecnocampus de l'àmbit de l'economia social, que té a veure amb aquesta capitalitat de l'economia social i solidària que ha assumit Mataró al llarg d'aquest any 2026. Mirarem d'explicar doncs què passava ahir al Tecnocampus. I en Pàgina Cultural anem a Vilassar de Mar, que anuncien per aquest octubre, si no recordo malament, a mitjan octubre, una nova edició de la Firobi, que és aquesta fira de titelles emblemàtica de Vilassar de Mar, però que també ha fet una mica de guadiana, ara ha aparegut, ara ha desaparegut. Sí. Doncs ara aquest any la recuperen i en podrem gaudir, la canalla, sobretot aquest mes d'octubre.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joaquim. Nosaltres continuem aquí, en aquest matinal.
2: Fins ara. Gràcies.

0: I ara gairebé 18 minuts per arribar a les 10 del matí. Nosaltres convidar-vos també a que consumiu els continguts que us oferim a través de les xarxes socials de Premià Mèdia, també a través del nostre canal de YouTube i a les diferents plataformes de podcast. Per exemple, l'entrevista que vam fer al meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra, o també d'aquí una estona l'entrevista que heu escoltat en aquest matinal al Rafael Vallbona, organitzador del Premià del Mal. Gràcies per acompanyar-nos. Continueu escoltant doncs Premià Mèdia. Per tant, ens tornem a escoltar demà al matí a partir de les 9 i sempre que ho vulgueu a premiamedia.cat, a les nostres plataformes i aquí a la 95.2. Fins demà.
1: I quan parlem d'utilitzar el cotxe, sovint ens centrem en la comoditat o en el temps que guanyem, però també hi ha tot el que implica per al territori i la mobilitat del Maresme. En volem parlar amb l'Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
2: Doncs avui parlem amb Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme, i parlarem d'una pregunta que, de fet, el programa d'avui va sobre aquesta pregunta precisament, i et volíem preguntar, Antoni, si podríem viure sense cotxe al Maresme?
3: Bé, la realitat és que actualment, i tal com està la situació, no podem viure de cap manera sense cotxe o sense algun tipus de transport com automobilístic. Per què? Perquè no s'estan fent els passos per aconseguir una mobilitat sostenible dins de la comarca. S'estan pensant moltes coses, però les úniques coses que es pensen és posar ciment a sobre de les carreteres per retreure encara més la mobilitat. El problema que tenim aquí al Maresme és molt senzill i molt simple, i fa molts anys que ho venim denunciant. El 2015 vam presentar la declaració del Maresme, que la vam presentar a Mataró, i va ser subscrita per tots els partits de l'ampli polític, i ens van dir que estàvem d'acord amb el que presentàvem, i el que dèiem és que primer es té que fomentar el transport públic. Si no solucionem el tema de Rodalies, mai podrem solucionar el tema de la mobilitat del Maresme. Fer restringir la mobilitat de cotxes a dintre de la comarca, com es vol fer amb el tema de la pacificació, tal com està plantejat, i som conscients de que es té que pacificar, però tal com està planificat, creiem que és un greu error que encara produirà més problemes i més embussos amb els cotxes. Per què? Perquè si traiem carrils i posem carrils bicis, què farem amb els cotxes actualment? Anar per la C32 no és la solució. La solució és crear un transport públic que sigui ben finançat, que sigui adient, que no costi massa diners i que la gent tingui l'alternativa de deixar el cotxe per agafar el transport públic. Si no hi ha aquesta alternativa, no és possible deixar el cotxe. I el que tenim que aconseguir és que els cotxes deixin de passar per la Nacional 2, no simplement reduir el pas dels cotxes. Per què? Perquè l'embús serà monumental. El que volen és que anem a portar els cotxes a la C30 i així tindran l'excusa per posar després peatges. Uh-huh. Aquesta és la veritat.
2: Però clar, comentaves el tema del transport públic, que també és un tema delicat, sobretot per la gent que es mou, no només per la comarca, sinó també doncs, a Barcelona o als Vallesos, que estan just a dalt. Clar, al final és com una espècie com de contradicció, no? Perquè si el transport públic no acaba de funcionar i per agafar el cotxe cada dia hi ha gent que no s'ho pot permetre perquè el cost de la benzina doncs, cada dia està més encarit, doncs al final la gent no sap què fer, no? I llavors, bici tampoc, perquè, clar, poder si t'has de desplaçar doncs, molt, doncs no l'agafes.
3: Bueno, realment és el que acabo de dir des del principi. Vull dir, té que haver una alternativa. O sigui, el transport públic es té que millorar, es té que solucionar Rodalies, es té que solucionar el problema dels autobusos que baixin fins a Barcelona des dels pobles, des d'Arenys, des de Calella, des de Vilassar, des de Mataró. Autobusos ben comunicats, que passin amb una freqüència correcta, que siguin correctes també el tema del cost dels bitllets, etc. Vull dir, si no solucionem el problema del transport públic, parlar de que si cotxe sí o si cotxes no, és ridícul. Per què? Perquè no hi ha una alternativa. O sigui, no és si podem anar en cotxe o no podem anar en cotxe. Sí. És que tenim que anar en cotxe vulguem o no vulguem, perquè no hi ha una altra solució. I el que tenim que fer és solucionar aquests problemes. Aquesta és la veritable repte de mobilitat del futur del Maresme. Si no solucionem això, mai solucionarem el tema.
2: Per acabar, res. Simplement un tema que també es parla molt, que és el concepte de que, bé, és inevitable que últimament, doncs, el tema de la contaminació se n'ha parlat molt, sobretot amb el tema d'utilitzar el cotxe, però bueno, l'ús del cotxe elèctric doncs, també se'n parla bastant. Creus que al final pot ser un, bueno, una causa futur d'utilitzar més el cotxe elèctric o s'hauria d'utilitzar més aquest tipus de vehicle?
3: Sí, però malgrat que estem totalment d'acord amb el tema dels cotxes elèctrics, tenim també que pensar en el futur del cotxe elèctric. Per què? Pues, tots sabem que les bateries dels cotxes elèctrics duren 10 anys i no són reciclables. Uh-huh. Llavors, si no són reciclables i tenim que posar una altra bateria al cotxe perquè continuï funcionant, no sé si aquesta és la solució correcta. No sóc tècnic jo amb cotxes elèctrics, però penso que es tindria que buscar alternatives. Però ja et dic, si en lloc de cotxes elèctrics o cotxes de benzina, de combustió, del que vulguis, tinguéssim un transport públic correcte, sí que tindríem alternativa. Cotxe elèctric, sí, és una bona solució de moment, de cara a un futur pròxim, però no un futur llarg, a llarg termini. Pensem que la contaminació, des de que s'ha obert la C32, aquí al Baix Maresme, per exemple, ha baixat més d'un 40%. Uh-huh. El qual és molt significatiu. Les malalties cardiovasculars han baixat moltíssim. Pues això vol dir alguna cosa, que alguna cosa estem fent bé. Continuem amb aquest camí, continuem amb el camí de ara que hem aconseguit traspassar la majoria de la mobilitat a la C32, pues el que tenim que fer és solucionar el problema del transport públic, que és imprescindible. Si no, no farem mai res.
2: Doncs molt bé, Antoni Esteban, moltes gràcies per ser aquí avui a l'Hora Maresme. I res, que vagi molt bé i molt de futur en el cotxe.
3: Vale.
2: Vinga,
3: adéu.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
7: Avui veure una dona xiulant un partit de bàsquet és una imatge habitual, però fa més de 50 anys les coses eren molt diferents. L'any 1974, una premianenca es convertia en la primera dona àrbitre del Col·legi Català de Bàsquet. Era la Marisa Nolasco. Abans de posar-se el xiulet al coll, però, ja havia viscut el bàsquet des de dins. Havia jugat a Premià i també a Mataró, i la seva entrada al món de l'arbitratge va arribar gairebé per casualitat.
8: Bueno, el bàsquet ha sigut una cosa que a mi sempre m'ha encantat. Vaig jugar, i quan llavors ja fas una mica així grandeta, que ja ho soc, doncs llavors una amistat meva que m'estimava molt em ve un dia i diu: Marisa, diu, t'he apuntat per ser àrbitre. I vaig dir: què m'has dit ara? Bueno, per no fer-te quedar malament ho faré. I la veritat és que vaig disfrutar molt. Va ser una època molt, molt maca, de veritat.
7: Però aquella nova etapa també significava entrar en un món on les dones encara no tenien el mateix espai que els homes. Nolasco va començar a arbitrar en partits femenins, però aviat va voler fer un pas més. Volia créixer com a àrbitre i sabia que, per aconseguir-ho, havia de dirigir també partits masculins.
8: Jo vaig agafar i va haver-hi un moment que al col·legi d'àrbits vaig dir que no volia... No pel Mataró, però equips de dones així de pobles com a Premià, amb molt de respecte, però protesten molt. I els homes protesten, però els domines més. I llavors vaig dir que volia homes per anar pujant, perquè si no et quedes molt parada. I com que era la primera, ho van consentir. I llavors vaig fer algun partit d'homes. El primer arbitratge mixte, que també es va fer aquí a Mataró, amb el senyor Mariner, l'àrbit internacional.
7: Ser la primera també volia dir haver de demostrar constantment que podia estar allà. La Marisa recorda especialment els consells del seu professor d'arbitratge, l'àrbitre internacional Vilagrassa. Una lliçó que encara avui resumeix la seva manera d'entendre l'arbitratge. L'àrbitre no és el protagonista, però quan ha de prendre una decisió, l'ha de prendre amb seguretat.
8: Què és el que a vegades els àrbits no fan? En tots els esports. L'àrbit no s'ha de notar que està al mig del camp. Tu no tens que ser protagonista, són els jugadors. Tens que passar despercebuda. I això t'ensenya molt, de veritat. Vull dir, perquè no sé com dir-te... És com una manera de que et respectin, no? I quan pites una cosa, la tenies que pitar fort i segura. I ara, doncs, també el mateix. Vull dir, i donar explicacions. Jo em havia donat. També havia fet fora a homes que em feien 3 metres, perquè jo sóc baixeta, eh? No pensis. I també venien en plan xuleta. Però xuleta per xuleta... Tu, les petitones ho són més.
7: I aquesta autoritat no sempre era fàcil d'exercir. L'any 1974, alguns jugadors no estaven acostumats a rebre ordres d'una dona i la Marisa explica que més d'una vegada va haver de deixar clar que a la pista qui manava era el reglament.
8: Per exemple, noies, n'hi havia noies que em coneixien i em volien protestar. Deia, mira, no em protestis perquè sé el que fas, sé com entres. ¿Vale? Però els homes, per exemple, jo em vaig trobar amb un del Poble Nou, que era el tot, jo baixeta, i què passava? Que vaig pitar-li un parell de personals, els anava a pujar, i va fumar un cop amb un, i el vaig fer fora. Vaig fer fora. Ha sigut l'única vegada que he tingut que sortir del camp amb la... amb la... els grisos, així de clar. Perquè ja deixava el cotxe ben lluny.
7: I en aquella època, la veritat és que les diferències no només eren a la pista, també ho eren coses tan bàsiques com la roba. Les àrbitres havien de portar faldilla, però per a la Marisa, aquella vestimenta no era compatible amb la feina que havia de fer. Córrer, ajupir-se, seguir les jugades i moure's per tota la pista no era fàcil amb una faldilla.
8: Bueno, van agafar i van dir, l'àrbitre amb faldes, ja vaig dir la cunyeta fregida, jo no em poso faldilla, perquè si vols fer la teva feina bé, t'has d'ajupir, has de mirar bé, tens que anar donant voltes, vull dir, no... Vaig posar pantalons, els mateixos que portaven els homes, que eren de color gris, perquè, a més, tenies que anar a comprar-ho en un lloc que els varien, que era el casco vell de Barcelona.
7: Els pantalons poden semblar avui una anècdota, però darrere d'aquell gest hi havia una idea molt més important, poder fer la seva feina en les mateixes condicions que els homes, i el respecte, explica, no es reclamava. Es guanyava a cada partit, decisió rere decisió.
8: Vaig anar a pitar un partit amistós, de primera, que hi havia un de la Cruz, i és que era alt i una mica xulesco, no? I va agafar i em volia intimidar. I vaig dir, escolta'm, o portes bé o fumo fora,
7: Aquella manera de plantar-se davant dels jugadors resumeix bona part de la trajectòria de Marisa Nolasco. Va arribar a l'arbitratge quan les dones encara eren una excepció a la pista. Va arbitrar partits femenins, masculins i mixtos i va haver d'obrir-se camí en un món que encara no estava acostumat a veure una dona amb el xiulet. Però ella ho tenia clar. No es tractava de ser protagonista, es tractava de fer bé la feina.
8: Perquè tu fas el concert de pito i allà no hi ha qui es bellugui. Sí, de clar, vull dir, però no es tracta d'això. Es tracta de fer les coses bé i ben fetes. Vull dir, aquí aquest diari posa que el senyor Vilagrassa em va dir, Marisa, quan pitis una cosa, pita-la fort i segura, vale? Que es vegi que estàs segura del que fas. Segur que em vaig equivocar més d'una vegada. Però suposo que m'ho dispensaven. Suposo, no l'hauria fet tan malament, tampoc, vale?
7: Més de 50 anys després, aquella dona que va començar a xiular partits l'any 1974 continua sent una referència d'una generació que va haver d'obrir camí perquè d'altres poguessin venir darrere. La història de Marisa Nolasco és també la història d'una època del bàsquet català. Una història de xiulets, pistes, pantalons grisos i, sobretot, de respecte guanyat a cop de decisió.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
10: A veure, parla'm una mica tu.
11: Hola, sóc el López.
10: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
11: Vale.
10: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
11: Em van a Morgades Vall d'Osera.
10: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
11: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
10: Vale, doncs ja està.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
2: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricacions. Amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
3: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
4: Molt bona tarda, comencem un nou programa de la tertúlia política de Premià de Mar i comencem donant la benvinguda als participants. Tenim amb nosaltres en Xavier Gatius, Esquerra Republicana, a qui saludem. Xavier, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma.
4: També ens acompanya la Pilar Guardeño, del PSC. Pilar, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
4: I també l'Enric Pons, de Premià en Comú Podem. Enric, bona tarda.
7: Hola, bona tarda a totes.
4: Avui tenim tres temes. Parlarem de l'espai de l'amistat, també parlarem de l'escola Marnova i acabarem doncs, amb un últim tema sobre el carrer Jacint Verdaguer. I bé, comencem amb aquest primer tema cultural, ja que ens va quedar pendent la setmana passada. Per tant, aprofitem i reprenem la qüestió. L'espai l'amistat ha presentat nou espectacles teatrals fins al maig, començant la nova temporada, i combina diferents autors, intèrprets, gèneres i formats. Quina valoració en fan d'aquesta programació de la nova temporada? Xavier, si vol començar.
5: Aviam, nosaltres fem una valoració molt positiva i la fem perquè, com cada any, després de presentar la temporada, que ho vam fer el 15 de setembre, doncs el 17,
7: vale. Que va ser el dijous.
5: Uh-huh. Correcte. El 17 de setembre, doncs el mateix dissabte a les 10 del matí s'obria el termini per adquirir entrades online i doncs es van esgotar la majoria d'entrades en molt poc temps. És a dir, més enllà de la valoració que nosaltres puguem fer, jo crec que l'acollida, com cada any, ha estat espectacular per part dels veïns i les veïnes. Jo crec que això confirma que l'oferta que tenim aquí a Premià de Mar és una oferta de primer nivell, de primera qualitat, amb uns preus molt populars, i en aquest sentit jo crec que ens podem estar molt contents. Em comentava la regidora que fins i tot s'està treballant per tal de doblar tres de les obres que s'oferien, no? Vull dir, per fer un segon passe d'alguna d'aquestes obres que s'oferien, no? Torno a dir, donat l'èxit. Donat l'èxit i que es van esgotar les entrades molt ràpidament, no? I també s'està treballant per veure si és possible extrapolar aquest model, repetir aquest model en un futur, no? Que puguem, doncs, tenir més d'un passe d'aquestes obres que, com dic, que són de primera qualitat. Jo vaig anar a la presentació, em sembla que l'Enric i la Pilar també hi era, bueno, l'Enric sí, no? I realment, doncs, la qualitat de les obres, torno a dir, és màxima, no? Tenim un primer cartell aquí a Premià, amb la comoditat de que no t'has de desplaçar a Barcelona, no has d'agafar transport públic, no has d'agafar cotxe, etcètera, etcètera. No? I jo...

0: ser pues, un espai viu, accessible i amb una programació doncs, que arribi a diferents públics. Penso que les obres de teatre que porten a Premià de Mar, a la presentació no hi vaig poder ser per feina, però penso que són molt bones. L'únic que ja trobo que és impossible agafar entrades, no? Perquè les posen totes a la venda el mateix dia i és com una bogeria. La gent compra totes a l'hora, tota la temporada a l'hora i arribes tu i et quedes sense, no? Per tant, bueno, jo crec que ara toca donar-li una volta a això, donar-li visibilitat, omplir les sales, que ja s'omplen, i continuar apostant perquè aquesta cultura que tenim a Premià de Mar tan arrelada formi part de la vida del poble, no només d'uns dies concrets que hi hagin aquestes obres.
1: Pel que fa, doncs, a aquest tema que comenta, que s'esgoten les entrades molt ràpidament, des del seu grup municipal proposen doncs, alguna alternativa perquè això doncs, no passi en futures ocasions.
0: Per això et dic que se li hauria de donar una volta, a veure com es pot fer, perquè ja et dic que és una bogeria. Les posen totes a la venda el dia següent, a la mateixa hora, i la gent ja va amb la programació i les X de totes les obres que voli. I quan tu arribes, tu potser no pots anar el dissabte, el dia següent, arribes i ja et trobes que no tens ni un puesto per poder veure-les.
1: Uh-huh. Enric, explica'ns una mica també com valoreu la programació i també l'oferta cultural.
2: Doncs bé, per començar, l'oferta cultural, bueno, hem parlat del teatre professional, però es va presentar també aquest dijous 17 de setembre doncs, la temporada de música, d'òpera i de teatre infantil, i tot plegat va ser molt, molt complet, i estem molt contentes de l'oferta que es dona any rere any, i les dades estan aquí, o sigui, té un èxit indiscutible. Ara bé, dic... portem ja, des del meu grup municipal, portem 6 mesos, no? Jo personalment especialment interessat per com anaven com es gestionava el repartiment d'aquestes entrades de teatre. Tenint en compte que hi ha tant d'èxit, doncs el fet de que es venguessin tan ràpid em preocupava i vaig estar treballant, per una banda, buscant dades amb la regidora de Cultura i amb el gerent de l'empresa municipal, dic, escolta, com van aquestes entrades, com es venen? Llavors us comparteixo algunes dades que a mi em preocupaven perquè deien, a partir d'aquestes dades podem fer un diagnòstic i intentar millorar el que hi ha de l'oferta amb propostes concretes. Llavors, us dic algunes dades. Hi ha un cert mite, no, de què es deia, que jo sempre havia sentit, però mai s'havia pogut... ningú m'havia demostrat, dir que el cine s'omple... el teatre professional s'omple de gent que és de fora de Premià de Mar. Uh-huh. Però segons les dades que hem pogut obtenir a través de l'IP i del back office de la web, podríem valorar que són un 24% de les persones. Tenint en compte que és un servei que hi ha subvencions de l'Ajuntament, no? I que cada temporada genera un dèficit de 40.000 euros, doncs potser seria interessant, ja que vindria la proposta, de mirar la manera de prioritzar la gent que és de Premià de Mar, com fa altres municipis. Després entrarem aquí. Després, el nivell d'ocupació és el 100%. Però algunes coses interessants que em deien l'any passat. Més del 80% de les entrades del teatre professional es venen el primer dia. De fet, jo ho he pogut comprovar aquest any i no és que es venguin el primer dia. O sigui, és que si tu feies una foto de les 9 obres de teatre a les 10 i 7 minuts ja estava pràcticament tot venut. D'acord? Llavors, no és que no fos el primer dia, sinó que es venen a mitja hora. Algunes dades més. Més d'un 15% dels espectadors de l'any passat s'ha pogut veure que hi van assistir entre 6 o més vegades. O sigui, estem parlant de que hi ha 9 funcions l'any i hi ha persones que els agrada molt el teatre i és fantàstic que hi van 6. I per últim, era conscient, jo preguntava al gerent, dic, escolta, quantes entrades puc comprar jo de cop? No? Llavors em va sorprendre que em va dir 12. Dic, ostres, 12 facilita coses que no m'acaba d'agradar, tenint en compte que la cultura és quelcom obert, està subvencionat i hauríem de mirar la manera de que ja que omplim, ara l'objectiu polític cultural de l'Ajuntament el que hauria de fer és que més persones vagin al teatre. Llavors, i una última valoració més. Vaig anar el dijous i em va sobtar de que vaig trobar falta de comunicació per part de diferents actors del municipi, val? Anunciant perquè cada vegada més gent s'enteri que el dissabte es venien les entrades. D'acord? Uh-huh. O sigui, jo crec que, de fet, si veu un vídeo que vaig fer a les xarxes, vaig fer un esforç, i si veus les diferents webs d'entitats i xarxes d'entitats de Premià de Mar, no es va fer cap mena de difusió. És a dir, molt poques persones, no? Un grup reduït de persones, però en tot cas podríem ampliar molt més les persones que s'enteren de quan es venen les entrades. A partir d'aquí, propostes que ja vam fer fa uns mesos parlant amb la regidora de Cultura i amb el gerent municipal fent-li arribar al director del teatre però que no s'han tingut en compte aquest any, però voldríem treballar per l'any que ve, doncs són algunes del que hem dit. Primera, no veiem sentit de

0: que es puguin comprar entrades de 12 en 12. D'acord? Això facilita que hi hagin persones, no?, organitzades, que diguis, tu compres 12 per aquí, jo 12 per aquí, jo 12 per aquí, i després ja la repartim. Llavors enteníem de, bueno, és que hi ha famílies de tota mena. Bueno, doncs posem un límit de 6, no?, un mínim de 6, reduir-ho a la meitat seria un bon tema. L'altre seria no posar tota la temporada, vendre el mateix dia, per una banda. Després, estudiar el que us dèiem, algun sistema que doni certa prioritat als veïns de Premià de Mar. Això vol dir no negar les entrades a la gent de fora, sinó donar facilitats perquè les primeres 24 hores es facin a dins. Això vol dir identificar-te, vull dir, i té algunes implicacions. Facilitar més la venda a taquilla amb totes les complicacions que això suposa. I després, per lògica, és mirem la manera d'augmentar l'oferta. És lògic, llavors, per augmentar l'oferta, el primer que em pensava és dir, home, si hi ha tanta demanda, doncs dupliquem l'oferta, per què no ho fem? Dic, clar, llavors, causa què? És que si dupliques l'oferta, estàs duplicant el dèficit, no? O sigui, la inversió municipal que s'hauria de fer hauria de ser el doble. Llavors, ara mateix, valorant-la, era uns 40.000 euros. Així que podem estudiar possibilitats econòmiques de dir, bueno, què implica fer més obres? Vol dir que podríem fer que les entrades costin potser una miqueta més a canvi de poder fer més activitats, dupliquem el pressupost per aquesta banda. I res, aquestes eren les propostes que us volíem comentar. Llavors, la reflexió final és que no és un problema, o sigui, el teatre i la cultura a Premià de Mar té molta demanda, i ara el que hauríem de fer en la mesura del possible, com entenc com a ajuntament, és intentar augmentar l'oferta perquè hi hagi més obres i intentar d'alguna manera que hi hagi més persones que vagin al teatre.
1: Uh-huh. Xavier, vol respondre, doncs?
2: Sí, aviam, primer, una puntualització amb això que comentaves, Enric, de que es poden vendre al màxim 12 entrades.
0: De cop.
2: En el mateix acte de presentació va sortir aquest tema, es va comentar, i es va dir que això, una cosa és que puguis fer-ho, una altra cosa és que passi. I no es compren 12 entrades a cop. No és habitual. Llavors, sí, es podia limitar a menys, però aquest no és el problema. És a dir, si diguessis...
0: Et dic una cosa. El gerent d'alguna manera m'havia dit dies abans que ja havíem pogut acordar de què es reduiria a 8. Jo li deia, home, 8 em sembla
2: correcte.
0: Més alt, però en tot cas és millor que 12. Però independentment de quantes es fent, que hem de tenir el back office de què ha passat realment, ens l'hauríem de compartir.
2: Sí, però sí. Però que aquest no és el problema. Sí, si tu diguessis, mira, saps què passa? Que és que un percentatge d'entrades es compra d'aquesta manera, et dirà, doncs, escolta'm, sí, per aquí tenim una manera de que més públic pugui accedir, no?, limitant-ne el màxim d'entrades, però és que no es donen compres a 12 entrades. Vull dir, ningú compra. Compren, doncs, això, famílies de 6 membres o el típic, no?, doncs que compres per tu a 2 o 3 amics, però que no són habituals aquestes compres. Vull dir que...
0: Veiem amb les dades, si tinc el back-office, o sigui, sí que hi havia moltes entrades l'any passat que es venien de 6 en 6.
2: De 6 en 6? Potser sí. Potser sí,
0: bueno,
2: però de 12 en 12 no.
0: Vull dir que... Volem les dades,
2: i 6 en 6 és una dada que és possible que fins i tot sigui correcta, no? Vull dir que hi ha famílies de 6 membres o hi ha, escolta'm, jo compro per mi, per ma germana i el meu cunyat, no?
0: I tant.
2: Llavors jo crec que es produeixin aquestes compres a 6 i alguna de 8 em sembla legítim, però no crec que això sigui el problema. En qualsevol cas, això és una qüestió que fa temps que se'n parla i segurament, doncs, ja si has parlat amb el gerent i amb la regidora, estic segur que ho tindran en compte, però tornar-hi, amb la mateixa acta de presentació es va dir que aquest no era el problema. El tema que dius d'incrementar l'oferta, ja hem comentat, vull dir que fins i tot per enguany s'està treballant en veure si és possible, i també s'està treballant per veure si és possible això i exportar-ho als anys vinents. De totes maneres, aquí hi ha una qüestió pressupostària. Vull dir, tu has dit, l'oferta que tenim, la temporada de teatre, cada any és deficitària. És deficitària perquè l'Ajuntament inverteix en cultura. L'Ajuntament vol apropar el teatre als nostres veïns i veïnes. I, per tant, cada vegada que ampliem més l'oferta, cada vegada que serà més deficitària. Es poden pujar els preus?
0: Es pot estudiar tot plegat.
2: Sí, evidentment es poden pujar els preus, però llavors ens allunyem d'aquest objectiu d'apropar el teatre amb preus populars de veïns i veïnes, no? Llavors ja entraríem amb el tema de que s'ha parlat sovint, no? Doncs que llavors estem fent que, depenent de quins col·lectius, sigui més complicat accedir al teatre.
0: Jo quan vaig anar a la presentació...
2: Llavors, espera, Enric, si vols acabo jo... Espera, Enric, és que si et sembla, acabo jo i llavors després em comentes tot allò que vulguis, vale.
0: Per fer una conversa.
2: Bueno, doncs deixem que acabi, per després, sí. Si vols, obrim una conversa, però dic perquè tinc els punts apuntats i no,
0: sí, eh?
2: no vull perdre el fil. Llavors, clar, si al final doncs, augmentem molt més els preus, torno a dir, estem allunyant-nos d'aquest objectiu, no? Després, una altra qüestió, tenim l'equipament que tenim. Vull dir, hi ha un aforament limitat, sí, i això, amb aquí, no podem fer gaire cosa. El tema de limitar o donar prioritat a l'accés a béns i béns de Premià i que no ens vinguin béns i béns d'altres llocs, això és molt complicat.
0: Sí.
2: Això és molt complicat. És molt complicat i sabem fins i tot, o com a mínim és el que ens diuen els tècnics, i jo doncs, al final m'haig enrefiar d'aquestes qüestions, fins i tot diríem que no es pot fer. O sigui, tu no pots establir uns preus públics per béns i béns de Premià i uns altres per béns i béns d'altres sí, poblacions. Que pots establir, dir, escolta, doncs primer obrim la venda en taquilla. La venda en taquilla, també sabem que és molt complexa, doncs és molt lenta, passa, no? Vull dir que va un veí a comprar, doncs, i no, comprar per 3 o 4 obres de teatre i no li agraden doncs, els seients que hi ha disponibles i llavors està allà doncs, a 20 minuts i la gent fent cua, no? Llavors, no és àgil, sabem que doncs, és problemàtica també la venda en taquilla, que això podria afavorir, si vols, d'alguna manera, no? Vull dir que primer doncs, compressin béns i veïnes de Premià. En tot cas, aquestes qüestions, torno a dir, vull dir, tenen una certa complexitat. Fins i tot jo, d'alguna manera, aquí voldria agafar una mica de perspectiva, no? Vull dir, evidentment que nosaltres doncs, treballem pels veïns i veïnes de Premià, però no hem de perdre la visió comarcal, no? Vull dir, al final, si volem també doncs, ser un referent del Baix Maresme, no? Que sovint diem, no? Vull dir, que reivindiquem aquesta capitalitat del Baix Maresme, etcètera, etcètera, doncs també hem de ser capaços d'oferir serveis no només per veïns i veïnes de Premià, sinó per als nostres veïns, no? Del Baix Maresme.
1: Enric, disculpa, Xavier, encara no ha acabat.
2: No, estic, sí.
1: Molt bé, doncs si Pilar o Enric...
3: Bueno, jo diria que tenint un equipament cultural que té aquesta demanda i que enriqueix tant el poble de Premià, hem d'aprofitar-ho, no? I buscaria alguna oportunitat per fer arribar encara més la cultura a Premià de Mar. I bueno, hi ha algunes obres que funcionen molt i que quan hi ha tanta demanda pues penso que hi hauríem de buscar alguna fórmula, no? Tornar-les a repetir perquè la gent no es quedi sense veure-les, no? I per últim diria que l'Ajuntament s'hauria de plantejar ampliar funcions o buscar alguna fórmula per poder donar resposta a aquesta demanda que tenim amb el Teatre de l'Amistat i amb les obres.
1: Uh-huh. Enric, hi ha doncs, certes qüestions que encara doncs, vols sí, comentar?
0: No, dic algunes, però bàsicament crec que ho he dit més o menys tot i voldria remarcar alguna que no s'ha com reabatut, que és que crec que hi ha hagut una manca de difusió molt important per part de diferents actors municipals, en el que el dijous es fa una presentació i el dissabte es ven les entrades de tota una temporada arribant a un grup, a un col·lectiu de gent molt, molt més reduït del que podria ser si s'hagués utilitzat diferents xarxes per explotar. Ja et dic, si veus diferents actors durant aquests dies, la comunicació més clara i més viral de que el dissabte es prenien les entrades, per desgràcia, era la meva. I això no és bona senyal. O sigui, jo crec que per aconseguir que més gent, si l'objectiu és que més gent pugui anar al teatre, doncs hauríem d'aconseguir que ho sapigués més gent, i jo crec que és un meló que es pot millorar, que es pot millorar a Premià. Pel que fa al tema de la venda d'entrades, no és ocurrència meva, o sigui, ho he parlat amb tècnics de la Diputació de Barcelona en tema de cultura, de dir, clar, jo he contactat amb altres ajuntaments, i em trobo amb ajuntaments com Santa Perpètua la Moguda, per exemple, que parlant amb la regidora de Cultura em diga, no, ostres, que jo no tinc aquest problema. O sigui, jo tinc un teatre deficitari amb el sentit de que jo no omplo el teatre. A mi, per tant, que molta gent em vingui, no? I tot de fora o el que sigui, doncs no em genera cap problema. Al contrari, em va bé, dic, però en el cas vostre, i parlant amb altres municipis i amb tècnics de la Diva, tindrà que en un cas així, que a més l'objectiu de l'Ajuntament podria ser intentar que hi hagi menys persones que vagin 5 o 6 vegades al teatre, que a més m'agradaria pensar que són d'això que dèiem, de diferents col·lectius, però jo quan vaig anar a la presentació del teatre, que entenc que és el 90% de la gent que sabia que el dissabte es venien les entrades, no veia gent de molts col·lectius diguem-ne, amb menys recursos econòmics o el que sigui, o sigui, si volem arribar a tot arreu, llavors, la divisió de les ventes almenys en dos moments, per facilitar que hi hagi diferents persones o diferents moments que no es pugui enterar que hi ha ventes, per facilitar que jo, que sóc un amant del teatre, si aquella nit la meva filla es posa malalt i he d'anar a urgències i estic a les 10 del matí, no em quedi sense teatre tot el dia? O sigui, no creieu que val la pena dividir almenys l'oferta a dos dies? No ho creieu lògic? És que a mi em sembla... Ho veig un pas molt fàcil a fer i que generaria, i que només veig beneficis de poder fer això. O sigui, entenc que per part de, si jo fos un gerent o un director del teatre, diria, on dim, Enric, no em compliquis, no? Dic, a mi sí, de sobte, un dia a les 10 del matí, de sobte venc totes les entrades del teatre, doncs mira que bé. Uh-huh. Però veient amb una visió no econòmica, no empresarial, sinó amb una visió de que és un servei municipal, és una activitat subvencionada per l'Ajuntament, doncs sí que potser dic, ens la podem jugar una mica i dir, doncs, dividim l'entrada entre dos i a veure si aconseguim, valorant els propers anys, com han anat les ventes, si hem aconseguit que més persones vagin al teatre, tenint en compte, i llavors pensem en això, duplicar obres, o pensem en realment tenim un teatre petit, o sigui, són 300 butaques, i veiem a 10, 15, 20 anys vista, doncs si necessitem un altre equipament.
1: Sí.
2: Et contesto, Enric. Sí. Aviam, això que dius de difusió, no? Que no es fa prou difusió i tal.
0: Que és millorable.
2: Però és que, aviam, primer, això fa molts anys que es fa aquí a Premià. I jo crec que molts premiadencs i premiadenques ja ho saben, són conscients i s'han assabent.
0: I per tant no cal informar-ho, no?
2: No estic dient això. Estic dient que potser es podria millorar la difusió com la de qualsevol acte que es fa a Premià, o qualsevol
0: comptes.
2: Altre... No, és que... O sigui,
0: mira els comptes de... O sigui, és un dia important, es veuen les entrades de tot l'any.
2: Segurament tot és millorable. I evidentment es podria fer més difusió. Però torno a dir, no només la temporada de teatre,
0: no.
2: De moltíssimes altres coses. També estem parlant de que es va presentar la temporada d'òpera, i d'això no en parlem tant, no? I la temporada d'òpera no s'omple, no? Vull dir, aquí no tenim aquest problema. Doncs evidentment que podem fer més difusió, però torno a dir, i per què no parlem més dels partits de futbol que es fan el diumenge? També podien fer difusió perquè s'omplís més al camp o perquè el club tingui més socis. M'ho estic inventant, estic posant un exemple a sobre de la taula. És a dir, que es podia fer més difusió? Pues segurament, sí.
0: En aquest cas, que us convido a mirar les xarxes d'aquella setmana, d'aquell dijous, d'aquell divendres...
2: Sí, però és que torno a dir, però és que no és només d'aquest esdeveniment. O sigui, l'Ajuntament en general fa un esforç molt important en comunicar. El fa, no només aquest. No només l'Ajuntament de Premià de Mar, vull dir, molts ajuntaments, o la majoria d'ajuntaments, volen comunicar allò que fem. I tant de bo que tots els veïns i veïnes s'assabentessin de tots els esdeveniments, de totes les novetats, de totes les qüestions d'ordenances, etcètera, etcètera. Vull dir, nosaltres fem un esforç com a ajuntament per tal de fer difusió d'allò que fem.
0: No ho dubto, parlava d'aquest cas concret.
2: Però no és fàcil.
0: No en genèric, parlava d'aquest cas concret.
2: Però no és fàcil, vull dir, i aquest cas és veritat que no és un esdeveniment nou, és un esdeveniment que es fa cada any. Que és cert, i amb això jo crec que tots estem d'acord. És cert que al final les persones que s'interessen pel teatre doncs ja estan al cas d'això, no, diríem. I és cert que tant de bo poguéssim arribar a més públic, i coincideixo amb tu que aquest ha de ser l'objectiu.
0: Hi ha interès per aconseguir-ho.
2: Coincideixo, clar que hi ha interès.
0: Interès.
2: Per això mateix estem parlant també d'ampliar l'oferta. Ampliar l'oferta a canvi d'un cost econòmic.
0: No
2: cal fer difusió perquè ja omplim, perquè quanta més difusió fem i més omplim, més dèficit tenim. M'estic explicant? És a dir...
0: Però
2: és que ara serà més. O sigui, si continuàvem aquesta estratègia de duplicar passes, encara tindrem més dèficit. Vull dir que... Però ja està bé, perquè llavors això vol dir que estem assolint l'objectiu d'apropar el teatre als nostres veïns i veïnes. I torno a dir, si doblem una obra de teatre, jo crec que assumirem que les persones que vagin al segon passe no hauran anat al primer. Per tant, ja estem ampliant aquest públic, no? Per una altra banda, el dia de la presentació, l'Amistat estava plena.
0: més o menys. O sigui, un 80%. Bueno, però sí, la no, part d'allà estava... Vaja, 80, posem un 80%.
2: A mi em consta que només van haver 10 places que al final doncs, la regidora no, es va reservar regidors perquè estava el teatre ple.
0: Les entrades es van vendre totes.
2: Clar, una altra cosa és que després...
0: Però, tothom, vull dir, però jo, sí, estava un 80.
2: Clar, ho van reservar persones que en sabien d'aquesta presentació de la temporada. Per tant, sí que és un fet molt conegut a Premià de Mar. Segurament hi ha més i menys que no ho saben. I quin és l'objectiu? Doncs que en un futur ho sàpiguen. I amb això estic d'acord, eh? Però, torna a dir, vull dir, difusió podíem fer de tot el que es fa
0: i
2: es fan esforços, perquè sigui així, eh? Jo crec que t'he contestat tot, no?
0: Sí.
2: No sé si m'he deixat de... No, crec que en principi t'he costat tot.
0: Creieu, ens posem d'acord que tenint en compte... Us creieu que estem amb això? Sí que estem
2: d'acord, els tres. Perdona, només m'he deixat una cosa. Allò que deies de fer, de dividir la venda en diferents passes, si no, d'alguna manera, no, aconseguim que fer-ne més... O sigui, si al final el que fem simplement és dividir en dos passes, les persones que ja saben que això, que aquesta temporada de teatre existeix, el que faran és comprar en dos temps, no?
0: Vull dir, bueno, jo crec que ens hem de centrar... Per casualitat, la gent que no s'entera, doncs ni que sigui per casualitat, un dia, ostres, doncs voldrien al teatre i dir, ostres, doncs d'aquí un mes són les entrades. Sí. Perquè ara mateix, quan un pensa, dic, vull anar al teatre, dic, ostres, però si es van vendre totes al setembre, què dius?
2: Jo estic d'acord, amb treballar, és a dir, si fem més difusió, segurament sí que si dividim, no? Estarem fent que sigui més fàcil doncs, que més persones hi accedeixin, sí. Però jo, amb el que sí que estic d'acord i em centraria és que, evidentment, doncs crec que tenim capacitat de fer més difusió, però torno a dir, i d'aquest acte i de molts altres, vull dir que... I de molts altres.
3: Que tot es publica a la web.
2: És que està publicat a la web, eh? La presentació de la temporada de teatre es publica a la web. Clar, el problema és que doncs has d'anar a la web a veure-ho, sí? Vull dir que... I al final... És com tot, no? Aquí entraríem en debats complexes, no? Perquè no tot es limita a les xarxes.
0: No, i tant que no. Però,
2: després parlem de bretxa digital, no? La gent gran que no veu d'arts, xarxes, sí. És a dir, no només podem pensar que hem de fer difusió per xarxes, segurament hauríem de fer difusió per cartelleria, que se'n fa, eh? O hauríem d'anar a parlar més amb les entitats, etc. Vull dir, qüestió que torno a dir, no només amb aquest esdeveniment, sinó en general, jo crec que la comunicació que fa els ajuntaments pels seus veïns i veïnes és una qüestió clau, crítica, i no és fàcil. I no és fàcil, perquè es fan molts esforços i no sempre es té la capacitat d'arribar a tothom. Però també és cert que perquè algú se n'enteri d'una cosa ha d'haver-hi cert interès. Vull dir que no sempre és una qüestió de dir, escolta, anem a explicar-ho, anem a dir-ho, etc, sinó que, evidentment, també hem d'incentivar, no?, d'alguna manera que els nostres veïns i veïnes vulguin estar al cas de l'actualitat, vulguin rebre informació, etc.
1: Us sembla bé que canviem de sí. qüestió
2: sí,
1: i així,
2: sí,
1: doncs...
2: Sí.
1: Anem avançant. Ara també parlem de l'Escola Mar Nova. L'AFA ha reclamat més informació i participació en la gestió de les obres i també ha proposat una taula de treball amb l'Ajuntament, Generalitat, Direcció i Famílies. Com valoren la situació que s'ha generat entre l'Ajuntament i la comunitat educativa de la Mar Nova? Xavier.
2: Bé, jo entenc que, evidentment, vull dir, jo em poso ara en la situació d'un pare o una mare de família, no? que portes el teu fill a l'escola i el que vols és rebre informació. Jo crec que estem més o menys en el mateix punt, vull dir, no sempre és fàcil establir aquests fluxos de comunicació. Em consta que potser aquest neguit ha estat com accelerat amb la qüestió de que durant el mes d'agost es veien que no s'avançava o no es van fer les obres que s'havien dit que havien de començar juliol-agost, sí? No s'avançava amb el tema del pati, no? Aquest que s'ha habilitat, que es va fer just el dia o dos dies abans, i que té una explicació, que ara si voleu en parlem. Jo crec que, evidentment, doncs, com a pare i mare, no? d'un fill que estudia a la Mar Nova, doncs és normal que et preocupis, no? Torno a dir, la comunicació sempre és una qüestió complexa, i evidentment, doncs aquí segurament hi ha marge de millora. La qüestió de que no hagin començat les obres el juliol i a l'agost, és un tema que, si voleu, suposo que en podem parlar després. Si ens centrem només en comunicació, també és cert que el mes d'agost és un mes complicat, hi ha molts tècnics que no hi són, etc, i llavors doncs, això ha complicat encara més tot plegat. I, bueno, avui estava parlant amb la regidora, que em comentava també, per exemple, aquesta reunió, no?, que es va fer el mateix dia d'inici de curs. Doncs és una reunió que s'havia previst, que estava ja prevista, per tal de parlar amb les AFAs de la situació de les obres, per donar explicacions de per què, doncs, en aquest cas, l'empresa no havia fet les obres, que consti que això, i ara ja faig una introducció, no ha estat voluntat política. O sigui, ningú, en cap cas, nosaltres hem aturat o no hem volgut que comencessin les obres al juliol o a l'agost. Vull dir, això ha estat una qüestió que l'empresa que havia guanyat la licitació, doncs, unilateralment ha decidit de no fer-les. I ha estat així. Vull dir que, i potser, doncs, tampoc no hem tingut molta comunicació per part de l'Ajuntament, i per tant a vegades és difícil, no?, comunicar una cosa que no saps, i que consti que, dit això, parlant d'aquest possible incompliment de l'empresa, doncs em consta també que s'estan estudiant quines mesures podem interposar davant d'aquest incompliment a l'empresa. I en principi, jo crec, torno a dir, que la voluntat és sempre, doncs, a oferir la màxima transparència possible. En aquest cas, doncs, sóc coneixedor que, doncs, l'AFA ha manifestat que no ha estat així. Però, bueno, vull dir, torno a dir, vull dir que jo crec que s'han fet esforços també d'alguna manera per comunicar quan hem tingut informació. Em consta que la regidora té aquesta voluntat. Implicar la Generalitat en una taula, doncs, és complexa. Perquè la Generalitat pot voler o no participar d'aquesta taula. Vull dir que nosaltres ens hem de comprometre a allò que ens correspon a nosaltres, però, doncs, constituir una taula on hi ha més de algú que vol participar, doncs, no sé fins a quin punt, doncs, nosaltres ens podem responsabilitzar.
1: Pilar.
3: Bueno, penso que des del principi no hi ha hagut una ruta clara per a aquesta construcció de la Mar Nova, que, bueno, és molt bona notícia perquè feia molt de temps que l'esperàvem i era molt necessària. Es va dir que es treballaria els 2 mesos d'estiu per no coincidir com, bueno, pues amb l'alumnat i la comunitat educativa, no? Però, bueno, ja hem vist que les obres van començar al setembre. Van començar a 2 setmanes de començar, la segona setmana de setembre, es va adequar l'espai al pati de l'escola, al solar d'endavant, el qual no tenia ombra. I, bueno, ens hem trobat amb una AFA que es mobilitza, demana diàleg, solucions, i una directora enmig de l'Ajuntament i l'AFA, no? Ens preguntem quin full de ruta té preparat l'equip de govern i, com sempre, demanem transparència i publicitat, el que l'equip de govern sempre demana amb els plens a la resta de regidors, no? I que es publiqui a la web, el que parlàvem abans, que es publiqui a la web tota la informació, com va l'obra, els tempos, i que no les famílies i els premiarencs ens tinguin cap d'anar a base de terceres persones, no? Bueno, jo diria que les famílies necessiten saber com es farà, quins terminis i quines solucions tindran mentre durin aquestes obres, no? Pensem que ells tenen uns dubtes que els genera la seguretat, com serà el menjador. Bueno, no ens oblidem que estan estudiant i treballant paral·lelament amb unes obres, no? Per això és el que diem, una fulla de ruta, molt diàleg, molta transparència i molta comunicació a través de la web, dels tempos, de com serà l'adequació de l'espai. I el que dic, l'Ajuntament, l'equip de govern demana sempre a la resta de regidors, demana transparència amb els plens. Nosaltres demanem el mateix, que la web, pues, publiqui tempos i, bueno, ens entarem per ells, no per terceres persones.
1: Mm-hmm. Enric.
0: No, jo vaig amb la línia una mica de la Pilar i escoltant les reflexions que deia el Xavi, que de fet ja les havíem escoltat, no?, a través de diferents mitjans. Jo diria alguna cosa. És que és, d'alguna manera, m'ho vaig trobar també quan vam fer un a l'anterior tertúlia. Llavors, és per no normalitzar-ho. O sigui, no va haver-hi, després del primer o segon dia de curs, va ser pares i mares de l'Escola Mar Nova, que no és que vinguessin aquí a reunir-se, sinó que van venir aquí a concentrar-se davant de l'Ajuntament i se'ls va atendre. Però vull dir que
2: no, se'ls va atendre perquè estava la reunió concertada. Sí, sí. Perdona que interrompi, però això és molt important.
0: Van decidir fer una concentració fora. No, vull dir, és per explicar-ho. Que no vull fer... Que no vull exagerar-ho ni fer res dramàtic. Però dic, escolta, que no era... He començat amb normalitat. Home, doncs no ho era potser tant. Llavors, respecte a allò de les obres, jo entenc. O sigui, i jo em dedico una mica a la gestió i si algun dia... estic amb un equip de govern, no? Dic, m'hauré d'enfrontar amb aquestes coses com feu vosaltres, de resulta que es fa una licitació i una empresa no compleix. Uh-huh. No? Però és, jo aquí el que demano, el que crec que l'equip de govern doncs, ha comunicat prou bé amb els diferents actors, i això ha generat un problema posterior, perquè si es va de cara les coses funcionen millor. Amb el sentit és, nosaltres vam avisar, jo personalment, en el ple del mes de juliol, de dir, crec que era que li deia al senyor Subirats, que les obres, no sembla, ja ha acabat el curs ja fa uns dies i sembla que tot està molt aturat, i la resposta seva va ser la de tranquil, que s'està fent molta feina, el que passa és que no es veu perquè és un tema de planejaments i tal. Llavors passa el juliol i agost i resulta doncs, que algú teníem de raó. Però és que durant aquest mes de juliol i agost, els pares, les mares, o sigui, l'AFA de l'escola Mar Nova estava a l'espera també, i passen per allà i ho veuen, i no van rebre cap mena de feedback. No van rebre res. Llavors és, arriba el mes de setembre, i és una vegada ells es queixen i es manifesten que s'explica tota la situació, i ara jo entenc que ells, preocupats i una miqueta ja desconfiats per com ha gestionat aquesta informació l'Ajuntament, doncs ara demanen poder fer un control més exhaustiu de com aniran les obres. I no ha de ser fàcil. I llavors jo entenc, dic, en aquest cas, a l'Escola Mar Nova, dic, jo crec que és una llàstima que una molt bona notícia, i a més un bon punt, tants que podria guanyar un equip de govern que abans d'unes eleccions municipals pugui dir comencem una escola a Mar Nova, és increïble que no ho puguem viure amb més, que és una llàstima que no puguem viure amb més tranquil·litat, perquè de fet és una bona notícia.
1: Xavier.
2: No, només empalmo amb això, perquè precisament és on jo volia començar. Jo crec que estem perdent el focus, vull dir, perquè, primer, a tot el meu respecte, de veritat, perquè jo crec que he començat amb un exercici d'empatia reconeixent que és normal que les famílies tinguin aquest neguit de saber què està passant a l'escola dels seus fills. Vull dir, això d'entrada, vull dir que això jo crec que és indiscutible.
0: Estem d'acord. No,
2: home.
0: Qui no està d'acord amb això?
2: Home, clar, qui no està d'acord amb això? Evidentment, clar que sí. I doncs jo crec que aquí, evidentment, doncs que hi ha un dret d'ésser informat de què està passant i com està evolucionant.
0: Sí.
2: No tinc els detalls, torno a dir, és veritat que si ens anem a l'agost és cert, que és un temps complicat. Hi ha qüestions que segurament hi ha evidentment, però és que l'escola Bressol era una altra circumstància. La circumstància era que no sabem si comencem o no comencem. Aquí no sabem, la diferència, Pilar, és que aquí no sabem si començarem amb molèsties.
3: No podem tenir uns nens
2: Pilar, escolta'm, parla tu i quan... No, no, escolta'm, la veritat, o sigui... Sí. Jo quan parleu vosaltres no dic res. Llavors,
3: hem fet incís, un petit incís, Xavier.
2: Bueno, pues fes-ho.
3: No, ja està, que no. Bueno, és el mateix. A l'agost, qui donava per fet que l'escola Bressol estaria treballant? Perquè jo no donava ni dos duros perquè estigués treballant. Han treballat força, força i força. Tenim una escola Bressol que li falta el pati, falten coses, però bueno, ja està en funcionament. Doncs el mateix amb la Mar Nova.
2: Torno a dir, Vull dir, desconec. He començat dient que desconec els detalls concrets d'aquest procés de comunicació. Reconec, i em sembla que ho han dit, que tots ho fem, no? Vull dir, que les famílies volguessin saber què està passant. Segurament, si no s'ha donat aquesta informació, és perquè segurament doncs tampoc no teníem nosaltres informació per part de l'empresa, segurament, I torno a dir, vull dir, jo crec que aquí la qüestió, estem parlant d'una qüestió de comunicació, que és important, que segur que la regidora doncs tindrà la voluntat de que si hi ha hagut aquesta percepció de falta d'informació o aquesta falta d'informació, doncs a esmenar-ho i que a partir d'ara doncs, aquesta informació sigui molt més fluida. Estic convençut de que això és així, però torno a dir, vull dir, la gran notícia és que hem començat les obres de la Mar Nova i que per fi, després de molts anys d'anar darrere d'aquesta qüestió, ara podem dir que s'han iniciat, i això ho podem dir obertament, sense els permisos de la Generalitat. És a dir, permeteu-me que ara sí que faig un incís, que jo crec que és prou important davant de tot això. Si no s'hagués tingut la voluntat de començar sense els permisos de la Mar Nova, ni juliol, ni agost, ni setembre, ni octubre. Sí? És a dir, torno a dir-ho, eh? Si no tinguéssim, si no haguéssim tingut aquesta valentia de dir, escolteu-me, no podem esperar més, comencem l'inici de les obres, encara estaríem esperant. Això suposo que ho sabem, no? Vull dir que, a banda de la qüestió de comunicació, jo crec que no se li pot demanar més a aquest Ajuntament com a voluntat real de que aquest, de, aquest inici d'obres sigui una realitat que el que ha fet. No? Vull dir,
0: a banda de la qüestió de comunicació... Que l'execució de l'obra és il·legal, perquè ens falten permisos.
2: No és il·legal, hi ha una qüestió que em consta que, doncs, diríem que la Generalitat ha de donar, doncs, el vistiplau a algunes qüestions i s'ha iniciat sense aquestes qüestions. Això se n'ha parlat, vull dir, no...
0: Sí, sí, tant.
2: S'ha dit clarament, vull dir, no ho estic dient jo ara, no? Vull dir que, per tant, si no hagués passat això, doncs, no haguéssim començat les obres, no?
0: Sí.
2: A partir d'aquí, doncs, jo crec que això també s'ha de posar sobre la taula d'alguna manera. Estic segur, eh? Que la regidora tindrà en compte, doncs, aquest descontent, no? aquesta qüestió de comunicació. Estic segur que farà tot el possible perquè en un futur, doncs, no hi hagi aquesta percepció per part de les famílies. L'incompliment de no haver iniciat les obres ha estat un incompliment per part de l'empresa. S'està estudiant totes les mesures que podem prendre davant d'aquest incompliment i, per tant, jo crec que, a banda d'aquesta qüestió de la comunicació, que no li vull treure importància, jo crec que estem avançant en un projecte que fa molts anys que teníem pendent i, en aquest sentit, podem estar contents i contentes.
1: Voleu, doncs, passar al tercer tema? O voleu seguir, doncs...
0: Jo crec que amb el tema del Mar Nova estem força... D'acord.
1: Doncs parlem ara del nou model viari de Jacint Verdaguer, aquests últims 15 minuts que ens queden de tertúlia política. El tram central entre Fleming i carrer de la plaça ha passat a ser d'ús restringit per als vehicles. Recordem, el sistema de càmeres encara està en proves i l'Ajuntament contempla mantenir la moratòria de sancions fins a finals d'any. I l'alcalde també ha reconegut que cal millorar la comunicació sobre aquestes restriccions. En primer lloc, una valoració fins ara del nou model de mobilitat d'aquest carrer Jacint Verdaguer.
2: Bé, jo crec que, com has apuntat, és un model que s'està implantant i s'està implantant paulatinament. S'està implantant precisament fent molta incidència en la comunicació, precisament, i per això és un model que està en proves. I és un model, a més, que no ha acabat de desenvolupar tot allò que ha de desenvolupar. Per tant, jo crec que l'objectiu ara és que tots els veïns i veïnes, doncs, sàpiguen que no s'hi pot accedir en aquest tram de carrer. A partir d'aquí, doncs, s'insistirà també en la comunicació. Doncs em sembla que aquesta setmana també s'ha fet una comunicació per xarxes, eh? Allò que deia, no? Vull dir que fem servir, doncs, els recursos que tenim a l'abast i, per tant, doncs, s'ha insistit en les limitacions que hi ha. Em consta que, doncs, farem també més comunicació als veïns i veïnes del tram en qüestió. Tenim previst també de fer en un futur una reunió amb comerços per acabar també de comentar com és tot aquest funcionament. Falten coses. Sí, falten coses. Falta tema de senyalització viària. Dins d'aquest període de proves, doncs, hem detectat molts veïns i veïnes, ens han dit coses, no? Vull dir que de les quals hem pren nota i ja s'estan implementant, doncs, com el tema, per exemple, que quan puges pel carrer Prim, no? Doncs no t'indica que no pots girar a l'esquerra o que això està limitat, doncs això ja ho tenim previst d'indicar-ho amb senyalització viària. Tenim previst també, doncs, de senyalitzar-ho en el terra, a l'asfalt, de posar ben clar, no? Vull dir que és una illa de vianants. Hi ha coses que han de passar encara en aquest tram. S'ha de reforçar tot el tema del mobiliari urbà amb moltes més jardineres, amb temes també estem mirant qüestions d'ombra, amb temes també de l'asfalt, no? De pintat d'una manera que primer que sigui més agradable, mm-hmm. i segon que quan tu vas amb un vehicle ja ho vegis això, ja vegis que, doncs, que aquí passa alguna cosa, no? Per tant, tot això són qüestions que es faran i es faran abans de que realment, doncs, es posi en marxa aquest sistema automàtic de sancions. L'objectiu és que no s'hi passi. L'objectiu no és que els veïns i veïnes doncs, haguem de pagar sancions, sí? L'objectiu és que no s'hi passi, que nosaltres tots sapiguem que no es pot passar per allà, a excepció d'aquells casos que estan previstos, i això doncs, és el que estem treballant. I jo crec que, a més, s'està fent d'aquesta manera, paulatina, a poc a poc, recollint tots els neguits i totes les inquietuds de veïns i veïnes. No s'ha sancionat a ningú precisament per això, perquè el que estem fent és posar en marxa aquest sistema, aquesta prova, i ajustar-la de manera que estem segurs que tothom sap que no es pot passar per allà, no? Ens falta també un tema de rotulació, indicant doncs, l'aparcament de l'hora gratuïta que hi ha en el pàrquing. Això és important, no? Que quan tu vas amb el vehicle, no? Abans d'arribar a aquest tram, sàpigues quin és el recorregut per accedir al pàrquing i aquesta hora gratuïta, que això és un altre esforç que fa, doncs, precisament també que fem, no? Per tal de que els veïns i veïnes que venen de fora de Premià puguin aparcar i fer les seves compres o passejar o les seves gestions fàcilment per Premià. I, per tant, la valoració, torno a dir, és una valoració temporal, perquè estem en fase de proves. Quan haguem desplegat tot el projecte, doncs a partir d'aquí podran començar a fer valoracions. Hi ha un tema també de dinamització comercial. Doncs tenim previst de fer actes, doncs fires, caps de setmana, sota els mesos d'octubre, novembre, etc. Vull dir, és molt d'hora per fer aquesta valoració que demanes. És positiva en tant que ara tenim un carrer molt més ample, doncs amb una estètica que jo crec que no té res a veure, no?, amb aquell carrer que fins i tot hi ha algú, jo he sentit a parlar que algú que et deia que feia por entrar al carrer Jacint Verdaguer, no? Pues ara de moment ja no et fa aquesta por, ja veus un carrer descobert, ara li hem de posar els guarniments, no?, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest sentit jo crec que ja hem fet una passa endavant, hem avançat cap a aquest model que jo crec que també tots volem, no?, d'allunyar el cotxe del centre urbà. I, per tant, en aquest sentit sí que faig una valoració positiva.
1: Mm-hmm. Pilar?
3: Bueno, jo tornaria una mica a el que he dit abans amb la Mar Nova, no? Que el tema de les sancions, que es publiqui de forma expressa al web municipal, la data d'inici d'aquestes sancions i els criteris d'aplicació del règim sancionador per garantir la màxima seguretat i transparència envers la ciutadania, que està una mica esborrinada, no?, amb aquest tema de sancions, se senten bogeries, no? Però, bàsicament, pensem que no s'ha fet bé aquesta campanya per comunicar aquestes multes. El que parlava en Xavier de el tema de la cartelleria, trobem que els cartells que actualment hi estan són diminuts, no? I la gent, pues, i mal col·locats, vull dir, i això els hi porta una mica de confusió, no? En sabem que hi ha molts veïns i comerços que no estan contents. De fet, han començat una recollida de firmes i, bueno, i que el carrer, pues, encara té, com has dit, que està de proves, però encara té moltes deficiències, no? Com batxes, avui ha plogut, s'ha acumulat la pluja, el tema mobiliari, les jardineres, la veritat, cau tota l'aigua, saps? Vull dir, és una mica que s'ha posat, penso que una prova pilot que ha començat massa ràpida. Suposo que els taxistes tenen una curiositat, suposo que han de demanar per poder passar, perquè és la seva matrícula, que la policia la tingui en compte, no? Igual que Mataró té carrers que inclús taxistes de Premià de Mar entren i els hi surt com a servei públic, no? I, bueno, ells, de fet, és una inquietud que, com arribo cada matí per l'estació, és una inquietud que des del primer dia, com ho hem de fer, Pilar? Perquè nosaltres, ja el taxi t'ha adaptat, ja, i els, pues, bueno, pues, és una mica tot, tornem a lo mateix, la informació ben donada.
1: Mm-hmm. Enric?
0: Bé, jo us diria... Bueno, us diria sobre la pacificació, per començar de zero, de la pacificació de Jacint Verdaguer. Res, simplement que des del nostre grup municipal defensem aquesta pacificació i ens agradaria que fos, no et diria la primera, però una de moltes altres que vindrien a continuació. Entenem que la pacificació és fer guanyar espai pels vianants, potenciar el teixit comercial, i ho valorem així. Llavors, vull dir que no es tracta només d'eliminar cotxes, que també, vull dir que es tracta de molt més. Així que hi ha una part de... espero, doncs, aquest carrer ha d'anar guanyant vida, no? I sí que esteu dient en algun moment que estem en un moment de prova pilot. Jo no creia que estiguéssim en un moment tan agosarat. Jo crec que estem en un moment del que el carrer està incomplet. M'agradaria pensar que està incomplet. Dic, perquè dic, hi ha coses, llavors estic a l'espera de que hi hagi, doncs, que el projecte s'acabi i apareguin, doncs, el mobiliari urbà que falta, que és important, no? Si no es pot valorar, i és el que dèiem, jardineres, bancs, espais d'ombra. Ara no recordo si havia planificat algun espai de font, però un espai que es vol tenir vida, doncs també se li ha de donar aigua. I el tema de les senyalitzacions, no? De que ja siguin a través del terra o amb diferents sistemes, doncs han de ser clares, visibles i coherents, no? Mm-hmm. Llavors, per últim, el que diria és, jo amb això dic, recolzarem l'equip de govern i recolzarem els que vinguin endavant amb el sentit de sí, s'hauria d'haver fet millor. Jo crec que, clar, hem començat a valorar abans que s'hagi acabat l'obra. Dic, hem sigut tots molt valents, potser ens hem equivocat a l'hora de posar aquells tòtems, vull dir que podríem haver posat una miqueta. En tot cas, quan acabi l'obra i quan estigui tot ja plantejat, llavors faltarà uns anys de valoració. No sé si... Jo en tinc al cap 4, no? De dir que abans de fer cap valoració ja no només dels comerços, que aquí l'opinió també són dels veïns, i no només dels veïns que viuen allà, sinó dels veïns que utilitzen el carrer. Llavors, m'imagino, per poder valorar l'èxit o no i si s'ha de fer algunes modificacions cap a una banda o cap a l'altra, m'imagino mínim un període de 4 o 5 anys. Sí?
1: Xavier.
2: Sí, no, totalment d'acord. Per això he dit que la valoració que puc fer ara és estètica, fins i tot, vull dir, perquè
0: sí,
2: dius, home, estètica en el sentit
0: que...
2: No.
0: Estètica és lleig, el carrer serà molt més
2: bueno, en el sentit que com a mínim no veus aquell carrer atapeït de cotxes, no sé què, que com algun veí m'havia dit, doncs et feia fins i tot por entrar, vull dir, que això és el que algun veí m'havia manifestat, vull dir, ara ja no hi és, com a mínim, no? I sí, és així, és cert, no s'ha gestit, vull dir, falten molts aspectes, falta tot l'aspecte de jardineres, falta l'aspecte d'ombres, falta l'aspecte, el tema de bancs, que també apuntaves, doncs tot això tenim... Està previst, vull dir que està previst i s'anirà implementant, vull dir, tot això falta, s'ha volgut acabar primer l'obra i abans de fer un disseny de tot allò que ha d'anar, doncs, a veure la finalització de l'obra, si s'ha de fer alguna actuació puntual, etcètera, per tant, és algo que estava previst. El tema de la comunicació, doncs, és que, aviam, el tòtem s'ha posat, precisament... És que, clar, jo crec que hem entrat en contradiccions, perdoneu, de coses que apuntava. Diu, home, no sé per què hem posat el tòtem. Potser ens hauríem d'haver qüestionat. No, és que hem posat el tòtem. Perquè tots ens anem acostumant a que per allà no podrem passar. Llavors, i no s'està sancionant perquè tothom ens anem acostumant sense que hi hagi una penalització, no?, als veïns i veïnes. És a dir, s'està fent un esforç de comunicació, se n'està parlant moltíssim, i en canvi diem, no?, que hem de millorar la comunicació. Retracem tota la implantació, diríem, del carrer. Retracem el tema de sancionar vehicles per tal de que tothom ho sàpiga i critiquem que no s'estigui comunicant prou. En aquest sentit, jo crec que l'esforç que s'està fent per tal de que tothom, torno a dir, siguem sabedors de que no es pot circular per aquell carrer, a més, no només això, sinó que estem recollint propostes, estan recollint moltes propostes. Això que us deia, mira, inicialment nosaltres no havíem plantejat rotular a l'inici del carrer, rotular el terra, a l'asfalt, doncs zona de vianants, no pots passar. No? Això nosaltres no ho havíem previst. Doncs fruit d'aquest període, entre cometes, que no és tant de proves, sinó és d'alguna manera de recollir, no? Doncs quines són les mesures que podem implantar i que, per exemple, tu parles del cas de Mataró. En el cas de Mataró això, per exemple, no hi era. No? Nosaltres vam agafar un referent, que és a Mataró, concretament, i això no hi era. Doncs va ser un veí que ens ho va indicar. Escolta'm, i per què no fem això, no? És a dir, jo crec que les coses estan fent poc a poc perquè es volen fer bé, s'estan comunicant com s'estan comunicant, s'està explicant com s'està explicant, precisament perquè el que no volem és aixecar el taló i que allò sigui doncs un coladero de sancions. No? No es pretén això. Es pretén, doncs, recuperar aquell espai de la millor manera possible sense que tingui un cost pels nostres veïns i veïnes. I que estem complert absolutament. Això ja ho hem reconegut, ho hem dit d'entrada, I ja em callo perquè m'esteu dient que voleu dir coses, vinga, va.
3: Mira, jo només dic que si incideixo en el tema de comunicació és perquè recollim les inquietuds de veïns i veïnes del poble, vull dir, no m'ho trec de la màniga. La gent té una incertesa i per això pues, insistim en el tema de que s'ha de comunicar i que s'ha de tenir pues, una transparència de cara a ciutadans i ciutadanes que són els que mereixen saber-ho, simplement és això.
1: Enric, vols afegir alguna cosa?
0: Jo voldria afegir una cosa que m'ha deixat abans, que sí que ho vam dir en algun moment al ple i el senyor Subirats ens va respondre, dic, però va passant el temps i no acabo de veure la millora. O sigui, jo crec que hi ha en alguns punts que el carrer ja sembla, tot i que és nou, sembla antic, amb el sentit de que l'execució de l'obra en alguns punts, no sé si estem d'acord, els panots, això el que diria la gent que no en sap que, com jo, que diríem les rajoles del carrer, hi ha molts llocs que estan com mal... Nosaltres creiem, els que no en sabíem, no? I el senyor Subirats ens corregia al ple, de que no és que estiguin mal posades, sinó que surten de diferents fornades i amb el temps s'acabarà llissant tot i això. Llavors, bueno, dic, no sé quants anys es refereix, de 10, 15, 20 o 30 anys, però vull dir que m'envien fotografies, veig espais on directament caminar se't pot... que és difícil, eh? Però sí, se't pot enganxar el peu i t'entrebanques una miqueta. Directament vas amb el patinet, no? Jo a vegades agafo el patinet de la meva filla i notes que vas sentint... a zones que teòricament haurien de ser planes. Així que sí que crec que hi ha alguns espais que s'hauria pogut tenir més en compte l'execució de l'obra, podria haver estat millorable. I que ara passa el temps i crec que ja em reafirmo amb allò que dèiem.
1: Doncs bé, si ningú més té res més a afegir, donaríem per finalitzada la tertúlia d'avui. Gràcies a tots i ens retrobem la setmana que ve. Gràcies.
2: Gràcies, Emma. Vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge, seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
3: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Avellots.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Córrer, saltar, canviar de direcció, frenar, accelerar, disputar una pilota i, sobretot, prendre decisions en qüestió de segons. El bàsquet és un esport molt exigent físicament, però també mentalment. Una activitat completa que practiquen milers de persones des de les categories de formació fins a l'èlit, però tota aquesta intensitat també fa que algunes lesions siguin especialment habituals. Avui parlem de bàsquet des del punt de vista de la fisioteràpia amb Miqui Martínez, codirector de Fisio Premier.
3: Doncs el bàsquet és un esport molt complet, molt compensat i molt equilibrat. Es treballen moltes capacitats a nivell de l'aparell locomotor i fins i tot cognitiva. Es treballa la velocitat de reacció, la resistència, i també és un, en ser un esport d'equip on has d'estar molt pendent de lo que fan els teus companys i lo que fa l'altre equip, doncs és un esport en el que la intel·ligència i l'habilitat mental també es treballen moltíssim.
2: I és precisament aquesta combinació d'intensitat, velocitat i salts la que pot provocar que determinades parts del cos pateixin més que d'altres. Els dits, els turmells i els genolls són alguns dels grans protagonistes quan parlem de lesions en aquest esport. Però quines són les més habituals?
3: Les lesions del bàsquet més típiques, si haguessin de fer un rànquing, segurament no hi ha jugador de bàsquet que no hagi tingut una capsulitis, que una capsulitis és una mena d'esguins d'uns lligaments que tenim entre les falanges, els dits. És molt fàcil que es faci una capsulitis si et dona una pilota així, diguem, a la punta del dit. I la primera moltes vegades se't sobta, però quan ja t'acostumes a tenir-ne ja no fas gaire cas, et fas un tape, un embenat, i normalment jugues sense cap problema. De fet, és molt habitual veure partits de bàsquet amb la gent amb els dits embolicats, o al bàsquet professional, a la NBA, o al bàsquet amateur també. Després tindríem els esguinços de turmell. Com és un esport on es salta molt i moltes vegades quan caiem del salt hi ha molts peus per allà al mig, trepitges un company o un rival i fas el maleït esguins, que bueno, depèn del grau que sigui, depèn de la intensitat, té un tractament o un altre, i sobretot el que canvia d'un esguins de turmell a un altre és el temps d'espera. Un esguins pot anar des dels 10 dies fins a acabar una intervenció quirúrgica, per exemple. I potser la tercera lesió més habitual serien els trencaments del creuat anterior, que és aquesta sí que és una lesió bastant greu, en la qual el jugador o jugadora pot estar fora dels terrenys de joc fins un any, perquè requereix d'una intervenció quirúrgica i d'una readaptació que es fa bastant llarga.
2: Una capsulitis al dit pot permetre continuar jugant amb protecció, mentre que un esguins al turmell o una ruptura del lligament encreuat anterior poden obligar a estar setmanes o fins i tot mesos allunyats de les pistes. Però això ens porta a una altra pregunta. Una lesió significa necessàriament que hem de deixar de practicar bàsquet?
3: En principi no hi havia cap problema que impedeixi la pràctica del bàsquet, a no ser que sigui alguna lesió cronificada, com per exemple inestabilitat del turmell o alguna patologia del genoll que no tingui ja, per dir-ho així, solució. Però per la resta de problemes no hi hauria cap lesió que ens impedeixi fer la pràctica del bàsquet. Òbviament, si una persona no pot pujar, per exemple, els braços més enllà del que seria el cap, doncs tampoc podria fer un tir a cistella o defensar o agafar un rebot, amb la qual també seria un hàndicap, no? Una desavantatge el no poder elevar els braços per sobre del cap. Però així com a lesió específica, amb un bon comportament, amb un bon tractament, amb exercicis adients, qualsevol persona pot practicar bàsquet.
2: I si hi ha una cosa que preocupa especialment molts jugadors, sobretot quan són joves, és el salt. Arribar més amunt per capturar un rebot, posar un tap o intentar fer una esmaixada. Però podem realment millorar la nostra capacitat de salt i, sobretot, podem fer alguna cosa per créixer uns centímetres?
3: Una cosa que els preocupa bastant als jugadors i jugadores de bàsquet és que, com moltes vegades no, diguem que deixem de créixer aviat i no som tot el que voldrien, volen guanyar capacitat de salt. Llavors ens demanen als fisios, primer, si hi ha alguna manera que puguin créixer, algun estirament,

0: o alguna cosa, i després ens demanen molt exercicis que els hi puguin fer, com millorar el salt, de manera d'intentar arribar més a dalt per agafar més rebots que l'altre, o per fer una esmaixada, o pel que sigui.
1: I aquí apareix un dels grans mites relacionats amb aquest esport, que jugar a bàsquet fa créixer. Segur que més d'un jugador o jugadora ha sentit aquesta frase alguna vegada, però què hi ha de cert? Miqui Martínez ens ho explica.
0: Com a dada curiosa, s'acostuma a dir que la gent que fa bàsquet creix més, i no és ben bé veritat. El que passa que a nivell professional sí que és veritat que els jugadors que són bons i a sobre són alts tenen més facilitats, tenen més capacitats i és més fàcil que llavors arribin a practicar bàsquet d'èlit. Però si mirem el bàsquet més amateur, veurem que hi ha gent de totes les alçades.
1: Per tant, ni cal ser alt per jugar a bàsquet, ni una lesió ha de significar necessàriament abandonar aquest esport. El més important és conèixer els nostres límits, tractar correctament les lesions i treballar la prevenció i la preparació física, perquè el bàsquet de velocitat és salt, és força i és capacitat de reacció, però també és coordinació, presa de decisions i, sobretot, treball en equip. Nosaltres continuarem parlant de bàsquet i també de tot allò que passa fora de la pista.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes de gossos complicarà la vida als veïns i que no cal canviar les regles per una minoria incívica. Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort per haver de destinar pressupost a aquesta nova mesura. A més, Cano també ha explicat que la nova ordenança sobre benestar animal també està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. Diu Cano que la majoria de famílies cuiden els animals i que no posaria aquesta nova taxa. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries de cara a la nova ordenança de 2027. Cano està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar perquè la població no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. També ha fet autocrítica i ha argumentat que des dels grups municipals es va córrer massa. Explica que pensaven que el nou sistema ajudaria a reciclar més i tenir la ciutat més neta, però, en canvi, diu, no s'ha complert del tot. Josep Maria Cano també ha criticat el paper fiscalitzador del govern perquè, segons ha explicat, el control de l'empresa subcontractada no ha estat bo i ha explicat que ara mateix hi ha sobre la taula la possibilitat de sancionar l'empresa que du a terme la recollida d'escombraries. Cano també ha afirmat que la bona notícia és que el govern està reconeixent que el sistema fa aigües i mesures com la unitat d'intervenció cívica i el control de la policia local estan funcionant per millorar. El regidor de Ciutadans també ha tingut temps de parlar del seu futur. De cara a les eleccions municipals de 2027, no repetirà amb la candidatura de Ciutadans i ha explicat que té un ventall d'opcions disponibles, però que encara s'ha de decidir. Si puc aportar alguna cosa, ho faré, ha dit, i si no, una altra opció és posar punt final a la seva carrera política.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Els propers minuts parlarem d'educació. Actualitzem com ha engegat el curs escolar a Premià de Mar aquest setembre de 2026. I ja sabeu que aquí a la ràdio acostumem a tenir l'espai de les escoles els dimecres i avui hem convidat a una de les direccions d'aquestes escoles, l'escola Sant Cristòfol, per poder-nos posar al dia i que ens expliquin què tal van aquestes primeres setmanes de curs. Sònia Ribas, com estàs? Benvinguda a la ràdio.
3: Hola, gràcies.
2: Gràcies per venir. La primera pregunta és obligada. Com esteu? Com ha engegat aquest curs escolar 2026?
3: Vinga, doncs, ha engegat mogudet. Per això soc l'única direcció que ha pogut venir, que ens ho hem pogut organitzar, perquè n'havíem de ser més. Ha començat mogudet. Com tothom ja sap, els equips docents de les escoles estem en reivindicacions per falta de personal, i aquest n'és un exemple. Tenim escoles a Premià que encara no tenen prou personal, i ara mateix les direccions estan substituint aquest personal per qüestions vàries, o bé perquè el departament encara no ha dotat a l'escola de certs càrrecs que hi haurien de ser, com altres baixes que solen passar durant l'any, baixes per malalties, per permisos, que encara no estan cobertes.
2: Quins càrrecs falten i que ara estan sent substituïts per les direccions?
3: Falten tutors, hi ha alguns que els hi falten tutors d'aula d'acollida, que és per l'alumne nouvingut, els hi falten tutors de CA, que és per atenció a la diversitat, o simplement docents que s'han posat malalts, que ha de fer el seu procés per poder ser substituït pel departament.
2: Per tant, diríem que, com explicava la Sònia, el curs comença mogudet, en lloc de centrar-nos en tot el que podem seguir millorant, no?, i tenir tots els recursos disponibles, hem d'anar cobrint amb el que podem i amb el que tenim, no?
3: Exacte. I sovint són recursos que afecten a tot l'alumnat, perquè treus reforços d'altres cursos per poder atendre aquest alumnat amb més necessitats.
2: Mm-hmm. Quan es preveu que canviï la situació? Si és que es preveu que canviï la situació, perquè imagino que aquest inici mogut hauria de tenir una fi, no?
3: La veritat és que tots els docents, i aquí parlo per tots, tots els docents estem esperançats en que aquesta situació es reverteixi i puguem avançar. Tot i així, sí que sembla que des de la primera vaga al primer dia de curs la cosa està una miqueta freda. Llavors, sí que a les escoles ens trobem en assemblees i després per territori també, i sí que es comencen a moure coses, a veure per on volem continuar, però de moment, com a mínim per part del Departament d'Educació, sembla que tot estigui bastant refredat.
2: Bastant aturat, o com a mínim sí. Aquesta roda de contactes, i per això engegava el curs escolar 2026 amb aquesta nova crida a la vaga i a la reivindicació també, aquestes demandes dels docents que de moment no acaben de trobar un acord amb el Departament d'Educació, amb la qual cosa seguim pendents.
3: No? Hi ha una cosa molt clara, i és que nosaltres reivindiquem. Sí que és evident que reivindiquem millores en el nostre sou, però també reivindiquem, i és el que més reivindiquem, que són millores en atenció a l'alumnat. Llavors, sembla que des de diferents mitjans de comunicació s'estigui incidint només en la millora del nostre sou, quan realment no és així. Vull dir, sí que se'ns ha dit que se'ns millorarà el sou a llarg termini, perquè també s'ha de dir, perquè ens han dit 50 euros al mes que seran efectius a llarg termini, en 10 anys. O sigui, 50 euros al mes en 10 anys se'ns anirà augmentant. I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Nosaltres estem treballant pels nostres nens i nenes i el que volem és atendre'ls de la millor manera. Cada vegada tenim més necessitats a les escoles i cada vegada tenim menys recursos. Menys recursos personals, menys recursos materials per poder-los atendre. I això és el que estem reivindicant i és amb el que no estem contents. I per part del departament també sembla que només estem reivindicant el nostre sou o les famoses colònies, que hi anem perquè... Bueno, hi anem perquè, bueno, perquè ens agrada i perquè som docents i realment creiem que les colònies van bé pel nostre alumnat, però també és una manera de poder fer pressió que tota la societat pugui veure que aquestes reivindicacions són pels nostres alumnes, no són pel nostre benefici.
2: Colònies, sortides en general i alguns tallers fins i tot, no?
3: Sí. Des de diferents escoles, quan ens vam trobar en assemblea a cada escola, cadascú ha decidit... Sí que és veritat que hem intentat anar bastant a la una aquí a Premià, però hi ha en diferents escoles doncs, que són més radicals i d'altres que potser no tant. Uh-huh. Llavors sí que totes les escoles, en aquest cas parlo de les públiques, tot i que les reivindicacions ens unim tots, tant pública com concertada, però des de les públiques vam acordar no fer sortides ni colònies. Per què? Perquè són les que afecten el nostre horari laboral. Llavors, nosaltres farem el nostre horari laboral, però tot el que surti d'aquí no fem. Tot el que nosaltres haguem de portar econòmicament, tampoc ho farem. Per això allò dels tallers, quan venen tallers que són de fora, que no entren dintre dels nostres projectes educatius, llavors, de moment no ho fem. És la manera, de moment, que hem trobat per fer una miqueta de pressió. És la millor o no? Doncs, evidentment, com en tot, hi haurà gent que estarà a favor i hi haurà gent que estarà en contra, però de moment és la manera que hem trobat per poder fer una miqueta de pressió.
2: El que també ens sembla a nosaltres és que és un punt d'inflexió bastant important. És a dir, no hi ha acord, de moment continua la taula negociadora, tot i que la situació, com m'ara explicava la Sònia, està una mica aturada, parada, com a mínim per part també del Departament d'Educació, a l'espera de saber quan arriben totes aquestes millores, quines són i quines propostes hi ha, no? Però el que és evident és que el personal docent sembla que no es mourà i que està molt segur del que demana, no? Perquè també és veritat que la situació a les escoles i a les aules, la realitat, és molt diferent i necessita d'aquestes millores que reclameu.
3: Sí, i la veritat és que no només som els docents, sinó que les famílies també ens estan recolzant. I ara mateix, aquests últims 15 dies, gairebé totes les escoles hem estat fent les reunions d'inici de curs, hem fet les reunions amb les famílies, i surt el tema. I surt que no farem les sortides, no farem sortides de tot el dia, no farem les colònies, i de moment ens estan recolzant. També, doncs mira, els docents som de mena optimista i ens agradaria pensar que aquesta situació aconseguirà desencallar-se i al final aconseguirem fer sortides i colònies. Però de moment, bueno, és que les famílies també són, bueno, són els primers afectats, són els seus fills i filles els que tenen les necessitats i els que estan amb aquesta mancança de recursos.
2: Quan parlàvem d'aquests càrrecs que s'estan cobrint ara des de la direcció perquè falta gent, de quanta gent estaríem parlant, Sònia? Tenim més o menys una dada concreta? És
3: no,
2: complicat
3: no
2: posar-hi...
3: Sí, és complicat, no tinc una dada concreta perquè, a més, les direccions hi estem molt a sobre, estem tot el dia enganxats a telèfons i ordinador, quan no estem cobrint nosaltres també aquestes substitucions per intentar fer pressió al departament, fer-nos una miqueta pesades les direccions per intentar tenir tot això cobert, perquè bueno, som els primers interessats en que la nostra escola tingui tots els recursos i que pugui funcionar de la millor manera possible.
2: Una altra de les demandes dels docents també per millorar també era una baixada de ràtio, que hem situat a 19, a I3, als centres escolars de Premià de Mar. L'altre dia al ple municipal la regidora Elisenda Busquets, d'Educació, també deia que la idea és anar fent possible que aquesta ràtio de 19 es pugui traspassar també a altres cursos, a I3, a I4, que és aquesta la voluntat, i que Premià de Mar pugui baixar ràtios.
3: Sí que és veritat que bueno, hi ha hagut una baixada de natalitat molt forta, no només a Premià, sinó bueno, arreu de Catalunya. Hi ha hagut una baixada molt forta, llavors aquesta baixada de natalitat ha condicionat que puguem baixar ràtios. El curs passat, la ràtio d'I3, com molt bé dius, aquí Premià estava a 19. Està a 19. D'altres cursos, la ràtio no és a 25, com en principi el departament té acordat. Val? Ara mateix tenim ràtio, crec que és fins a tercer, el màxim és ràtio 20, sempre ampliable. Vull dir, el tema de les ràtios és com molt variable, val? Depèn molt de la natalitat, la immigració, val? Depèn de molts factors. Ara mateix fins a tercer, més o menys, tenim ràtio 20, en principi totes les escoles, i a partir de... Doncs, aquí parlo per primària, a l'ESO em perdo una miqueta més, quart, cinquè i sisè, la ràtio sí que està a 25. Però ja dic, sempre hi ha un marge. Hi ha un marge de que en cas de que hi hagi doncs, alumnat nouvingut, canvis de centre, que això també passa, es pot ampliar aquesta ràtio.
2: Molt bé, explicat. Més coses també, perquè sembla que aquestes reivindicacions, evidentment, i la situació a les escoles a dia 8 de setembre, que engegaven el curs, ha deixat una mica en segon pla quines són els principals, les novetats o principals reptes d'aquest curs. Quan parlem d'aquesta comprensió lectora, d'aquest informe PISA que preocupa moltíssim, de què fem amb les pantalles, de com introduïm la intel·ligència artificial a les aules, com ho viviu vosaltres, Sònia?
3: Són molts reptes. I, bueno, deies intel·ligència artificial. Just ahir fèiem una xerrada al nostre claustre sobre intel·ligència artificial. Fa una miqueta de por. Fa una miqueta de por com està anant tot de ràpid. Amb intel·ligència artificial, per exemple, els mestres ara ens estem formant. Ens estem formant amb intel·ligència artificial per poder donar recursos al nostre alumnat i per saber per on anirà el nostre alumnat. Bàsicament perquè normalment ells aprenen molt més ràpid que nosaltres. Pantalles. Bueno, les pantalles fa un parell d'anys se'ns van imposar des del departament. No es va demanar l'opinió als equips docents. És una de les reivindicacions que també tenim, que se'ns escolti quan hagin d'introduir alguna novetat o algun acord, que se'ns escolti els que estem treballant dia a dia a les escoles. Se'ns van imposar les pantalles. Nosaltres tenim clar que les pantalles no són bones pel nostre alumnat o com tots els extrems són dolents. Vull dir, no és bo ni estar tot el dia en pantalles, ni és bo tot llibres i tot pues, en plan matxaque, és evident.
2: És una reflexió compartida aquesta, Sònia, o
3: sí.
2: És del Sant Cristòfol?
3: Sí, no, és reflexió compartida. Llavors, doncs, les escoles anem trampejant una mica amb ús de pantalles i amb ús d'altre material, del material a l'hora de fer l'aula. A veure, què més has dit?
2: Parlava d'aquesta comprensió lectora, el tema PISA, que també està sobre la taula.
3: El tema PISA. Comprensió lectora, els aprenentatges en matemàtiques. Si ens haguéssim preguntat a nosaltres... Els docents no ens calen unes proves PISA per veure que, en general, el nivell ha baixat. Comprensió lectora és molt important. Aquests dies, amb les reunions de famílies, ho estàvem parlant molt. És important que tot l'alumnat llegeixi, que aprengui a llegir, i aprengui a llegir comprenent. Perquè amb la comprensió lectora hi és tot. Si no entenem un text... No sabem fer res. A les escoles hem vist una reducció de la comprensió lectora en general, en alumnat, a la població en general, perquè anava a dir alumnat, famílies, és a la població en general. Hi ha una baixa comprensió lectora, cada vegada estem més acostumats a tot lo visual, que si Instagram, que si TikTok, estem acostumats. Anar a lo visual i a llegir per sobre i creiem que ja estem informats. Cal també una alfabetització molt gran en tot el tema digital, que a vegades ens creiem que ho sabem tot i no. I amb això està afectant a la comprensió lectora.
2: Vosaltres, Sònia, que ho teniu en el vostre dia a dia, evidentment us heu preguntat per què baixa el nivell, no? Quines són les respostes que us venen al cap?
3: Els nens cada vegada més, abans naixien amb una barra de pa sota el braç, ara neixen amb un mòbil, amb una tablet. Quantes vegades anem passejant per aquí la Gran Via mateix i veiem nens amb cotxet, amb una tablet, mirant dibuixos.
2: La tecnologia és un d'aquests motius, eh?
3: Sí, jo crec que és el més gran. I la falta de temps, anem de bòlit.
2: Anem de bòlit, en general. No tenim temps, no tenim calma, no? Per reflexionar, per pensar.
3: Conciliació familiar. Necessitem la conciliació familiar. Necessitem que les famílies, pare, mare, tiets, avis, puguin tenir estones de qualitat amb els seus fills i filles. I això s'està perdent també. I tot això després es veu en els aprenentatges. I donar tot el pes de tots els aprenentatges a l'escola a vegades és un error. No arribem a tot.
2: Molt bé. Sònia, volies aprofitar aquesta entrevista també a la ràdio per parlar del període de preinscripció i de com funciona la matriculació. M'has dit, per deixar-ho ben clar, per explicar-ho bé, perquè tothom conegui com funciona, perquè a vegades hi ha dades que se'ns escapen, no?
3: Sí, ens hem trobat últimament que a vegades... Bueno, és que d'educació tothom s'atreveix a parlar i sap com... Hi ha dades que a vegades tenim les escoles i no tenen d'altres agents que sí que estan relacionats amb l'escola, però no tenen les dades perquè al final són dades que també cada escola domina i sap per on van. Llavors, una miqueta, totes les direccions volíem explicar com funciona el procés de preinscripció i matrícula. Nosaltres, en un primer pas, fem les jornades de portes obertes, en què cada escola explica el seu projecte. Des d'aquí ja sé que queda molt per aquestes portes obertes, perquè solen ser cap al febrer, principis de març, però animo a tota la població de Premià d'anar a visitar a totes les escoles de Premià, perquè totes i cada una de nosaltres tenim projectes diferents i molt vàlids. Una vegada hem acabat aquestes jornades de portes obertes, arriba el procés de preinscripció, que no vol dir matriculació. Què vol dir això? Que cada família tria 5 escoles, que nosaltres el que aconsellem des de les escoles és que triïs 5 escoles, que triïs les 5, per molt que a tu te n'agradi molt més una, per després, doncs mira, és una tria de la que t'agrada més a la que t'agrada menys. Per després, per si no hi ha places, poder accedir a la segona, després a la tercera. Llavors, les famílies fan aquest, el full de preinscripció, i després hi ha un número, que això qui ho domina és Departament d'Educació, fa un sorteig, tria un número i a partir d'aquí s'ordenen les preinscripcions. Ni direccions...
2: És atzar, Exacte.
3: Aquí no podem fer res, ni direccions, ni regidoria d'educació, ni la OME, ningú. Aquí ningú pot fer res. És atzar, s'ordenen i llavors entren els nens. Primer solen entrar els nens amb necessitats educatives especials, tant si són necessitats socioeconòmiques com necessitats més pedagògiques, dificultats d'aprenentatge. Primer s'omplen aquestes places que cada any, segons el que... Quan ens pregunten a les escoles, segons les necessitats que es detecten i que sovint ja es detecten amb l'alumnat que ara està fent I2, ja es guarden unes places per a aquest alumnat. I després s'omplen amb les places ordinàries, sí, que és... doncs tota la resta, i són les que van sobretot a l'atzar, com deies.
2: Digues, Sònia. No, jo volia fer o deixar clar que la matrícula, pel que hem vist, també ha quedat molt repartida entre tots els centres, que finalment tothom ha obert amb una línia.
3: Sí, exacte. Tot això, qui ho decideix és Departament d'Educació. Departament d'Educació és qui té els números reals de com ha anat la preinscripció i són els que decideixen on quantes línies tindrem. Aquí a Premià doncs, hem tingut la mala sort de que han reduït una línia, en aquest cas al Montserrat. Però tot això ve decidit per Departament d'Educació i no hi podem fer res. Vull dir, direccions no podem fer res, ja ens agradaria, perquè si poguéssim, doncs em sembla que gairebé totes les escoles tindríem doble línia, perquè ens agrada i perquè ens dona vida a les escoles. Totes les escoles tindríem doble línia, tindríem el nostre alumnat, que tindríem l'escola perfecta, però no, vull dir, els recursos s'han de repartir entre totes les escoles i qui ho decideix és Departament d'Educació. De fet, ara mateix ja ens estan demanant dades a les escoles per començar a preparar les dades pel curs que ve.
2: Déu-n'hi-do, va molt ràpid això, no? Començar sí. Aquest curs pràcticament que...
3: Sí, sí, i a vegades ens demanen dades que costa una miqueta de trobar, però ho aconseguim.
2: Molt bé. En general espereu que sigui un bon curs o també preveieu que es mantingui mogut, Sònia?
3: Nosaltres és que som optimistes, llavors esperem que sigui un bon curs. De fet, tots treballem perquè sigui un bon curs i per tirar l'escola endavant. L'escola i els nostres nens i nenes, que realment, vull dir, som mestres per vocació i som mestres perquè ens importa tirar endavant el nostre alumnat.
2: Molt bé. Doncs estarem pendents de com avancen aquestes reflexions, evidentment, i el dia a dia a les escoles. Mentrestant, agraïm avui a la Sònia Ribas, la directora de l'Escola Sant Cristòfol, que hagi passat per la ràdio per donar el punt de vista també dels docents, que és molt important. S'ha de reivindicar també el paper dels docents i és molt important també que vingueu a explicar quin és el vostre punt de vista, Sònia, i com ho esteu vivint vosaltres, perquè més enllà de les famílies, també cal que bona part de la societat i premianencs i premianenques sàpiguen com es viu des de l'escola. Així que
3: exacte.
2: Gràcies i estarem
3: gràcies
2: molt
3: a vosaltres.
2: Pendents.
4: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La matinada del dijous al divendres es tancava el termini de presentació de sol·licituds per optar algun dels 16 pisos de lloguer subvencionat del carrer del Carme, la primera promoció de pisos subvencionats per l'Ajuntament de Premià de Mar. Pel que ens diuen, des de l'àrea d'habitatge i a l'espera de fer les últimes comprovacions, han entrat al sistema al voltant de 70 sol·licituds que ara hauran de passar un procés de cribatge per apartar els casos de duplicitats i per comprovar que es compleixen tots els requisits que estipulaven les bases. Tot i que la intenció és completar aquesta feina les pròximes setmanes, no s'ha fixat una data concreta ni tampoc ens donen una data probable de finalització del procés i assignació dels habitatges als nous inquilins. Els 16 pisos de lloguer subvencionat d'aquest edifici del carrer del Carme, una promoció privada que inclou aquests habitatges gràcies a un acord amb l'Ajuntament, són pisos d'una, dues i tres habitacions. El preu del lloguer va dels 790 euros al mes als pisos d'una habitació fins als 950 euros tres habitacions, amb què la subvenció queden en 553 i 665 euros respectivament. Tots ells, com ja s'havia explicat, destinats a premianencs d'entre 18 i 35 anys i majors de 65, a banda de l'empadronament i l'edat també, havien d'acreditar unes rendes determinades, rendes que han estat objectes de controvèrsia política perquè algunes forces han considerat que excloien els estrats més vulnerables i que tenen més difícil l'accés a l'habitatge.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals el 2027, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per a la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Escoltem la primera secretària de la formació juvenil, la premianenca Clàudia Flor, que remarca que els propòsits de l'escola van més enllà del repte electoral i que celebra el compromís del partit amb la branca jove.
3: Sí, és evident que al maig del 2027 tenim eleccions municipals i que aquesta escola em porta el segell. El programa fa tot el recorregut, des de com arrencar una campanya, com convertir l'anàlisi del territori en un programa o com mobilitzar i comunicar, per acabar parlant de com es governa des de la proximitat. Però no ho reduiríem a una campanya. Volem que el jovent socialista del Maresme tingui eines per fer política municipal abans, durant i després de les eleccions. Per això diem que és on el pensament esdevé municipalisme. No és la primera vegada que es fa una escola a nivell comarcal, però feia uns anys que no es celebrava. L'hem volgut recuperar amb força i que ens acompanyin la consellera Alicia Romero, l'alcalde David Bote, la portaveu del grup parlamentari Elena Díaz o el secretari general Xavi Amor, demostra que el partit aposta de veritat pels i les joves.
2: A banda de Bote i Romero, també prendran part de la trobada altres polítics destacats maresmencs com el regidor mataroní Xesco Gomar, la diputada Elena Díaz o el secretari de Governs Locals Xavier Amor i, naturalment, també hi serà la primera secretària de la JSC Laura García, tot plegat, com diem, el dissabte i el diumenge 3 i 4 d'octubre a l'alberg del Xanascat de Cabrera de Mar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a Plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Selva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria DIA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com una espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Premià Mèdia. Informació.
3: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 8.

0: Vinga, som-hi, que explicarem que a Mataró s'està preparant un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. L'organitza la Fundació El Maresme i Eurecat per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posaran sobre la taula anàlisis de quines són les principals necessitats d'aquest col·lectiu de persones amb discapacitat. I aquest congrés, atenció, perquè es farà el proper dijous 1 d'octubre al Tecnocampus Mataroní. En volem saber més, volem saber de què es parlarà concretament i totes les pensades que hi ha amb la Fundació El Maresme. És per això que hem convidat la Lídia Ruiz. Benvinguda a la ràdio, Lídia.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Un mes més. Molt contents també de tenir-vos i que us feu ressò de totes aquestes activitats. També a la Sandra Delgado. Benvinguda, Sandra.
2: Gràcies, bon dia. Què tal?
0: Un congrés per parlar de discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. De què va això?
1: Correcte. Doncs està clar que la intel·ligència artificial, la tecnologia, avança a passos agegantats i nosaltres, des de Fundació Maresme, Eurecat, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, doncs hem volgut, d'alguna manera, ser partíceps, no?, d'aquests avenços també amb el nostre col·lectiu, no?, amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Perquè si no hi ha aquesta participació per part nostra ara, en aquests moments, ens perdem i la intel·ligència artificial també es perd, doncs una

0: mirada que creiem que és essencial, no, Sandra?
1: Sí. Sí, sí, aprofitem el moment també perquè ens trobem entitats del sector més social, amb entitats com és Eurecat, que són desenvolupadors i pensadors de tecnologia en funció de necessitats, i qui més per aquest combo, no? De nosaltres tenim molt presents quines són les necessitats de les persones amb discapacitat i extensible a persones dependents de la societat o que estan en processos d'envelliment, per exemple, i Eurecat, que tenen un equip de desenvolupadors molt potent a nivell de tecnologia. Llavors, bueno, és com un matrimoni ideal, no?
0: I tant, i tant.
2: I no només això, sinó que també us rodegeu d'experts i expertes, no? Que posaran sobre la taula, evidentment, diferents qüestions que són d'interès, no?
0: Es podria dir que és un dels congressos més importants que es duran a terme a Catalunya en els propers mesos, perquè no és gaire habitual que es posi damunt la taula IA i discapacitat intel·lectual. Per tant, engresquem molt a tothom que ens estigui veient o escoltant que s'hi apropi, perquè necessitem de la mirada transversal de la ciutadania, del món de la tecnologia, del món de la discapacitat intel·lectual, famílies, persones ateses, tothom, professionals. És un moment, doncs, això, no?, que volem, doncs, dir aquí a Mataró, a la Fundació Maresme, en el seu 60è aniversari, de la mà d'un centre tecnològic com Eurecat, fem una crida a parlar d'aquest tema, que no només es parli dels aspectes negatius, que se'n parla molt, sinó de com pot millorar la qualitat de vida o com poden millorar les persones el seu dia a dia gràcies a la intel·ligència artificial, no?
2: Com ens pot fer un cop de mà, i tant. Per si algú està molt interessat, aquest congrés serà el 1 d'octubre, el dijous, a partir de 8:45 del matí fins a 2:45 del migdia, al Tecnocampus, al Centre de Congressos, i ara us posaré en un compromís, Sandra, Lídia, perquè ja sé que heu preparat amb molt de carinyo tota aquesta feina, que ve moltíssima gent, molts experts, però què us ve més de gust veure? Per fer també 5 cèntims i per posar la ment als llavis als oients que també ens estaran escoltant, i si hi ha algú molt interessat. De tot el que ha de passar, què és el que ens destacaríeu?
1: Buf, és que passaran tantes coses i parlarem... Clar, no és un congrés que només parlem des de la vessant específica, tecnològica, de desenvolupar una intel·ligència artificial, sinó que posarem sobre la taula quines coses estan passant avui dia, quin ús s'està fent, des de com s'està desenvolupant una IA perquè reconegui veus amb disàrtria, veus pròpies d'una persona amb una paràlisi cerebral, perquè reconegui aquesta veu i l'entengui, per exemple. Com uns pictogrames transformen la paraula escrita per persones que no en saben llegir, entenguin el missatge, a l'ús de la impressió 3D, a l'ús de la robòtica. I després de totes aquestes experiències, hi haurà un segon mòdul en el programa, ho podreu veure, que es convida a reflexionar des del punt de vista de l'ètica, des del punt de vista de les famílies, des del punt de vista dels desenvolupadors i des de les universitats, no? I tot això, doncs, bueno, és per parlar del present i del futur, no? Una miqueta.
2: Lídia, amb què et quedes tu?
0: És que ha fet una radiografia
2: espectacular.
0: Jo crec que sí, des de posar també dades, no? Informació amb un periodista especialitzat, també, situar en quin moment ens trobem, a conèixer experiències en primera mà i també veure de cara al futur, perquè el paper de les famílies també, més enllà dels professionals, creiem que és vital, no?
1: Bueno, i de la persona, de la persona usuària, no?, d'aquesta IA, perquè el que també us compartirem, si veniu al congrés, és que les experiències parteixen de casos, no?, de casos que estan passant, i són persones que les posem en el centre perquè qui millor que la persona per decidir si està funcionant o no el que estem fent, si la IA l'estan tenint o no. Llavors, bueno, partirem també del cas i de la persona en qüestió.
2: La tecnologia com a motor d'una societat més inclusiva,
1: correcte,
2: evidentment.
1: Correcte.
2: Porta molta feina preparar i elaborar tot això. De seguida parlem també del que passa sobre l'escenari, que ara ho estàvem comentant, també de qui ha d'anar-hi, és a dir, per qui és aquest congrés. Però us volia preguntar també, en aquest 60è aniversari de la Fundació, d'on neix la idea? Qui té la primera idea de dir, i si fem un congrés? I si ens enrotllem la manta al cap, que s'acostuma a dir, i ho tirem endavant? Perquè, al final, per fer-ho possible han de passar moltes coses, no?
0: Jo crec que Fundació Maresme fa xarxa a moltes entitats i centres, no?, del Maresme. Amb Eurecat és un gran exemple. I jo crec que va néixer una mica de forma conjunta, no?, d'aquest afany o d'aquest interès de generar coneixement, de generar, doncs, aquest moment de compartir. I jo crec que va venir una mica de la mà. No sé si Sandra vols complementar, però penso que... no som una entitat que durant aquests 60 anys treballem molt, molt colze a colze i no podem dir que la idea ha partit de fundació, sinó jo crec que ha sigut un interès mutu, no?, de millorar la qualitat de vida de les persones i famílies que tenem i alhora doncs, aquest interès també per part d'Eurecat, que és un dels centres tecnològics més potents a nivell de Catalunya, doncs aprofitem-ho, no?
2: Sempre amb la ment oberta també, no?, per aprofitar totes aquelles oportunitats que puguin venir, que ens puguin fer millors, no?
0: Sí. I clar, és veritat, com bé dius, preparar tot aquest congrés ha comportat molt de temps, reflexionar sobre quines mirades, no?, que no ens deixéssim a ningú, i ens preguntaves qui ha de venir. Doncs, per descomptat, empreses, centres tecnològics, professionals, famílies, persones amb discapacitat, persones sense discapacitat, al final volem construir conjuntament. I escoltant-nos podrem saber de quina manera podem continuar avançant, no? No només conèixer què estem fent i què significa per al nostre col·lectiu la IA i els avenços tecnològics, sinó com podem avançar de la mà. Necessitem fer-ho conjuntament, sols no podem.
2: Sembla molt interessant també enfocar-ho, no? És el que estava explicant la Sandra. Hi ha molta tecnologia que ens pot servir i molt per a realitats que potser la majoria no coneixem, no? Moltes vegades penses que la IA et pot fer la vida més fàcil a tu, però clar, també li pot fer la vida molt més fàcil amb gent amb discapacitat, no? Està molt bé també fer aquesta crida a empreses, a desenvolupadors, que puguin conèixer realitats que potser no en són conscients, i també falta l'altra part, no? Que quan coneixes aquesta realitat no ets conscient de tot el que pot fer la tecnologia, no? Per tant, és la unió perfecta.
0: Clar, i a part, si nosaltres tenim en compte a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, a les solucions que es busquin per al nostre col·lectiu serviran per a altres col·lectius vulnerables. Oi, Sandra? És a dir, al revés potser no, però sí que si pensem en el nostre col·lectiu, revertirà en benefici de tothom.
2: Mm-hmm. Molt bé. Ens pot servir també com a prova pilot, no?, fins i tot.
0: Correcte, correcte. Perquè més enllà de ChatGPT hi ha moltíssimes altres eines.
1: I
0: crec que és un moment, no?, doncs per compartir, com dèiem, i per reflexionar també. Aquí ja ho diem, no? Hi ha una ponència que la fa Albert Cuesta, que us comentava que és el periodista especialitzat, i parlem d'oportunitats i amenaces, tot i que, evidentment, nosaltres tendim a la part més... centrar-nos més en la vessant positiva de tot plegat. Uh-huh. No, Sandra? Perquè hi ha moltes oportunitats
1: sí.
0: i solucions.
1: Sí, i és el que comentava la Lídia fa un moment, no? Les necessitats que té una persona dependent no estan molt distants del que s'ha desenvolupat a nivell tecnològic, no? Llavors, són petites adaptacions o tenir més al cap aquesta població que no predomina tant a la societat, però no deixa d'estar-hi, no?, per tenir aquesta oportunitat, no?, de tenir més autonomia, de no ser tan dependents i de poder participar més en el sistema, no?, en la societat. Ens hem descuidat també que el congrés es farà a la universitat, a Tecnocampus, i per nosaltres també és un valor afegit, no?, que qui està estudiant, qui s'està especialitzant, no?, doncs pensi que si pensa en tecnologia no és només per treballar en una gran empresa, en una gran marca, sinó que també es pot dedicar a l'àmbit social, no?, i ajudar persones també.
2: Mm-hmm. És una interconnexió molt interessant, no?, el que passarà el proper dijous a Mataró, mm-hmm, en aquest Tecnocampus, no? Mm-hmm. Hi ha molts actors que tenen molt a dir, no?, en aquesta societat justament del futur, no? Hi haurà una taula rodona, una ponència per mirar cap al futur. Què passarà els propers 40 anys, doncs potser no cal anar tan lluny, no? Potser el present i ens està regalant sinergies interessants, no?
0: Correcte. Sí, avança molt ràpid i és el que dèiem, no? Que volem que la IA i la tecnologia estigui al servei de les persones, que de fet ja està passant, no, Sandra? Uh-huh. Vull dir, i pues, reflectir-ho i alhora reflexionar perquè el futur sigui millor, no?, en aquest sentit.
1: I la taula, bueno... Es titula Reflexió d'aquí a 40 anys, però tots som molt conscients que parlarem del que pot passar demà passat, perquè cada vegada anem més ràpids, no? Però vam dir, bueno, posem 40 en tant que fem 60 anys, no? Posem un número més. Però el que convidarà aquesta taula és a reflexionar cap on anem, què és el que no hem de continuar fent, que és tot això que portem uns dies parlant sobre com s'està desenvolupant i quin ús s'està fent de la IA, no? I quin és el camí més correcte a favor de tothom.
2: Que bé, m'agrada molt també aquest punt de vista, perdona, Lídia, et deixo parlar, aquest punt de vista positiu, no?
0: Sí,
2: perquè moltes vegades el debat està ara en si
0: correcte.
2: La intel·ligència artificial acabarà matant la humanitat dels propers anys, no? Uh-huh. I ara és com, no, deixem-nos de... Bé,
0: De negacionisme,
2: de
0: no?
2: De negacionisme, exacte, sí.
0: Sí.
2: I anem a ser positius, no? I sí. Anem a buscar les eines i els recursos que sí que ens pot aportar, no? Per fer-nos créixer de la mà.
1: Sí, sí, parlem de suport, no? D'aquest suport que necessita qualsevol per tirar endavant, no? Aquests productes de suport, doncs eines digitals de suport també, no? Que complementen a la persona per ser al 100%. Mhm.
0: Res, jo simplement volia posar en valor també a la Sandra, perquè ha destacat experiències d'altres entitats que ens compartiran, no, casos, però a mi m'agradaria posar de relleu l'experiència que compartirà la Sandra, que estem realitzant a nivell d'objectes 3D, que m'agradaria que ho expliqués ella, que ho explicarà millor que jo, però la vull animar que ho expliqui, sí, perquè sí. Crec que des de Fundació també estem avançant en innovació.
1: En tecnologia.
0: I en tecnologia.
1: Tenim una impressora 3D gràcies a un projecte... Estem dintre d'una xarxa europea que es diu Rehab Lab i estem dintre del grup d'entitats catalanes i ara espanyoles que formem part de la xarxa. Llavors, som entitats del tercer sector i Fundació té una impressora 3D a través de la qual podem imprimir productes de suport, que és el que us explicava abans, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, detectem la necessitat que pot tenir la persona. Llavors, la persona ens corrobora què necessitaria, per exemple, un alçador de plat per no corbar tant l'esquena a l'hora de dinar. I a partir d'aquí dissenyem un producte i anem testejant amb la persona que farà ús d'aquest producte, no? I igual que això, doncs, tenim altres dispositius com nanses per agafar millor el got, com per arribar a l'aixeta, doncs, tenir un complement de l'aixeta, no?, perquè pugui manipular-la millor, i estem molt contents de tenir aquesta impressora, de tenir un equip format per enginyer, fisio, i per formar part d'aquesta xarxa.
2: Que bé, i tant que sí. Un exemple més, no?, de com aprofitar la tecnologia. Si algú està molt interessat en anar-hi, Lídia, si hem d'inscriure?
0: Sí, la inscripció és gratuïta i poden trobar l'enllaç tant al web d'Eurecat com al nostre de Fundació Maresmo, tenim el banner. Només a posar a fundaciomaresma.cat trobaran la manera d'inscriure's. I animem a fer aquest debat conjuntament.
2: I tant que sí, en aquest Congrés de Discapacitat Intel·lectual en l'Era de la Intel·ligència Artificial, agraïm a la Fundació El Maresme que avui hagi vingut un cop més a Premi Amèdia amb la seva secció i el seu espai a explicar-nos tot el que tindrem aquest proper dijous 1 d'octubre.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé i que el gaudiu molt, que ha portat molta feina, però també ha de portar molts beneficis.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La construcció de la nova comissaria de la policia local al barri de Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte, després que fossin desestimades totes les al·legacions que havien presentat els veïns contraris a aquest emplaçament. El regidor d'Urbanisme va resumir les al·legacions centrades sobretot en els riscos d'inundabilitat de la zona i, com ja havia fet anteriorment el govern, va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb tota la normativa i ofereix molts avantatges. Amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que aquest treball d'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tingut en compte a l'hora de fer el projecte executiu.
3: Portem més de 4 anys parlant amb la mateixa policia i treballant l'estudi de totes les necessitats que requeria. Referent a les al·legacions dels veïns, totes han sigut tramitades. Si justament una cosa sí que té l'administració és que és molt garantista i que tot això es tracta i es tractarà amb el projecte executiu, que encara ens dirà més l'acotament de les distàncies i de tot, o sigui que encara tindrem més informació per tenir-ho ben centrat.
2: Com ha passat d'ençà que el govern va anunciar aquest projecte, alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves i objeccions. Així, tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. Tots ells van demanar al govern que, encara que s'hagin desestimat les al·legacions, es tinguin molt en compte els riscos que s'hi assenyalen.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ja sabeu que el setembre és el mes dels nous propòsits, és com engegar un nou any, i hi ha gent que es planteja, doncs mira, jo vull millorar el meu català, o el vull aprendre directament. Doncs què hem de fer? Doncs anar directament cap a l'Oficina de Català i cap al Consorci de Normalització Lingüística. Avui tenim a la ràdio a l'Anna Roig, que ha vingut a explicar-nos que tenen nou curs i, per tant, nova proposta de cursos per aprendre i millorar el català. Benvinguda a la ràdio, Anna.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé, després de l'estiu i de les vacances i de descansar, fantàsticament bé.
2: El setembre és el 9 gener, és el mes de tornar a començar, a reiniciar nous propòsits, i per això sembla que engeguem de nou el curs amb energia renovada.
3: I tant que sí, renovada totalment, i renovat el nostre local, la nostra oficina. Hem renovat, com vam dir a final de curs, ens han renovat el terra, tot l'edifici de Santa Tecla, que us recordo que a l'edifici de Santa Tecla hi ha l'oficina de català, que som nosaltres, i l'escola d'adults. Molta gent ho confon, perquè de fet tots fem ensenyament per adults, l'escola d'adults també ofereix cursos de català, però si entreu, a mà dreta trobareu l'oficina de l'escola d'adults i a mà esquerra l'oficina de català. Doncs ara estem estrenant un terra fantàstic.
2: Que bé. I us porteu fantàsticament bé, no?
3: Ens portem fantàsticament bé. I tant que sí, faltaria menys.
2: Molt bé. Anna, dèiem que teniu nous cursos, tant per qui vulgui començar en la immersió al català, que sí, digui jo no conec la llengua, jo la vull aprendre. Tenim nous cursos bàsics, també. Tenim un primer A1 i també tenim un nivell per a aquella persona que digui jo vull millorar el meu català. Ja en sé, però vull aprendre una mica més. Hi ha per tots els gustos.
3: Ah, exacte. N'hi ha... intentem que... N'hi ha de tots els nivells, des de, ja et dic, el que dius tu, el que en diem ara A1.1.
2: Aquest és nou, eh?
3: Aquest és nou. Aquest és nou. Aquest... Abans començàvem els cursos al nivell bàsic 1, que feia bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, feia el certificat A2. Però és que abans, si hi ha un A2, hem d'intuir o deduir que hi havia un A1 possible, que és l'inicial. Doncs ja hem estrenat els cursos d'inicial amb certificat. I això és molt important, perquè hi ha gent que per la seva tipologia de feina només ha de demostrar un coneixement mínim, sobretot de comprensió. No? I a vegades, com que no hi havia el certificat, havien de... Evidentment, és bo aprendre sempre, però si tu vols aprendre el mínim, és important que t'ho puguin certificar. I ara ja tenim cursos de nivell A1.1, que en diem, i amb 90 hores tenen el certificat de nivell A1. I això és una novetat, i aquí fem un curs d'aquest nivell, el que en diem inicial A1. La gent se sorprendrà, però penseu que en inicial no és per tothom, perquè a vegades ve algú i diu no, és que jo no el parlo gens i vull començar pel principi. Anem a veure el principi quin és, perquè el teu principi i el principi d'un altre pot no ser el mateix, perquè, per exemple, només que tinguis estudis universitaris, tu, amb una llengua romànica, tu ja tens un bagatge, no?, d'estratègies, de tècniques, de coneixements diferents que el que van a l'escola fins als 12 anys, encara que de català sigui coneixement zero. I això és important saber-ho, no? Perquè dius, no, és que tu pots començar perfectament per un bàsic 1, o tu hauràs de començar per un inicial, perquè la teva llengua, el teu país, vas fer poca escolarització, que tots acaben allà incidint, vull dir que acabaran tenint un certificat, però algú potser haurà d'estudiar una mica més de temps.
2: O que potser l'arrel lingüística no és la mateixa, no és el mateix venir d'una llengua similar, romànica que d'una altra llengua.
3: O ja no diem que vinguis, per exemple, de l'anglès, que vinguis d'una llengua que té un alfabet que no sigui el llatí.
2: Clar,
3: la dificultat és més. Per tant, al Consorci actualment tenim els cursos que se'n diuen EP, Escolta i Parla, que només són orals, per gent que no sap llegir ni escriure, per tant, tot és oralitat, que em sembla que algun cop havíem dit aquí que els materials són accessibles i estan molt bé per a algú que vulgui fer una mica d'autoaprenentatge a base de vídeos i així, i ja comencem després per l'A1 i, si no, pel bàsic 1.
2: Molt bé. I com sé si he d'anar a l'A1, a l'A2 o a un bàsic o tinc un altre nivell?
3: Ah, això és una molt bona pregunta, Marc. Mira, has de fer una prova que en diem de nivell o de col·locació, perquè no és que tu entris a l'oficina i diguis jo vull el C1. Val, tu vols. però...
2: Anem a veure, si pots.
3: Ara, perquè una cosa és el teu objectiu final i l'altra és des d'on partim, hem de veure des d'on partim. Jo sempre faig una mica el mateix símil. Tenir un certificat de català és com pujar una muntanya. Evidentment que pots pujar una muntanya amb espardenyes. Pot costarà més temps, pot ser que no hi arribis, o quan hi arribis t'hagis llegat els peus i triguis el triple.
2: Però les si tu conseqüències. Comences,
3: sí, les conseqüències i el temps. Si tu comences la muntanya amb unes bones xiruques, que en dèiem abans, no sé si encara es diu aquesta paraula, sí, a mi m'encanta, amb un bon calçat, que és la base de l'oral, per exemple, doncs, escolta'm, ho faràs més ràpid, ho faràs més còmode i ho faràs millor. Llavors, què fem? Una prova de nivell, que la pots fer de manera presencial a l'oficina o fins i tot la pots demanar en línia per la pàgina web del Consorci. Ara ja són els últims dies, perquè penseu que les inscripcions comencen la setmana que ve i hem estat fent proves de nivell tot l'estiu.
2: Tenim inscripcions del 14 al 21 de setembre.
3: Del 14 al 21 de setembre, exacte. Aleshores, 14 i 15 de setembre és pel torn preferent. Què vol dir el torn preferent? Els alumnes que els últims 12 mesos hagin fet un curs o s'hagin donat de baixa de manera comunicada. No hagin abandonat, sinó que et dones de baixa. Uh-huh. Et dona dret a tenir torn preferent. Per tant, segur que tens plaça. Perquè, clar, els cursos comencen de zero. Dilluns a les 9 del matí s'obrirà la inscripció a l'Oficina de Català i en línia. Això és molt important. Tenim en línia. Recordeu que en línia passa a vegades...
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: El passat cap de setmana vam deixar enrere el Patró Fest i avui nosaltres doncs, volem recollir també les primeres impressions, saber com va anar i també avançar-nos una mica a l'agenda, com comença també el patronat. Per això hem convidat a la Laura Casanova, membre del patronat. Com estàs? Benvinguda.
6: Ai, molt bé, gràcies.
5: Dèiem ara fora de micro que comença el curs, però deies que amb una intensitat tremenda,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, bé, però això és una cosa de cada any, clar. D'entrada ja importem aquestes tres edicions de Patró Fest, que ja les hem deixat com a fixes a l'últim cap de setmana de setembre. Per tant, això vol dir que el dia 1 ja han d'engegar motors. Després, a l'escola de teatre, clar, que tots els que venen nous, les reunions informatives... Bé, tot aquest tràfic i, a més, ja ha començat la programació en ferm ja a partir d'octubre, perquè el setembre només ha sigut una cosa més... un teatre familiar i un documental del mes per començar a fer boca, i llavors l'últim cap de setmana tot l'esforç canalitzat al Patró Fest, que si vols en parlem una mica...
5: Oh, tant, doncs sí, mira, no? Comencem, si vols, per al Patró Fest, perquè en vam fer una prèvia aquí també uns dies abans per conèixer una mica com seria tot plegat,
6: sí,
5: però ara que ja hem passat aquesta tercera edició, quina valoració en feu des del Patró?
6: A veure, clar, aquella vegada crec que van venir el Dani i l'Einer, que si vaig mirar-me tota l'entrevista, em va semblar, vull dir, que ho havien explicat tot, bueno, des del cor, perquè ells això ho viuen, perquè és el seu projecte, no? És un projecte jove. Llavors, jo ara, és la meva reflexió, és la meva experiència, aquest any he anat com a voluntària, gestionant temes de taquilla i tal, i a més com a públic, perquè he pogut veure tots els curtmetratges, i la veritat és que, bé, jo he quedat encantada, vull dir, va ser una bomba d'adrenalina, vull dir, tot molt intens, però, ostres, vull dir, quanta gent jove, perquè estem parlant de gent de 35 cap avall, quanta gent jove té unes capacitats artístiques, de creació, de fer aquests curtmetratges, de, no sé, vull dir, aquesta energia tan bona, no? I aquesta vegada també hem tingut la gran sort de que, tot i que dels participants, jo no sé ben bé el tant per cent, però gairebé diria que potser un 30% és d'aquí, diem, de la zona de Catalunya, no? Sí. Principat, i la resta, o sigui, ve del resta de la península. Sobretot amb molta participació de la zona, diem, Madrid i... O sigui, que hi ha molta creació i que llavors ells veuen que hi ha un festival de curtmetratges a Barcelona, bueno, Premià de Mar, i diu, som-hi, no? I anem. I els hem pogut convidar, els hem pogut ajudar una mica a pagar-se el bitllet de tren, sí, hem pogut fer algunes coses per tenir-los aquí amb nosaltres. I després de cada curt, en poder fer el col·loqui amb ells, sigui amb una actriu, amb un actor, amb el director, amb qui sigui, o sigui, amb algú de l'equip, no? Doncs ha sigut molt enriquidor, molt enriquidor, perquè et poses una mica en la seva pell, com han arribat a generar aquell curtmetratge, per què, quines motivacions... I no sé, vam començar el dissabte amb la part de documental. La veritat és que, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, els crec que van ser 9 documentals que es van visionar. O sigui, que algú, que tots una mica anaven amb la cosa de la memòria, el cuidar-se uns als altres. O sigui, tots, vulguis que no, eren molt diferents, però mantenien com un petit fil conductor, sense, sense ser una cosa buscada, no? I va estar molt bé. Vam poder donar tres petits, petits premis en els que el jurat va considerar que eren els que més, bueno, que per motius o de guió, o tècnics, o en fi, no sé, era la seva elecció i va ser això molt distès, molt bonic. I llavors, rei, el diumenge ja vam entrar, que es van fer, crec que es van fer 14, hi havia una que era fora de concurs, però no sé si ara eren 14 i una o 13 i una. Bueno, vam anar a, allò, a començar a les 11, un documental, ai, un curtmetratge, un col·loqui, una sortida al carrer per respirar, tornem a entrar. I així, matí, tarda, i va acabar l'acte a les 8:45 del vespre. O sigui, d'una intensitat, però l'equip humà perfecte, tot aquest grup jove del Patrofés, que al final eren, venien a ser així entre uns i altres, com unes 18 persones participant, 18 més la part, diem, patronat, que era la meva companya Carol i jo, que érem, diem, els que portàvem l'organització des del patronat. O sigui, unes 20 persones voluntaris allà treballant, i això doncs va donar el seu fruit.
5: Molt bé. Laura, podríem dir que és una proposta ja consolidada, el Patrofés?
6: Sí, jo crec que sí. A veure, portem 3 edicions. La primera va ser una cosa molt petita, molt com a mitja vergonya. La segona ja vam dir, ep, que això té un poder, no? Aquesta tercera, doncs, ens hem llançat a la piscina i ara ja anem de cara a la quarta. Jo penso que sí. Vull dir, durant aquests anys, al principi ha sigut l'Ajuntament de Premià de Mar qui ens ha recolzat, i ara ja aspirem que de cara a la quarta edició seguim mantenint el suport i tal del Ajuntament de Premià, però potser era una mica més enllà, i mirar si alguna subvenció, algun ajut de la Generalitat, ara que ja el projecte ja es consolida, doncs, perquè segur que hi ha d'haver alguna cosa, no? I ho hem de mirar. Perquè, és clar, en base que tinguem més recolzament, podrem fer uns premis que ja no siguin tan simbòlics, que siguin una mica més interessants a nivell econòmic, no ens enganyem. I donar-li, doncs, que posar Premià de Mar en el mapa. Que, de fet, ja li estem posant, perquè hi ha hagut gent que ha vingut i diu me voy a poner con el Duolingo aprender català, no? Perquè, clar, perquè molta gent ve de fora. Clar. I llavors posar des de tota la península a Premià de Mar en el mapa, com amb un festival de curtmetratges, doncs pensem que això té un valor, no?
5: Molt bé. Això, per una banda, ens deies ara al principi també que ja heu començat tota la mecànica pel que fa, doncs, a tots els cursos de teatre d'aquesta nova temporada.
6: Correcte, sí, sí. A veure, ara, o sigui, les classes, de fet, van començar ahir, tot i que ahir encara era setembre, però, bueno, per fer una mica la setmana, no?, i que sempre es perd alguna classe pel camí. I no, seguim amb la mateixa estructura d'altres anys, o sigui, la Gemma Charines, que ja porta amb nosaltres a la vora de 20 anys fent la professora. Ella té grups des dels més remenuts, que tenen 4 anys, fins als adults, que té 2 grups adults, un dijous matí i un dijous vespre. I bé, en alguns queden places lliures, en altres estan tots plens. Això, qui tingui interès, si encara es vol apuntar, encara hi és a temps, només cal que entri a la nostra pàgina web, miri quin és el curs on es voldria integrar, ompli aquella petita pàgina amb informació i li respondrem, dient a veure com està la cosa.
5: Molt bé.
6: I després també tenim el teatre musical, que el teatre musical, amb el Marc Vilavella i la Barney, també és un projecte molt i molt potent. Això en quant als joves i adults. I, bueno, ara també aquest any volem tornar a desdoblar grups, volem fer un projecte més ambiciós, i aquí sí que encara hi ha places, o sigui que si us interessa. I si també teniu un nen que li agrada molt cantar, l'Ander Mataró i l'Aida tenen el seu grup de teatre musical els dissabtes al matí, que també aquest any l'han desdoblat perquè hi ha diferents edats que eren massa exagerades. Els petits han anat per una banda i els adolescents han anat per una altra, però si no, era molt difícil de... Treballaran junts, però dintre de dues perspectives. I també, el mateix, bé, també tenim encara alguna plaça i, en fi, també tenim uns tallers de conversa en anglès amb el Matthew. bé, o sigui, hem seguit el mateix esquema d'anys anteriors, posant-li molta il·lusió, molta feinada, moltes ganes de que tot vagi bé, i ja després enfocant cap a la mostra de teatre Jordi Planes, que serà el maig-juny i que ja serà la 45a edició.
5: Molt bé.
6: Que es diu aviat.
5: Molt bé.
6: O sigui...
5: Doncs moltes coses en l'horitzó i també avui t'hem convidat per poder parlar i perquè ens avancis una mica com serà aquesta programació ja per al mes d'octubre.
6: Correcte, correcte, sí, perquè ja octubre comença demà. Mm-hmm. Doncs a veure, començarem el diumenge 4 a les 12, la programació familiar sempre és a les 12, altra vegada amb una nova edició del 5. El 5 és cinema infantil en català, que és un projecte de política lingüística de la Generalitat. Això sempre he d'anar fent pedagogia,
5: molt
6: no,
5: bé,
6: del,
5: perfecte,
6: del tema.
5: Perfecte.
6: I aquesta vegada tornem amb els nostres amics de Rita Luca Films, que són una distribuïdora que està a Barcelona, que són gent encantadora i porten unes pel·lícules de, o sigui, d'animació precioses. Uh-huh. I començarem amb La gran festa del bosc. Això serà aquest diumenge a les 12. I bé, i us animo doncs, a que aquí estan les entrades a la venda des de fa dies, doncs, que porteu la quitxalla, ara que el mes d'octubre ja sembla que ve més de gust doncs, sí, fer un estonet, ja allò de la platja ja no, no va tan bé. Doncs veniu a veure La gran festa del bosc amb els seus personatges, que són un parell de... d'espantocells sí, que tenen molta, bueno, molta cosa a dir.
5: Molt bé. Després, el següent cap de setmana, feu o descanseu, no?
6: Descansem. A veure, el dilluns 12 és festiu.
5: Clar.
6: Llavors, entenem, no tothom se'n va de cap de setmana. Bé, però tot i així, doncs, donem aquest marge d'aquest pont.
5: Molt bé.
6: I aquí, doncs, tots descansem, tots fem la nostra vida.
5: Ben merescut. I després ja tornem el dissabte, dia 17.
6: Correcte. El dissabte, dia 17, continuem amb el segon documental, perquè el primer va ser el setembre. Aquest any hem avançat l'horari perquè teníem que el cineclub en general el fèiem a les 6 de la tarda preveient que hi hagués un col·loqui posterior, i el documental, com que habitualment no ens dona la vida de poder fer col·loqui, els fèiem a les 7, però tampoc té molt sentit. D'aquesta manera, també els voluntaris doncs pleguem abans i podem anar a sopar més d'hora, que també
5: molt
6: està bé.
5: Està bé, molt bé, també.
6: Llavors, sí, els serà Les culpables. Aquest serà un documental de casa nostra, o sigui, és un documental que s'ha fet aquí, a Catalunya, i que, vaja, que pinta molt interessant per la temàtica que tracta.
5: Molt bé, doncs això serà el dissabte, dia 17, i diumenge, doncs, convideu també els petits al teatre.
6: Ah, correcte. I, a més, aquest any, en petits al teatre, estem molt orgullosos, des del patronat, des de l'equip de programació, perquè de les 8 obres que presentem, que ja vam presentar una al setembre, 4 són de format maresmenc o prebianenc. O sigui que o l'actor o qui sigui
5: tenen vinculació.
6: Té vinculació. En aquest cas estem parlant de que encara no tenen ni nom de companyia, però la Maria Oliver i el Joan Martínez és el que és prebianenc de tota la vida, no? Doncs han creat un espectacle que primer li deien el Llop i la Margarita, però que ara han decidit que seria la Margarita i el Llop, però bé, això no treu, no? I que, bueno, ara ja han fet algun bolo, sí que van estar la setmana passada, crec que van estar a Mataró, i ara doncs van amb la idea de rodar-lo per tot Catalunya, per allà on sigui. L'han pogut incorporar en el programa.cat, finalment. I bé, la Margarita i el Llop, doncs és una història, crec que és una història molt, molt, molt, molt, molt potent. No hi ha pels nens tan petits, perquè pel seu contingut, vull dir, si ve una criatura de 3 anys, probablement no copsarà de què va la cosa i potser no serà del seu d'això. Però, pels més grans, és una història potent. Què passa quan la Margarida conviu amb una família i en aquella família hi ha una sèrie de personatges i un d'ells fa una mica el paper del llop?
5: Molt bé.
6: Aquí ho deixo.
5: Molt bé, doncs deixo, no farem més spoilers.
6: No.
5: Això
6: no.
5: Dèiem el diumenge 18 i després ja passem al darrer cap de setmana d'octubre.
6: Correcte. Aquest cap de setmana d'octubre ens trobem que el mes de juny havíem previst fer una pel·lícula dintre de l'Americana Film Fest, que això la Federació Catalana de Cineclubs ens facilita títols de pel·lícules que no s'han estrenat habitualment als cinemes comercials. Havíem previst fer Late Fame. Però vam tenir un problema amb la llum, vam tenir un problema a la cabina, no vam poder, vam bé que dir al públic, ho sentim molt, però avui no podem projectar, i ara l'hem pogut recuperar.
5: Molt bé.
6: I serà això, serà el dissabte 24 a les 6.
5: Molt bé.
6: I tinc potser com a ganxo doncs, que l'actor és un actor que dona molt de sí, que és el... Bé, no sé com ho pronuncio, però... que és el William Defoe.
5: Molt bé, molt bé. Per tant, doncs, un bon reclam també. I acabarem el diumenge 25.
6: I acabarem el diumenge 25. Passa que això, a mi se m'ha tirat el temps a sobre. I això també és un altre projecte. Aquest és el del Barcelona Film Fest. Uh-huh. És un projecte que també ens permeten passar una sèrie de pel·lícules amb unes condicions molt, molt concretes. Per exemple, a l'entrada el preu màxim ha de ser 3 euros, perquè és una cosa que es vol donar com... I, bueno, i no sabíem ben bé quina pel·lícula doncs, en decidiríem. I l'última hora em diu, anem per la vena aquesta. Vam agafar una pel·lícula, és un documental de l'Agnès Barda, que es va estrenar ja fa molts anys, no sé quin any, però fa molts anys, uh-huh. I que, bueno, en català seria Els espigoladors i les espigoladores, un tema d'aprofitament del menjar, de l'agricultura, que ara és un tema que està molt, molt en boca de tots, perquè és el que hem de fer. La presentarem en versió original, subtitulada, i llavors ara encara estic en aquella fase que hauria de tenir resolt de buscar persones vinculades aquí a Premià, siguin els horts socials, uh-huh. siguin la cooperativa Gafarrón, sigui... Bueno, també hi ha un grup que es diu Espigoladors a nivell de Catalunya, que vol dir contactar amb ells. A veure si tenim la sort de poder fer un col·loqui posterior
5: molt
6: amb
5: bé,
6: persones
5: i que us acompanyin. Implicades.
6: Però això no està lligat.
5: Molt bé,
6: encara.
5: Doncs veurem, a veure si tenim temps i hi ha marge encara en aquests dies. Laura, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies a vosaltres. Perdoneu que parli molt ràpid, però és que tenia moltes coses al cap.
5: Gràcies.
6: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer l'estat actual del projecte del nou accés a la carretera C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat avui l'alcalde Josep Triadó a Premià Mèdia, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar a acabar-se entre 9 mesos i un any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si simplement no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Cobana.
2: Estem en fase de projecte, d'executar els projectes, estan encarregats els projectes, ens van dir que això entre 9 mesos i un any inclouen tant les pantalles acústiques com la mobilitat que pugui haver. Estem parlant d'una inversió aproximada d'uns 20 milions d'euros. Anem amb una mica de retard respecte al que ens van dir fa 2 anys. Tot el procés d'al·legacions i bé, estan en un procés d'analitzar-les. Tant les de Premià de Dalt, Premià de Mar, com de l'Associació de Veïns de Premià de Mar. El que estan fent és que tot el famós enllaç que hi ha al camí del mig, el que faran és un estudi de mobilitat per determinar si aquest enllaç és necessari durant la fase de projecte, si és necessari que hi sigui del tot, si es fa d'un sol sentit o es fa en 2 sentits.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vila. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
5: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença il·lícita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
4: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat 2 nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Porta del Sol de Madrid. I el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha denunciat 4 agents de la Policia Municipal de Sabadell per la detenció d'un jove durant la festa major que consideren desproporcionada. El cas es va viralitzar arran d'un vídeo en què es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen del noi que cau a terra abans que 3 policies l'immobilitzin. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal, i també una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop i a partir del carrer els altres 3 agents. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que alguns es mantindran per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès 864 avisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria DIA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com un espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la Televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
0: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
8: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
9: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
12: Bon dia, sóc la Bàrbara Anglí, regidora d'Esquerra Republicana. Com ja sabeu, el dia 17 de setembre al vespre es va presentar la temporada de teatre, música i òpera en cinema a l'Espai l'Amistat i també la temporada de teatre infantil del Patronat. El teatre estava ple i és una satisfacció

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Hola a tothom. Jo crec que aquesta setmana toca parlar d'allò que obre tots els noticiaris, que és l'habitatge, i que evidentment ens toca molt de prop als veïns i veïnes del nostre municipi de Premià de Mar. Jo crec que el pensament que hem de fer és que poden fer els ajuntaments, que poden fer les polítiques municipals per ajudar els veïns i veïnes a quedar-se a viure a la seva ciutat. Ja no parlem de persones que vulguin venir a instal·lar-se aquí, sinó de que les que estan aquí no marxin. Moltes persones han de deixar el seu habitatge, no perquè deixin de pagar, com el cas d'Americalment, sinó perquè la majoria de vegades hi ha fons voltors que han adquirit aquells edificis i volen treure més rendiment. A vegades el cas de pares que amb el seu habitatge doncs van deixar que els fills en compressin un, els van avalar, han perdut la casa seva. Hi ha infinitat de casos, o simplement persones que en un moment determinat han d'anar a viure soles, tant joves que volen independitzar, persones grans que perden la seva parella, o el cas més flagrant que nosaltres sempre denunciem, no? Qui ajuda les dones, qui fa que una dona que pel que sigui té menys recursos que la seva parella hagi de viure amb la seva parella perquè no es pot permetre anar a viure sola, no? Jo crec que les polítiques municipals han d'estar al costat dels veïns i veïnes, i crec que aquest equip de govern pues, ha fet poc o gens per tema d'habitatge a Premià de Mar, no? D'entrada va paralitzar el que podia ser una construcció de pisos, en els que hi havia moltíssims pisos d'habitatge social, uns 300, allà a Hortes de Ponent, que encara no sabem com es resoldrà aquest tema. Però també havíem de tenir un cens d'habitatges buits que no tenim, una oficina d'habitatge que no tenim, no tenim res en aquest sentit, i al contrari, quan es construeix un edifici hi ha 16 habitatges que poden accedir les persones amb un lloguer subvencionat, que no social, el que fa, l'equip de govern és posar unes línies que són inassumibles per la majoria de premianencs i premianenques. Com a dada, i això ho podeu treure de l'IDESCAT mateix, el salari mínim de Premià de Mar és de 20.000 euros any. El salari mínim, o sigui que hi ha molta gent per sota, i nosaltres el que diem és que el mínim que has de cobrar per accedir a aquests pisos d'habitatge subvencionat és 32.000. Es pot donar la paradoxa que estem subvencionant amb diner públic 300 euros de lloguer a una persona que en cobra 51.000 a l'any. Si algú que té 4.000 euros de salari, nosaltres li donarem 300. I què passa amb aquelles persones que en tenen 1.800 euros de salari? Que ja és un salari molt bo. És un salari que està per sobre del salari mínim interprofessional, és el salari mig que tenen els catalans i catalanes, o tot el nostre municipi. Pues en aquestes persones no els hi donem un cop de mà perquè puguin adquirir aquests habitatges. Jo crec que les polítiques municipals poden fer molt pels veïns i veïnes, a banda d'aquelles lleis que s'aprovin més a nivell estatal o a nivell autonòmic, i jo crec que des d'aquí hem d'aprofitar per demanar al nostre equip de govern, a l'Ajuntament, que miri per aquestes persones, que miri pels veïns i veïnes de Premià, perquè la majoria, la immensa majoria de premianencs i premianenques que viuen de lloguer tenen seriosos problemes per arribar a final de mes, perquè la meitat del seu salari o més moltes vegades se l'emporta aquest lloguer. Així que quan tenim l'oportunitat de donar suport, ni que sigui a 16 famílies, com en el cas aquest de la famosa fàbrica de pijames del carrer del Carme, crec que hem d'estar al costat dels veïns i veïnes i donar un cop de mà a les famílies que ho necessiten de veritat. Sobretot això, quan parlem de diners que surten de la butxaca de tothom. Així que jo crec que hem de fer una pensada, una reflexió, i que aquest moviment social que ha aixecat el cas de l'Americarmen ens serveixi a tots

per reflexionar. No ens hem de fer rics amb el lloguer i estem fent milionaris a moltes empreses que se n'aprofiten d'això, no? També una repassada a aquelles que és pisos turístics que també en tenim a Premià i que redueixen l'oferta al poble. Així que necessitem polítiques valentes, també a nivell municipal, que donin suport als premianencs i premianenques, perquè no volem que cap premianenc i premianenca hagi de marxar del nostre municipi perquè no té on viure.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, quin dret ens portes avui? Quin tema parlarem?
2: Avui no parlarem tant d'un dret, sinó que parlarem d'una qüestió del món jurídic, que són els tribunals del jurat.
1: Els tribunals del jurat, això que a vegades la gent ha d'anar, no?, allà...
2: A fer de jurat.
1: Exacte, sí, a fer una mica de jutge.
2: Exacte, sí. Això és un principi constitucional, en parlarem, que permet que la ciutadania d'alguna manera participi, no?, dels procediments judicials, doncs aquí es va vehicular a través del tribunal del jurat. És una qüestió que recentment també ha sortit a la palestra, i ho parlarem a través, també, com sempre, d'algun cas real i conegut.
1: Doncs som-hi. Com funciona una mica això, no?, del jurat popular?
2: Doncs vinga, et poso en situació. Tu imagina't, Ona, que t'arriba una carta certificada de l'Audiència Provincial.
1: A mi si m'arriba una carta certificada de l'Audiència Provincial m'espanto.
2: Doncs em truques i ens tranquil·litzem plegats. Perquè això, en aquesta carta, t'indica que estàs en una llista de candidats a un jurat popular per un judici. Què és el primer que pensaràs? El que m'has dit, m'espanto. Perquè tu em diràs, ostres, jo sóc periodista, això no va amb mi, no és el meu àmbit de coneixement... Lògic. Per tant, com pot ser que demanem a un ciutadà del carrer que decideixi si algú va a la presó o no? I què faig?
1: Clar.
2: Com podem gestionar
1: això? Si et posen una mica en un compromís, no? Perquè la llibertat d'una persona depèn una mica de tu.
2: Una mica. És el que té viure en societat, que tenim drets i deures. Doncs el primer que hem de fer és no entrar en pànic. Per tant, això, em truques i ho arreglem. I el que passa... És una possibilitat que és real, perquè passa, es produeix de manera habitual. No, un percentatge que no tenim veïns a tot arreu que vagin a fer de jurat, evidentment. També perquè no és que se'n produeixin cada 2 per 3, però és una qüestió que pot passar. Per tant, la situació la podríem viure a la província de Madrid, a la província de Barcelona, a través dels 2 casos que et plantejaré, si finalment sobre judici oral. I parlem de 2 perfils i de 2 presumptes delictes completament diferents, però que la... llei del Tribunal del Jurat, doncs ens diu com hem de donar-li resposta. Per un costat tenim el cas de Begoña Gómez, tothom el coneix, la dona del senyor Pedro Sánchez, president del govern, a qui el jutge ha proposat enviar a judici acusada de malversació de fons públics per la contractació de la seva assessora a la Moncloa. I l'altre cas, també molt conegut, una mica més proper, el cas Endic, de Jonathan Endic, propietari de Mango. L'accionista de referència i vicepresident de la multinacional de Mango, el fill d'Isaac Endic, està acusat justament de l'homicidi i assassinat del seu pare, que va morir per caure en un penya-segat a Montserrat.
1: Per tant, aquests 2 temes, malversació de fons públic per un costat, presumpte homicidi familiar per l'altre, això tan important, no?, que són com causes així molt grans, que podríem dir, com pot ser que un grup de ciutadans sense carrera judicial hàgim de decidir, no?, sobre aquests temes tan greus i complexos? Perquè d'on surt una mica aquesta figura del jurat popular? Per què existeix?
2: Doncs mira, en aquest cas, a l'estat espanyol, com et deia a l'inici, aquesta participació ciutadana en l'àmbit de la justícia no és cap invent modern, No es tracta de cap cosa, ni de cap caprici del jutge de torn que digui, ai, aquí faig un judici popular, aquí ja me n'ocupo jo. No, això està taxat i està regulat. De fet, és un mandat que neix de l'article 125 de la Constitució. La Constitució avala aquesta via. Tot i que en aquest cas es va preveure en el text constitucional l'any 78, no es va regular de manera definitiva fins al cap de 17 anys, fins a l'any 96. 5 amb la llei orgànica justament del Tribunal del Jurat.
1: I això pot jutjar qualsevol mena de delictes o hi ha alguns delictes específics?
2: No, com et deia, justament, molt bona pregunta, no podem jutjar-ho tot. No dedicarem un robatori, per exemple, doncs a un jurat popular. La llei aquí és molt selectiva i molt restrictiva. Busca delictes on no es requereixi una complexitat tècnica excessiva. Per tal, justament, del que dèiem abans, jo no sóc expert en la matèria. De fet, no has de ser expert en la matèria. Aquesta és la voluntat de la norma. I, per tant, que puguin ser aptes per fer aquesta valoració com a ciutadans que no estan professionalitzats en el món jurídic. Concretament, la llei limita la competència del jurat a aquests pocs delictes que s'agruparien, és un llistat d'una desena o així, però ho agruparíem en l'homicidi o assassinat, la violació del domicili i els delictes econòmics, doncs, que poden cometre funcionaris públics. Tota la corruptela.
1: Clar, i abans em deies que això em podria tocar a mi, si m'arribava aquesta carta certificada, que espero que no arribi mai, però llavors com s'escull una mica aquest jurat?
2: El sistema està pensat justament perquè sigui obert i democràtic. Per tant, que no hi hagi cap biaix a l'hora d'escollir qui ha de formar-ne part. I, per tant, no hi ha ni criteris de renda, no hi ha criteris d'ubicació, només, evidentment, on s'han produït els fets, això sí, però qualsevol persona que resideixi en aquella província. I, per tant, com que l'objectiu és reflectir el sentit comú de la societat, doncs el procés té unes fases molt clares. Mira, es fa un sorteig cada 2 anys. Uh-huh. I en aquest sorteig cada 2 anys, a partir de les llistes del cens, cada província estableix quines persones doncs, formen part d'aquest sorteig. En segon lloc, un cop tenim aquelles persones, es fa un sorteig per una causa concreta, com a mínim 30 dies abans. Uh-huh. Es fa un nou sorteig entre aquella primera llista per poder triar 36 candidats. I finalment, es fa una selecció definitiva el dia del judici, on s'han de presentar com a mínim 20 candidats, d'on acabaran sortint 9 de titulars i 2 de suplents. Aquests són els que formaran el tribunal del jurat.
1: Per tant, això no ens hem d'apuntar ni hem de dir res, eh? Això és com quan et truquen per anar a la mesa.
2: Hi ha algunes causes d'exempció, de les quals en parlarem ara, justament, però que en general, si no els compleixes, doncs tens el deure d'assistir-hi.
1: Uh-huh. Clar, dius exempció. Quins requisits hi ha, no?, per poder ser jurat?
2: Doncs els requisits per ser-ne són senzills. Tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat, estar en ple ús dels nostres drets polítics, saber llegir i escriure, i tenir prou aptitud física i psíquica per poder-ho desenvolupar. I, evidentment, com deia, ser veí d'algun municipi d'aquella província en el qual s'ha produït el fet que anirem a jutjar. Per tant, això serien els requisits per ser-hi. Mm-hmm. Però, com deia, tenim aquestes restriccions. Començaríem les incapacitats, aquells que han estat condemnats per delictes dolosos, mm-hmm. o han estat condemnat per un homicidi, doncs, i no s'ha rehabilitat en la condemna. Si hi ha una incompatibilitat, la família real, el rei no li tocarà ser jurat popular. El president del govern, els ministres, els jutges, els advocats en exercici, fiscals, funcionaris de justícia, tothom del món del dret o amb càrrecs de responsabilitat política d'alt nivell, doncs en aquest cas, tampoc. Quines prohibicions? Doncs no pots ser, evidentment, jurat d'una causa si ets acusat o víctima, és lògic. Si tens una relació de parentiu amb el jutge o amb el fiscal, tampoc podria ser-ne. I com deia els advocats, i si has actuat com a pèrit, o si tens qualsevol interès directe o indirecte, en la causa, doncs també tens aquesta prohibició i, per tant, t'hauries d'indicar, escolta'm, jo tinc aquesta causa que em permet no haver-ne de formar part. I, finalment, tenim l'excusa d'aquí, majors de 65 anys, si has estat jurat en els darrers 4 anys...
1: No cal que tornis, no?
2: Exacte, ja ho has fet. I si tens càrregues familiars greus que pots acreditar, de cura o el que sigui, doncs aquí també es podria justificar aquesta excusa. Aquestes serien les causes principals de no formar-ne part.
1: Doncs posem-nos una mica en situació de si ens toca anar allà als jutjats a fer de jurat popular. Quines garanties tenim, no?, davant d'aquest tribunal? Perquè, clar, un jutge professional sí que sap avaluar totes les proves i tot el que ha passat, però i nosaltres, que no en tenim ni idea, com ho hem de fer, això?
2: Bueno, per sort, la llei preveu mecanismes de garantia potents. És a dir, uh-huh. que ningú se'ns alarmi, ningú es preocupi d'entrada, perquè el jurat d'entrada ha d'actuar, evidentment, sota el principi d'independència i responsabilitat i submissió a la llei, igual que ho fan qualsevol altre. És a dir, es basen en allò que diu la llei. D'aquí no en sortim. I a més, abans de deliberar, el jutge els hi dona, té l'obligació de donar unes instruccions molt clares de com han de procedir. Això és molt important. Expliquen la naturalesa dels fets, les regles de com han de deliberar i sobretot els adverteix que no poden tenir en compte cap prova que s'hagi declarat il·lícita. Hi ha proves que si s'han agafat d'una manera que no correspon, no les podem fer servir en un judici. El jurat ha de tenir molt clar que això no pot ser perquè jo intueixo que, perquè jo considero que... No, miri, mm-hmm. està aprovat o no està aprovat? Si està aprovat, valori-ho. Si no, oblidi-se'n. Per tant, és molt rigorós en això, no? I si tenen dubtes raonables sobre el que està passant, hem d'aplicar el principi in dubio pro reo. En cas de dubte, a favor del reo, de l'acusat. Per tant, mm-hmm. els dubtes sempre es resolen a favor de l'acusat. Com deia, si no, viuríem en una mena d'inquisició i no ho voldríem pas. Per tant, si al final de la prova el jutge veiés que no hi ha una prova de càrrec, és a dir, alguna prova, indicis molt ben fonamentats que permetin condemnar, podria acabar dissolent el jurat i podria dictar una sentència absolutòria.
1: Per tant, pot ser que tota la feina que ha fet aquest jurat no serveixi per res.
2: Si no l'ha fet bé. Hi ha un jurat, president magistrat, que supervisa, garanteix que aquest procediment de deliberació es fa de manera correcta. Uh-huh. I això tenim jurisprudència del Tribunal Constitucional que ens indica justament com s'ha de motivar, com hem de decidir si algú és o no és culpable i com evitem que es produeixi l'arbitrarietat.
1: Doncs som-hi, quina és aquesta jurisprudència?
2: Doncs com deia, a l'inici hem de motivar el veredicte. El jurat no pot emetre un veredicte basat en una simple creiem que és culpable, creiem que és innocent. No, la llei obliga en el tribunal del jurat a incloure en el veredicte una explicació rigorosa, matisada, fonamentada, de les proves o aquells elements de convicció, no? La inferència lògica que ens hagi pogut portar a decidir una cosa o una altra. Mm-hmm. Això per una banda. I per l'altra, el que dèiem, aquest control de l'arbitrarietat. Com que el veredicte ha d'estar motivat, tant el jutge a l'hora de dictar la sentència com els tribunals superiors, en el cas de que hi hagi recursos d'apel·lació davant d'un tribunal superior de justícia de qualsevol comunitat autònoma o després davant del Tribunal Suprem, els diferents nivells que tenim, revisaran amb lupa que el relat que s'ha produït del jurat sigui lògic, sigui coherent i respecti escrupulosament la presumpció d'innocència. Perquè si aquest veredicte no té lògica, és contradictori. El jutge el pot retornar al tribunal fins a 3 vegades.
1: Fins a 3 vegades.
2: Fins a 3 vegades. Uh-huh. I si persisteixen en els defectes que s'hi han generat, el jurat es dissol i es repeteix el judici. I això ha passat.
1: Carai, per tant, no és tan senzill, fer de jurat popular. S'ha de mirar tot amb lupa perquè ha d'estar tot molt ben demostrat, la sentència final que volem donar.
2: Justament perquè sigui garantista. Uh-huh. I perquè qui estigui a l'altra banda no pensi, no, clar, com que m'ha de condemnar o absoldre algú que no en té ni idea, clar, parlant planerament, doncs tinc un risc, evidentment, com en tot n'hi ha de risc, però hi ha moltes garanties.
1: Ens vas dir que sempre ens portaries algun mite per desmuntar. Quin ens portes avui?
2: Bé, doncs aquesta qüestió de la selecció de les persones del jurat és només un procés fruit de l'atzar i del sorteig en el qual l'acusació i la defensa no poden incidir-hi. És només fruit de l'atzar. No ben bé. Abans us hem parlat de les diferents fases en les que passem de la llista de tot el cens i anem reduint fins als 9 titulars i 2 suplents. En aquest procés hi han intervingut els advocats.
1: Uh-huh.
2: Per què? Doncs perquè per molt que aquest procés comenci amb un sorteig del cens, l'estratègia judicial que hi hagi al darrere és equivalent a una mena de partida d'escacs. I això què permet? Doncs que abans de seure's a la sala, la fiscalia i els advocats de la defensa i de l'acusació reben i estudien detalladament els perfils i els qüestionaris, perquè han d'omplir uns qüestionaris, de tots els candidats que han estat, si per atzar, escollits.
1: Uh-huh.
2: I d'aquest atzar, el dia de la constitució del tribunal, n'hem parlat, cada part tindrà dret a recusar-ne, per tant, a descartar-ne, sense al·legar cap causa, i per tant, a vetar-los directament, podríem dir, fins a 4 candidats dels que han estat seleccionats.
1: Uh-huh.
2: Per tant, les parts van descartant candidats activament fins a trobar el perfil més favorable. No serà el mateix si sóc defensa que si sóc acusació.
1: Clar, per tant, aquí no és tan atzar, això, Hi ha una mica de...
2: Dins de l'atzar, condueixo. De fet, parlant amb d'altres advocats, el que m'expliquen és que la gent jove sol ser molt més castigadora.
1: Ah, carai.
2: En canvi, les canes són més benevolents. L'experiència et diu el que els dies amaguen, no?
1: Mm.
2: Per tant, això t'indica que depèn de si ets acusació o defensa, voldràs algú o voldràs algú altre. Aleshores, aquesta experiència vital, clar, fa que reflexionem una mica més, fa que pensem, que ponderem, hem viscut més, som més calmadets, més pausadets, com a norma general. Segur que hi ha joves molt calmats
1: i
2: gent gran, doncs, absolutament esbojarrada, segur que n'hi ha. I el que sí que hi ha és també una sèrie de preguntes clau que ens poden indicar i poden ser útils durant la selecció. I una de les més habituals i subtils és: a vostè li agrada la idea de ser jurat?
1: A què respondria jo? No vull ser jurat, no?
2: Molt bé, doncs si tu responguessis no vull ser jurat, segurament series una candidata perfecta per estar més a prop de l'absolució. Per què? Doncs perquè quan el candidat veu que, escolti'm, això no va amb mi, jo, això és una responsabilitat molt gran, sóc una persona ordinària del carrer, tinc la meva feina, però a mi no m'atabali amb coses tan estranyes. Quan consideres això, que et ve gran, que tens dubtes, solen ser perfils més flexibles, més reflexius, més empàtics i, com deia, més propers a l'absolució. En canvi, quan ens trobem en la posició contrària, si el candidat diu sí, encantat de fer-ho, si ets l'acusació, aleshores t'interessarà aquesta persona. Perquè els advocats saben que quan t'enfrontes amb algú que té aquest perfil més actiu, més guerrillero, doncs amb aquestes ganes és més procliu a poder condemnar.
1: Vinga, som ja anem tancant uns consells i recomanacions.
2: Vinga, doncs què fem si inciten? Comunicar qualsevol d'aquests possibles conflictes d'interès, en primer lloc. Perquè si ocultem deliberadament aquesta informació intencionadament, poca broma, ens exposem a multes molt elevades econòmicament i, a més, podem provocar la nul·litat de tot el judici si això s'acaba demostrant.
1: Carai.
2: Per tant, haver de repetir tot el procés de nou. Molt seriós.
1: Mm-hmm.
2: En segon lloc, retornar el qüestionari del que hem parlat amb una de citació obligatori en el termini dels dies que ens diuen, que si no m'equivoco són 5, s'ha d'omplir amb honestedat, no hem de mentir, no? És que com que no vull dir això perquè aleshores així no m'agafaran...
1: Millor que no, eh?
2: No, fem-ho com toca, que no costa res, és gratis. Si has de retornar això, quan estiguis fent aquest qüestionari, si hi ha algun justificant doncs, que hagis d'al·legar, aportar per alguna de les causes que dèiem, doncs també l'hauríem de portar en aquest procediment. I en tercer lloc, és un deure obligatori, però totalment protegit.
3: Bon dia i bon dimecres 30 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 30 de setembre, un dimecres amb molta teca per a l'esport de casa nostra, amb partit decisiu de l'Espart Girona, que juga la prèvia de l'Eurolliga femenina de bàsquet, i també per al Barceloneta de waterpolo, que buscarà la seva segona Supercopa d'Europa masculina. A més, també tenim estrenes europees del Manresa, l'Eurocup masculina de bàsquet també, i del Granollers a la European League masculina d'handbol. També parlarem d'avui de futbol, perquè el Barça torna a tenir Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma, Copa de la Reina per a l'Europa i Copa Federació per al Terrassa. Tot això i encara més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Champions femenina amb l'inici de la segona jornada de la fase Lliga.
1: El Barça obrirà la jornada a visitar el camp de la Roma al torn de tarda a partir de 6:45. Pere Romeu recupera les campiones del Mundial Sub-20, Carla Julià, Aicha Cámara, Noa Jiménez i Rosalía, a més de la central Ren Van Asten, que ja té l'alta mèdica. Encara seran baixa per lesió Laia Alexandri, Kika Nazaret i Vicky López.
0: Una Vicky López que continua lesionada, però que ha estat convocada per la selecció espanyola per jugar dos amistosos als Estats Units.
1: Ahir Vera Romeu va explicar que divendres sabrien si Vicky pot estar disponible per al clàssic d'aquest diumenge a Barça-Real Madrid, corresponent a la sisena jornada de la Lliga F, i que jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Això serà diumenge. Per cert, avui també juga part de la segona ronda de la Copa de la Reina, amb un equip català.
1: L'Europa, que rep aquesta tarda el Villarreal en aquesta eliminatòria a partit únic. Les gracienques venen de superar en ronda anterior a l'any Lleida i també arriba en dinàmica positiva de la Lliga, havent guanyat els últims dos partits. Això sí, ara arriba un rival d'una categoria superior, aquest Villarreal, a partir de 7:45 del vespre.
0: En categoria masculina, nova victòria ahir de la selecció espanyola amb l'actuació estel·lar de Lamine Yamal.
1: El Mataroní va fer dos gols i una assistència en el triomf d'Espanya per 4-1 contra Croàcia, on també va ser titular el porter del Barça, Livakovic. Els altres dos gols d'Espanya els van fer l'agarenc Marc Pubill i Nico Williams. A banda de Lamine Yamal, també van ser titulars els blaugranes Cubarsí i Fermín i els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'estrenc català del Liverpool, Víctor Muñoz.
0: Espanya, que manté el liderat del grup en aquesta Nations League.
1: El combinat estatal suma 3 punts més que Croàcia i que Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca en gol del blaugrana Anthony Gordon. La selecció espanyola tornarà a jugar dissabte, en aquest cas Oviedo, contra la República Txeca, i tancarà aquesta finestra dimarts a la setmana vinent Split contra Croàcia.
0: Pel que fa a la resta de partits de seleccions, destaquem els que impliquen futbolistes d'equips catalans.
1: El capità del Barça, Rafinha, torna a Barcelona després que la Confederació Brasilera hagi comunicat que el davanter pateix un edema muscular a la cuixa dreta. El jugador va haver de ser substituït ahir al descans de l'amistós contra Austràlia, després d'haver transformat un penal, i no viatjarà a Calcuta per jugar un altre amistós, previst per dissabte contra la Índia. D'altra banda, el també blaugrana Hamza va completar ahir la golejada de la seva selecció, Egipte, per 0-5 contra el Sudan del Sud. Finalment, el central de l'Espanyol, Banja Kusic, va jugar 85 minuts en la victòria d'Eslovènia 2-0 contra Macedònia del Nord.
0: I encara en futbol, avui el Terrassa juga el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontaria contra un equip de primera divisió.
1: Els segarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic Camp de les Llanes per enfrontar-se a Sestao River, eliminatori de partit únic de quarts de final de la Copa Federació, d'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines afronten l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga femenina a partit únic a Fontejau. El rival, l'Emlak Konut Turk, va superar amb força claredat la setmana passada al Panathinaikos a Grècia, partint del seu nivell. L'enfrontament comença un 8:15 del vespre.
0: I parlant d'Eurolliga, la competició masculina, i el Barça va encaixar la primera derrota del curs a la pista del Dubai.
1: Els blaugranes van arribar a perdre 20 contra l'equip de Xavi Pascual, que ja venia a guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i la lluita de Parra van aprofitar el Barça, van aprovar, volíem dir, el Barça al tram final, per acabar perdent de 7, 94-87. El conjunt de Sekulic torna a jugar divendres, en aquest cas a Turquia, a la pista del Besiktas, abans de viatjar cap a Múrcia, on tancarà la setmana, diumenge, amb la segona jornada de CB.
0: I encara en bàsquet, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa, l'Eurocup masculina.
1: Ho fa Grècia, contra un dels grans favorits a priori per guanyar la competició, el Pau Tessalònica, que ve de superar la Supercopa grega al Panathinaikos. El duel arranca 6:45 de la tarda.
0: En handbol, parlant de debuts europeus, també avui s'estrena en competició europea el Freaking Granollers, en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina.
1: Els vallesans tenen un nou dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels grans candidats a ajudar pel títol, el Flensburg Alemanya, el partit a 6:45 de la tarda.
0: De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs d'handbol, que jugarà demà contra el Vesper Mongarès.
1: Els blaugranes van passar el tràmit contra el Montada marroquí, el qual van guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Demà a les 8 del vespre jugarà aquest Barça Vesprem, en què l'equip de Carlos Ortega buscarà revalidar el títol de campió del món contra el conjunt entrenat pel català Xavi Pascual.
0: En waterpolo, avui es disputa la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina.
1: Amb el duel que enfronta l'equip anfitrió al Barceloneta, vigent campió de la Champions, contra el Marsella, campió el curs passat de l'Eurocup, els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa, després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona, el partit a 7:45 del vespre.
0: I en competició domèstica, encara amb waterpolo, es van jugar un partit i avui se'n juga un altre.
1: En el duel d'ahir, pendent de la tercera jornada de la Lliga Divisió d'Honor masculina, triomf del Sabadell 15-12 contra el Sant Andreu. En categoria femenina, avui es disputa el Catalunya-Mataró, avançat a la tercera jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: I un últim punt de futbol sala. Avui també juga el Barça en partit avançat de la setena jornada de Lliga a la primera masculina.
1: Es blaugrana remen aquest vespre vespre al Palau, al López Rulo Gallec, a partir de 3:15 del vespre. Serà baixa l'ala brasiler Mateus, que té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra i haurà de passar per quiròfan aquest divendres.

0: Dimecres 30 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions femenina amb el Barça, obrint la segona jornada al camp de la Roma. Setmana important per al conjunt blaugrana, que avui ja recupera algunes de les baixes que ha anat arrossegant durant aquest setembre i que també tindrà un ull posat en diumenge vinent, quan hi haurà el primer clàssic del curs contra el Real Madrid de Lliga F, que es disputarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. El Barça encara tindrà avui les baixes de Vicky López, Laia Alexandri i Quique Nazaret per lesió, però recupera les campiones del món sub-20, Carla Julià, Aixa Càmara, Noa Jiménez i Rosalia, a més de la central René Van Asten, que ja té l'alta mèdica. En parlava de la situació de la plantilla l'entrenador Pere Romeu.
1: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat, però dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut també convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Hi ha el filial, després hi ha el C, i hem hagut de fer una mica de mal a Barça perquè tothom pugui tenir fitxes d'unes per poder jugar, no? Així que dono molt valor el que hem fet fins ara. Ara, per sort, tornem a ser nosaltres.
0: Avui, com dèiem, encara no hi serà Vicky López, que veurem si pot jugar contra el Madrid diumenge. És el nom més polèmic de la convocatòria de la selecció espanyola per dos partits amistosos als Estats Units de partir de la setmana vinent. Ahir en parlàvem, perquè encara no s'ha entrenat amb el seu equip i no ha rebut l'alta mèdica, però ha entrat, com dèiem, a la llista de Sonia Bermúdez. Ahir, així explicava la situació, ahir la seleccionadora, a més de parlar de per què no ha estat convocada, Aitana, que sí que ja ha disputat minuts amb el Barça.
2: El caso de Vicky, evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros. Si no, no estaría en la convocatoria. Así que está bien. Como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información. En el caso de Aitana, es una jugadora fundamental para nosotros. Debutó el otro día. Ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno, son futbolistas que se están recuperando de lesiones. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros. Así que en cuanto, ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
0: En qualsevol cas, avui sense Vicky es jugarà aquest Roma-Barça, que començarà a 3:45 de la tarda. A la mateixa hora tindrem un París-Arsenal i ja a les 9 el Benfica-Bayern de Múnich i un dels partits més destacats aquesta primera fase, com és l'Olympique de Lió de Jonathan Giralez, que s'enfronta a rep al Chelsea. Demà dijous es jugaran els 4 partits que falten, inclòs el Manchester City-Real Madrid, abans, com dèiem, del Barça-Madrid de diumenge vinent a l'Spotify Camp Nou. I en categoria masculina continuen els partits de seleccions. Ahir va de tornar a guanyar Espanya, en aquest cas 4-1 a Croàcia, amb una gran actuació de la Lamine Yamal. El mataroní va fer dos gols i una assistència perquè marqués de cap un altre català, Marc Pubill. L'altre gol del combinat estatal va fer el Nico Williams a les acaballes. Escoltem l'extrem de Rocafonda en zona mixta després del partit.
3: Hace un mes me decíais que estaba mal, que estaba, que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, no da pena a mí, yo jugo, disfruto y da pena a vosotros.
0: Lamine Yamal, que parlava sobre si es mereix o no aquesta pilota d'or. A finals de mes d'octubre coneixerem qui és el guanyador d'aquesta pilota d'or 2026. El seleccionador Luis de la Fuente no va tenir més remei també que rendir-se a la qualitat del partit de Lamine Yamal, tot i que no va apuntar directament al blaugrana per guanyar aquesta pilota d'or.
4: Habría que dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles. Creo que la historia del Balón de Oro debe más balones de oro al fútbol español. No hemos sido capaces de poner en valor nuestro producto, nuestro género. Pues sería ya el momento de hacerlo porque verdaderamente son los mejores futbolistas del mundo. Léase Fabiano, léase Lamino, léase Rodrigo y Cucurella, que también está ahí Ferran y otros futbolistas y los porteros que están nominados también para el Balón de Oro. Ya es hora de que reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas, porque la verdad tienen todo para tener la capacidad y el talento para ser nominados y ser elegidos balones de oro.
0: A banda de Lamine Yamal, també van ser titulars ahir els blaugranes Cubarsí i Fermín, els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'extrem català del Liverpool, Víctor Muñoz. Per part de Croàcia va jugar tot el partit el porter del Barça, Dominic Livakovic. Espanya manté liderat el grup, a davant d'Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca, amb gol també del blaugrana Anthony Gordon. Més futbol, tornant als clubs i a la categoria femenina, i avui es juga una eliminatòria de Copa de la Reina, segona ronda partit únic entre l'Europa i el Vila-Real, a Nou Sardenya. Les gracienques venen de superar a la ronda anterior a la M Lleida i també arriben en dinàmica positiva de la Lliga, ben guanyat els dos últims partits. Això sí, arriba un rival d'una categoria superior, aquest Vila-Real de Primera Federació. Escoltem a la prèvia a l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: És veritat que la setmana va com va i et permet preparar d'aquella manera sobretot la part tàctica. Però al final crec que és un rival que ens coneixem, que el vam tenir l'any passat, que repeteix entrenador, que el context és similar i que, òbviament, queda claríssim que és un dels rivals més forts que ens podia tocar i un dels rivals que millor futbol fa.
0: El partit a 8:15 del vespre es podrà seguir en directe per BTV i també avui, tornant a la categoria masculina, la Terrassa juga la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Els agarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic camp del Municipal de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River en l'eliminatòria de partit únic de quarts de final de la Copa Federació a partir de les 7 de la tarda a Terres Basques. I un últim punt de futbol per parar del partit de primera catalana aquest cap de setmana entre el Club Natació Terrassa i la Molletense, amb triomf per a la mínima per als agarencs, però que va quedar marcat per l'incident els últims instants, quan el capità de l'equip del Mollet, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
6: La Unió Esportiva Molletense ha perdut per 1-0 al camp del Club Natació Terrassa en la seva segona jornada primera catalana. El partit, però, va acabar amb un gran ensurt. El capità molletà, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ara el comitè de competició haurà de decidir si donar el partit per acabat o si cal recuperar els darrers segons del maig en què es va produir l'incident. Són declaracions de Quico Montoya, president del Club Molletà.
7: Jo suposo que, tot i que vam tancar l'acte, està pendent de comitè de competició, però jugar 30 segons no té sentit. Jo suposo que aquesta setmana el donaran per acabat el partit.
6: En principi, el comitè es reunirà aquesta tarda i haurà de determinar si dona el partit per finalitzat. Més enllà del resultat, la principal notícia és que Gago es troba estable després de l'incident.

0: En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria a partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina aquest any. Fontejau es vestirà de gala, però des del club reconeixien que l'equip ha de millorar i assumir que aquest duel arriba massa d'hora, però que cal guanyar com sigui. En la ronda, a la roda de premsa prèvia, van compareixer ahir a principis de setmana, de fet, l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes d'aquest curs, i l'entrenador Roberto Íñiguez, que reconeixia per la importància del repte que aquest arribava massa d'hora.
1: Bueno, estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos, estamos un poco en ese proceso, pero sabiendo que el partido de miércoles es muy importante y da igual en qué momento del proceso estás, habrá que dar más y dar un paso adelante, ¿no? En las cosas que aunque no las tenemos, intentarlo con más corazón y sobre todo competir el partido, competir mejor de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
0: En aquest sentit, Conner parlava de les claus que creu que tindrà el partit d'aquest vespre, tenint en compte el rival, l'Emlak Konuturk.
2: Simplement hem de ser més agressives en defensa, hem d'estar ben concentrades. Tenen jugadores ofensives realment bones, per tant, crec que hem de conèixer els nostres emparellaments, les seves característiques, saber en què són bones i intentar treure'ls el ritme. Només hem de sortir a la pista i jugar amb passió. Això és el més important, perquè no serà fàcil. Sabem que serà una batalla als 40 minuts.
0: Avui a un quart de nou del vespre a Fontejau a jugar aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. I parlant d'Eurolliga, a la competició masculina, ahir el Barça va encaixar la primera derrota. A la pista del Dubai, els blaugranes van arribar a perdre de 20 contra l'equip de Xavi Pascual, que ja venia de guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i també la lluita de Joel Parra van apropar el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. Escoltem el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
3: They have a really good team. Tenen un gran equip, un talent increïble i molts recursos en atac. Però no només això, també jugant una gran defensa. Si resumeixo el partit, si vaig quart a quart, bàsicament n'hem guanyat 3 i n'hem perdut només un. Però en aquest el marge ha estat massa gran. Hem tingut mals moments en el segon quart i el rival ha fet un parcial i ha aconseguit un avantatge de 2 dígits. I hem intentat tornar a entrar al partit. Ha estat dur. Hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil i hem hagut de controlar el partit fins al final. Hi ha coses amb les quals puc estar realment satisfet, però també hi ha un parell d'aspectes que hem de millorar.
0: I això no s'atura, i el Barça ja viatja cap a Turquia per jugar aquest mateix divendres a la pista del Besiktas, en la tercera jornada d'Eurolliga masculina, i 48 hores després els blaugranes tornaran a jugar fora de casa, en aquest cas a Múrcia, diumenge, a la segona jornada de CB. Tornant al present, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina, i ho fa a Grècia, contra un dels grans favorits per guanyar la competició, el PAOK Tessalònica. A Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El Manresa va viatjar i a Grècia va sortir amb 6 hores de retard a causa dels temporals que hi havia a casa nostra i a sobre del Mediterrani. L'equip ha fet a nit Atenes i a les 7 del matí ha agafat el segon vol fins a Salònica. Tota una odissea per començar una competició llarga i exigent. A la convocatòria falten dues cares importants. Pierre Oriola, que recupera d'una contusió al quàdriceps, i Hugo Benítez, que va ser operat d'un pneumotòrax causat per un cop que va rebre el partit de dissabte a Bilbao. Tot i les baixes, Diego Campo, entrenador del Kitsanas Manresa, explica que no valen excuses i que l'equip ha de sortir a competir.
5: Que la mentalitat debe ser sempre la mateixa, jugar al màxim tots els minuts que jugues a pista i que no te dosifiques a la pista, que jugues per a l'equip. I això crec que ens ajuda molt a l'Eurocup perquè estàs competint habitualment i te pressiona per a fer. Crec que és una molt bona situació per nosaltres jugar dimecres en Salònica, però amb la mentalitat correcta. I la mentalitat adequada no és sempre pensant en el resultat. És el que necessita l'equip que tu has de fer.
4: El Kitsanas Manresa recupera Timmy Allen, un dels màxims anotadors de l'equip a la pretemporada i exjugador del Pau, que es va perdre el debut a l'ACB per unes molèsties. El Salònica ha construït un equip per guanyar l'Eurocup i fer el salt a l'Eurolliga la temporada que ve. Amb una gran inversió, és un dels equips amb més potencial. Cedi Osman, Nick Calates, Kyle Alexander i Marcus Foster són algunes de les seves estrelles. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, parlant de debuts europeus, avui també s'estrenen en competició europea el Freking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina. Els ballesans tenen un os dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels candidats a lluitar pel títol, el Flensburg alemany. Escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Rama.
6: Per nosaltres l'inici d'Europa també és com molt especial, no? Quan ens classifiquem per aquesta competició, doncs ho vivim d'una manera diferent, però és molt difícil. Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
0: D'avui, en aquest cas a 3:45 de la tarda, jugarà aquest Flensburg-Granollers. De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs, que jugarà demà contra el Vesprem hongarès, després de passar el tràmit ahir contra el Montada marroquí, el que volen guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Escoltem l'extrem del Barça, Dani Fernández.
7: Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé, així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final. A part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits, hi ha aquest risc de lesió que hem evitat i també objectiu complet per aquesta.
0: Demà a les 8 es jugarà aquesta final, aquest Barça-Vesprem, Carlos Ortega contra Xavi Pascual. Evidentment, demà en farem la prèvia. La sorpresa de la competició l'ha protagonitzat l'Al-Hali egipci, que ahir va superar el Fuchse de Berlín, que es queda sense ni tan sols poder disputar el partit pel tercer lloc, que serà un duel egipci entre l'Al-Hali i el Zamalek. Parlem ara de waterpolo. Avui es disputa a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina, que enfronta l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de Champions, contra el Marsella, vigent campió d'Eurocup. Els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona. Un dels que ja hi eren és el 2014, és el Boia Roger Tagull.
8: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot tens més aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol.
9: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un títol igual d'important que tots els altres, i al final afrontem, pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
0: Avui a 8:15, aquest Atlètic Barceloneta-Marsella, Supercopa d'Europa masculina de waterpolo, i en competició domèstica avui també juga un Catalunya-Mataró, avançat a la tercera jornada de Lliga a la Divisió Nord femenina a les 9 de la nit, i en categoria masculina hi es va jugar el Sabadell-Sant Andreu, pendent de la tercera jornada de Lliga, amb triomf dels ballesans 15-12. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
10: Bon dia. Un parcial de 7-1 en el primer quart va aplanar el camí dels homes d'Albert Espanyol. El conjunt andreuenc va retallar la diferència fins als 3 gols, però el Sabadell els va mantenir a ratlla en tot moment. El màxim realitzador amb 4 dianes va ser un home que habitualment sobresurt en defensa, Pep Bonet.
11: Hem sortit molt forts i hem aconseguit circular també la pilota molt en atac, i hem creat aquesta diferència inicial que ha estat clau per mantenir el partit tranquil.
10: La classificació a la part alta, per tant, es manté inalterada amb el CNB, l'Atlètic Barceloneta, el Sabadell i el Terrassa com a únics invictes després de 3 jornades. El pròxim compromís serà dissabte a 1:45 contra el Rubí, un partit que l'Astralpool jugarà com a visitant a Can Llong, ja que la piscina de Can Rosés no compleix amb les mesures reglamentàries.
0: I un parell de punts d'abans d'acabar. Gràcies, Pau. Al món de la vela hi ha certa preocupació per la davallada de les llicències, ja ho direm, en categoria infantil i juvenil. I això no passa només a Catalunya, també passa a Espanya i a Europa en general. Ràdio L'Escala, Ivan García.
12: El president de la Federació Catalana de Vela, l'escalenc Josep Maria Isern, s'ha mostrat preocupat pel futur de la vela infantil i juvenil del país. I és que des de la federació han detectat que el nombre de llicències federatives està baixant i ja estan estudiant un seguit de mesures amb l'objectiu de revertir la situació.
13: Els costums, els hàbits i el tipus de família estan canviant, i els requeriments de passar tot un cap de setmana a l'escala fent una competició de vela dissabte i diumenge, que molt sovint vol dir venir divendres, marxar diumenge a la tarda, ara molta part d'aquesta gent trobaran cua a l'autopista, no tothom hi està disposat. Per tant, des de la federació i des dels clubs hem de continuar potenciant aquesta vela d'alt nivell. Aquests nens i nenes són nens i nenes que acaben amb esportistes olímpics, algun d'ells. Per tant, hem de continuar potenciant aquest nivell i fer un altre format de competició més de casa, més de proximitat, més de competir l'escala contra l'estartit, que sigui més senzilla i sigui un pas intermig. Perquè, si no, la realitat és que arreu, no només a Catalunya, estan baixant les llicències federatives, estan baixant els esportistes de vela a Catalunya, Espanya, Europa, sobretot infantil i juvenil. I això és el més preocupant que ens pot passar.
12: Les declaracions han estat fetes en el marc de l'entrega de premis del Trofeu Mar d'Empúries, regata que plegava un centenar de joves regatistes.
0: Gràcies, Ivan, i acabem a Terrassa amb la prèvia de la cursa de les dones, que arriba aquest diumenge de nou amb vessant solidari. Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miqui Romagosa.
14: Diumenge, el Parc dels Catalans, a partir de les 10 del matí, acollirà la 12a edició de la cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, una prova que porta el nom d'una de les periodistes agarenques que més ha apostat per l'esport femení i que també va formar part de la mitja durant molts anys. S'espera superar la barrera dels 2.000 participants després de l'any passat, recordem, estar a prop d'aquesta xifra. Un circuit de 5 quilòmetres per llocs emblemàtics de la ciutat i on pot participar tothom, ja sigui corrent o caminant. Marina Cano és presidenta de la Mitja Terrassa.
15: Totalment. Això, al final, bueno, qualsevol cursa de la dona en general, de les que es fan, és una mica per potenciar això, perquè sí que és veritat que si, per exemple, ens fixem en números de la mitja marató, participen molts més homes que dones. Mm. Llavors, clar, a poc, i cada any en participen més, més dones, i estem supercontents i contentes amb això. Però, clar, és una manera, això, d'empoderar, com deies, a les dones i demostrar que poden córrer, i això, al final, els serveix com de referència a les nenes petites que diuen, ostres, mira, doncs, si la meva mare pot córrer, la meva tieta pot córrer, la meva amiga pot córrer, doncs que al final tinguin un referent i siguin el dia de demà siguin elles les que poden córrer també.
14: Una prova que també tindrà la seva vessant solidària, i és que una part de les inscripcions aniran destinats a Oncolliga.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Sí.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria DIA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada Capital Espanyola de l'Economia Social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com un espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la Televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
5: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
6: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
3: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
7: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
8: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
9: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
3: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
7: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
3: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
7: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
3: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
7: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
3: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
10: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
3: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Passant 4 minuts a les 2 al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que hi va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític, i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens esgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
12: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
3: A tot això, Junts i Podem mantenen encara hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret Mari Carmen.
7: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
5: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
6: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
7: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
3: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres, com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
7: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
14: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
15: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
7: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge.

0: precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
1: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
2: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
1: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
3: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
1: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
2: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
4: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
1: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Avui és el torn dels partits. Començant, Mònica Soles, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
7: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues, de 6 a 18 mesos.
5: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
8: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
5: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 8 de 14.

0: de 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4, a més, ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
2: Un dia la guagua, eran 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
1: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
3: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: És un 3:15, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
4: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
0: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
5: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
6: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi, una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
5: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
7: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
5: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
0: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho ha Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
9: Som aquí per denunciar aquesta situació i, sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
8: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
10: Notícies en xarxa.
0: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre Ana Plaza.
11: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
12: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
11: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
4: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sol.
0: Denuncien quatre agents a la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
4: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
0: És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya aportarà al Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents amb 15 solistes debutants.
14: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
13: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
15: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
16: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
15: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
17: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, prèvia al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
18: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
17: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfent elogis del de Mataró.
19: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
17: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao. A 8:15 del vespre, en cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:15 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que, recordem, va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
0: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes als edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria d'IA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com un espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
7: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
4: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
8: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
9: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
10: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
4: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
8: Així ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
4: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
8: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
4: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
8: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
4: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
1: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
4: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del País Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes, amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
12: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
4: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
8: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
7: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
8: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
4: De tot això fa molt pocs minuts que han parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
8: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
14: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
4: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
8: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
15: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
16: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
8: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
4: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
8: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
4: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
17: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
4: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
9: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
18: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
19: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
18: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
20: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
18: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
4: Vuit de cada deu persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada quatre ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia que fan públic a més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
4: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
25: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
24: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
4: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori i que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
0: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron als Ovals, la Secuita, o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
1: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
0: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
8: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
4: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
8: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 479.
4: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
5: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
2: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
4: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rival. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
10: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
11: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
10: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
4: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
6: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment... Mai havia hagut tanta gent que s'ha dedicat a aquest ofici.
3: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol és previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels 4 gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 6:45 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 7:45 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
12: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 7:45 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binefar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on 3 jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
13: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
12: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
7: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. En plana poliesportiva, l'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblac Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañe.
14: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
26: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar, cada rebote es una victoria y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
14: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercero.
7: I el Kitchenas Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK i en waterpolo. Final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atleti Barceloneta s'enfronta al Marsella.
9: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí, ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria d'IA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com un espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la Televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, demà, a l'etapa final del debat de política general. Ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. Illa ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes, per adaptar el codi penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
4: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
7: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular, que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
4: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Darrer punt d'esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més, notícies en xarxa. Fins ara.
3: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, és dimecres 30 de setembre. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui parlem de l'addicció al mòbil. El mòbil s'ha convertit gairebé en una extensió de nosaltres mateixos. El fem servir per parlar, treballar, informar-nos, escoltar música, mirar les xarxes socials o simplement per matar l'avorriment. I moltes vegades l'agafem sense ni tan sols ser conscients. Però sabem realment quantes hores al dia passem davant d'una pantalla? I sobretot, seríem capaços de passar 24 hores sense mirar el mòbil? Avui a l'Hora Maresme posem el focus en la nostra relació amb les pantalles. Parlarem del temps d'ús que fem del telèfon, de les aplicacions que més ens atrapen i de fins a quin punt aquesta connexió constant pot acabar generant dependència.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
3: I gràcies als smartphones i a les aplicacions de missatgeria instantània hi ha la sensació que tots estem constantment disponibles. Però com ens afecta aquesta impressió? Ho intentem respondre des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol. Laura, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, intentarem explicar aquesta disponibilitat constant amb l'Anna Fonseca, treballadora social de la comunitat terapèutica. Bona tarda, Anna.
9: Bona tarda.
8: Comencem amb la pregunta que ens estàvem fent amb la Gemma. Com ens afecta aquesta sensació d'estar sempre disponibles?
9: Ens afecta i bastant, perquè ens altera com diversos àmbits de la vida quotidiana, no? I aquest estrès que dic jo d'estar hipervigilats constantment, no? Perquè rebre notificacions, missatges contínuament, no? És com que el nostre cervell està en estat d'alerta permanent. No descansa ni desconnecta, no? Llavors, això va que augmenti nivell de cortisol, la sensació d'ansietat, no per haver d'estar sempre respondre immediatament, i és un factor estressant per mi necessari. No? Després també una miqueta el tema de la concentració i l'atenció també afecta molt, no? Perquè el fet de tu estar fent una tasca i estar constantment rebre interrupcions, no? De missatges de WhatsApp o trucades o notificacions a Instagram, el que sigui, doncs t'apara la tasca que estàs fent i aquest nivell d'atenció i concentració doncs es perd, no? Torna a començar, no? I això a la llarga pot tenir conseqüències. També el tema de l'empitjorament de la son. Ja està demostrant, no?, que mirar pantalles abans d'anar a dormir és contraproduent. Perquè al final, no?, segueixes, no?, tenim com un missatge constant de molts missatges repetitius o parlar amb gent, que al final pues, te'n vas a dormir amb aquesta sensació, no?, de desbotament mental, d'haver estat tenint converses amb gent, la llum de la pantalla, que també és molt dolent, i fa que al final, pues, creï aquest insomni, no?, que està passant avui en dia. També el tema de les relacions socials, no?, hi ha un deteriorament, perquè al final que tot sigui a través d'una línia i pantalles, doncs fa que, no?, aquestes habilitats socials s'acabin doncs, perdent, no?, perquè és molt més fàcil parlar amb algú per fer una pantalla que no t'està veient que no pas fer-ho presencialment. I també una miqueta aquesta pèrdua de temps, una reflexió i un avorriment, no? ens ha fet totalment creatius, perquè no ens fa pensar tant, no? Les xarxes socials ni el mòbil, és tot molt ràpid i molt fàcil de fer. I crec que també estem perdent aquesta part creativa.
8: Clar, i relacionat també amb això últim que deies de la creativitat i avorrir-nos, que ara mateix no ho tenim, i el dormir, quins consells podríem aplicar per poder, doncs, això, desconnectar a l'hora de dormir o també com tenir un espai on nosaltres poder-nos avorrir?
9: Jo crec que hi ha com uns límits amb el tema del mòbil. Sí, que sé, estàs amb una, a la feina, pues, tenir el mòbil en un lloc on tot no el puguis tocar. Segur hi ha algú molt urgent que necessita trucar-te, ja sap on estàs treballant, te trucarà, no? La trobades amb amics, el mateix, el mòbil fora. Estàs a casa també, doncs n'hi ha una pel·lícula, o estàs dibuixant, o estàs llegint un llibre, el mòbil, en una caixeta, allà, que sabíem que si alguna cosa gent ho sentirem, però no tenir-ho al costat. Jo crec que la clau és no tenir mòbil al costat nostre. És com una arma de doble fil, vull dir, ens ajuda per moltes cosetes, o per altres ens crea un malestar, no? Llavors, hem d'aprendre a viure lluny del mòbil, no tenir-lo tan a prop nostre. I crear aquests moments de lliure a pantalles, crec que és molt important aprendre a avorrir-se i veure què puc fer sense tenir la pantalla al davant, perquè ara sembla que estàs en silenci, estàs en algun lloc i has d'obrir el mòbil, no? Què passa si miro el paisatge o penso unes noves coses o té una idea de temps o dibuixar, no? Tota aquesta part s'està perdent. No estarem sense fer res en silenci. I ens ha triat el mòbil i ho hem d'intentar tornar a recuperar.
8: Clar, i tot això que dius de que no sabem fer res sense el mòbil, entenc que els joves i els que han nascut ja pràcticament amb un mòbil a la mà els afecta encara més que nosaltres que ja hem viscut els mòbils més d'adults.
9: O sigui...

0: l'avió, dic, mira què m'ha fet, no m'ha contestat, m'ha deixat en visto. Ostres, per mi és un perill, això.
1: També per les relacions socials, que no són com abans, no s'aprofundeix tant.
0: No estem aprofundint, ens estem perdent pel camí. O sigui, l'essència del que és la connexió amb la gent s'està perdent. Ara tot és a través d'una pantalla. Ens està costant més a quedar amb gent, escoltar, connectar a nivell més emocional amb les persones, perquè ens estan ensenyant que ho hem de fer a través d'una pantalla. I clar, no, tu quan vols veure algú o has de parlar amb algú, ves-lo a buscar. No esperis a que te contesti el missatge que t'ha enviat. O el truques, o te'l vas a buscar, o quedes. No estiguis tota la tarda a casa, cadascú, amb el mòbil parlant. Aquí és un camí llarg, però ho hem d'intentar treballar i canviar aquest concepte, sortir més, connectar amb la gent, parlar més, tornar a el que érem abans.
1: Doncs acabem amb aquest missatge d'intentar deixar més els mòbils de banda i sortir més i també trobar moments per avorrir-nos i per crear. Moltes gràcies per donar-nos el teu punt de vista a la ràdio, Anna.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Laura. Tot seguit fem un petit experiment amb una pregunta que us anem formulant al llarg del programa d'avui. Quantes hores al dia passem mirant el mòbil? A continuació demanem a quatre companys del programa de l'Hora Maresma el seu temps d'ús. En Marc Treserres des de Ràdio Tordera, en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Però abans de posar-los en evidència o no, començo jo. El meu mòbil diu que tinc una mitjana de 5 hores diàries i ara ve la part interessant. D'aquestes 5 hores, 1 hora i 50 minuts són només dedicades a Instagram, a WhatsApp hi passo uns 53 minuts al dia i a Spotify uns 21 minuts diaris. I pel que fa doncs, a la resta d'aplicacions, menys estona. És a dir, només entre Instagram i WhatsApp ja són 2 hores i 43 minuts cada dia. Ara, la pregunta és la següent. Soc un cas greu, la Gemma Palet, o els meus companys de professió encara estan pitjor? Ho descobrirem a continuació. Comencem amb Marc Treserres, des de Ràdio Tordera. Aquí saludem, Marc. Bona tarda.
3: Hola, Gemma. Bona tarda.
2: Doncs va, quina és la teva mitjana diària de temps d'ús del teu mòbil?
3: Déu-n'hi-do, eh? No m'ho esperava i ho he anat a buscar tal com ens havies demanat. Temps de pantalla. Mira, per exemple, avui, des de que m'he llevat fins ara mateix, ja porto més de 4 hores.
2: Uau.
3: Mm-hmm. Sí.
2: I el
3: sí,
2: temps,
3: sí, sí.
2: Et surt l'opció de temps mitjà o la mitjana?
3: No, aquesta en el meu mòbil no, o com a mínim jo no la sé trobar. El que sí em surt és la mitjana que passo, per exemple, a Instagram. Els últims 7 dies, que te fa una mitjana.
2: Mm-hmm. Quantes hores són?
3: 2 hores.
2: 2 hores, de mitjana al dia.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Mm-hmm. Quines són les aplicacions que més utilitzes?
3: Doncs Instagram i WhatsApp, però de llarg. El meu mòbil ara m'ho està dient, la veritat. Sí, sí, és que són les que hi entro més. WhatsApp, és veritat que, òbviament, tinc converses personals, però moltíssima feina, també. Ara, Instagram, sí que considero que... Crec que hauria de rebaixar una miqueta la quantitat d'estona, eh?
2: Mm. Quan has vist aquesta dada, t'ha semblat molt o poc?
3: Molt, molt. O sigui, jo, a més, en sóc conscient, que a Instagram més d'una vegada hi entro per entrar-hi, és a dir, perquè tinc com aquest mal hàbit de fer-ho quan realment no toca, o fins i tot quan he d'estar fent coses prioritàries, siguin les que siguin, de vegades dic, ai, hi entro un moment, i lo típic, no?, ja sigui al matí, tarda o nit, dius un moment, i acaben passant, no ho sé, 5, 10, 20 minuts.
2: Hmm.
3: Sí, sí.
2: Hem de tenir en compte també que aquestes aplicacions, o sigui, som responsables, no, d'aquest ús, però en certa manera també estan dissenyades perquè et quedis enganxat i d'una cosa vagis a una altra i que et costi més sortir.
3: Totalment. I mira, per exemple, mai he tingut a la meva vida TikTok i ho agraeixo, i ho agraeixo no tenir-la. Sí que és veritat que Instagram hi passo força temps també, per distracció, però alhora perquè també hi surten moltíssimes coses relacionades o amb la meva feina o coses que m'interessen o buscar informació. Llavors, realment hi ha una part d'Instagram que també, igual que WhatsApp, forma part de la meva feina.
2: Mm-hmm.
3: Però
2: molt
3: vaja,
2: bé.
3: Que el resum seria aquest, sí, que hauria de passar-hi menys estona, sobretot a Instagram.
2: Molt bé. Marc, gràcies. Anem amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: A veure, quantes...

0: hores passes tu amb el teu telèfon mòbil, Sergi?
1: Mira, com a... he fet una mitjana, eh? No he agafat un dia concret, sinó la mitjana em diu 5 hores.
0: Com jo. Per tant, veus? Passem les mateixes hores, enganxats.
1: Correcte.
0: I pel que fa a les aplicacions que més utilitzes i quant temps hi passes?
1: Doncs mira, la que més, sens dubte, unes 2 horetes de mitjana és Spotify. Que raro, eh?
0: Estrany.
1: Després,
0: Sergi Ferrer escolta música, mare meva! Quina cosa més inhòspita. Sí,
1: música i podcast, també, no? que és el bo que té Spotify avui en dia. Després, la segona seria Instagram. Coincideixo aquí amb en Marc i amb tu, que Instagram una horeta de mitjana. I, sorprenentment, Safari. Bueno, sorprenentment no, perquè Safari també una horeta, però va una mica de la mà de Spotify. És a dir, que quan he de buscar coses de música o coses mateixes que es parlen aquí a l'Hora Maresma, doncs el Safari és un bon mètode i un bon amic.
0: Mm-hmm. Home, jo personalment penso que una hora a Instagram és acceptable, perquè s'entén que és una hora al llarg del dia, repartida als minuts, no?
1: I són, bueno, sí, és una horeta d'allò de reels, no? De fer scroll i a veure què surt, i també una mica d'històries, a veure què penja la gent, però no massa.
0: Mm. I en el teu cas, Sergi, quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat? Com t'has quedat?
1: Mira, comparat amb l'ús que em feia abans, és a dir, quan anava a batxillerat o a la universitat, que feia servir molt el mòbil, doncs m'ha semblat poc. Però t'he de dir que encara tinc feina, per reduir unes quantes hores més. Jo crec que 5 encara les trobo massa excessives, i depèn de quina aplicació, com pot ser Instagram o TikTok, doncs m'agradaria reduir-ne l'ús, sobretot TikTok, que vull reduir l'ús a 0, és a dir, desinstal·lar-me'l perquè és bastant tòxic i, bueno, ocupa molt d'espai en el meu temps.
0: Totalment, per mi és molt més addictiu a TikTok que, per exemple, a Instagram. De fet, TikTok me'l vaig eliminar precisament per això, perquè em feia tenir la sensació de que perdia el temps de forma, doncs, descarada.
1: Ho tinc pendent, jo també, sí.
0: Molt bé. Doncs va, Sergi, gràcies. Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, quantes hores passes mirant el mòbil, tu?
2: Hola, Gemma. Doncs jo, no sé, deu ser que sóc el més boomer, una mica de tots els de l'equip de l'Hora Maresma. Avui porto 3 hores i 8 minuts, avui.
0: Val.
2: De mitjana estic en això, unes 3 hores. Els dies màxims, per exemple, he agafat 2 setmanes tipus, el màxim que he estat mirant a mòbil en aquests darrers 15 dies són 4 hores i 10 minuts. I clicant aquests dies és perquè veig que els dies que he estat 4 hores és perquè he estat jugant a Angry Birds. I, per tant, aquells dies hi he estat una miqueta més, que hi he estat, doncs, posa una horeta, una cosa així. Però jo de WhatsApp, mitja horeta, Instagram, 19 minuts de mitjana, 19-20 minuts, mitja horeta, màxim, no marca més, eh? I això, vull dir que... Bé, no sé, trobo que és això, eh? Potser com que no vaig néixer amb un mòbil sota el braç, doncs no li tinc tanta... Sí que li tinc molt de carinyo, eh? I no podria estar sense... Però, bueno, potser ho controlo una mica més, no ho sé.
0: Uh-huh. Molt bé. I quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat?
2: No, jo pensava que serien més, sincerament, perquè a vegades penses, ui, porto molta estona això, mirant stories d'Instagram o que sigui, i no, realment no eren tantes, perquè també mitja horeta al dia, repartida amb tot el dia, tampoc és tant ni molt menys. No, jo em pensava que serien més, No, bueno, estic força content.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs companys, gràcies a tots tres per explicar-nos, doncs, quantes hores passeu mirant el mòbil al dia, a la setmana. Des de casa també us animem a fer aquest exercici, a fixar-vos en quantes hores passeu mirant el mòbil, a quantes hores dediqueu segons l'aplicació que feu servir, i doncs a fer aquest exercici de reflexió. Gràcies, fins ara.

0: I els periodistes en la nostra feina estem atents al que passa a les xarxes socials i també a les pàgines web de mitjans de comunicació. Per això ara volem preguntar a la gent d'una redacció de ràdio si poden estar tot un dia sense mirar el mòbil. I aquesta pregunta l'hem traslladat al cor de Ràdio Arenys, Oriol.
1: Exacte. Mirem, he entrevistat a qui normalment entrevista, per preguntar-los per al tema del dia d'avui, si poden estar 24 hores sense el mòbil. Doncs la nostra cap de redacció, la Núria Torrents, apunta que un dia sencer no, però a mig potser sí.
2: És que 24 són moltes. Potser et diria que 12 sí. A partir de les 12 jo crec que ja tindria ganes o ansietat de mirar el mòbil. Evidentment, si estic fent una altra cosa com és caminar o estar amb la família o amb els amics, no tinc una necessitat immediata, però quan em relaxo i el tinc a prop em ve de gust mirar-lo. No espero absolutament trobar res més enllà del que em puguin ensenyar les xarxes socials i després, si jo activament vull mirar coses de feina o coses vinculades a l'actualitat, doncs obro Twitter, per exemple. Sí, depèn molt de si vull distreure'm i socialitzar i llavors obro un tipus de xarxes socials o obro un tipus d'aplicacions i si em vull concentrar una mica o vull entrar-me de l'actualitat, doncs n'obro unes altres.
1: I en Josep Maria Cano fa el Magazín del Matí i ell pot estar sense el mòbil, però el que no pot fer és ignorar-lo si el té a prop.
3: Tot depèn d'on està el mòbil. Si el mòbil el porto a sobre, no. Si el mòbil està a la meva butxaca o a la cartera de la feina o al cotxe o allà on sigui, no. És molt difícil que em pugui estar més d'una hora o dues hores sense consultar-lo. WhatsApp, xarxes socials o el que sigui. Ara, si decidim que ens anem de cap de setmana, que ens anem d'excursió, que sortim a fer activitat física allà on sigui, o, per exemple, aquest estiu, que he estat fent vacances a un lloc on no hi havia cobertura, perfectíssimament. És a dir, si el telèfon no el porto a sobre i decidim que el guardem en un calaix, no el trobo a faltar. O sigui, puc viure perfectament sense consultar i sense portar-lo.
1: La Gemma Roig, redactora d'informatius, veu que és impossible no mirar el mòbil quan treballem i el cap de setmana també és difícil.
4: Com està el món tecnològic, és gairebé impossible passar-nos un dia sencer sense estar pendent del telèfon, Potser, com molts dels meus companys, el cap de setmana és més fàcil doncs, que puguis estar més desconnectat perquè intentes doncs, distreure't amb altres aficions, però entre setmana, a nivell d'actualitat, d'estar pendent doncs, del que pugui passar, sempre tens la mirada posada en les diverses xarxes socials. Actualment, pels més adults, seguim encara amb el Facebook i l'actual X, però també estem pendents d'Instagram, altres mitjans de comunicació, i sí que és veritat que també pendent del que et puguin dir, la resta amb el WhatsApp i altres xarxes socials. Però sí, és gairebé impossible estar 24 hores sense mirar el telèfon.
1: I nosaltres, aquí a Ràdio Arenys, als controls tècnics, tenim una joveneta, una noia de la generació Z, la Marina Cabrera, que tampoc pot estar un dia sense mòbil ni per la feina ni per les seves relacions personals.
5: Depèn del dia. Entre setmana, impossible, per qüestions de feina, família, amics, parella, no. He d'estar comunicada, mai se sap què pot passar. A més que la feina és el que utilitzo més. Utilitzo més el WhatsApp que el correu electrònic. Sí que és cert que durant els caps de setmana intento utilitzar menys el telèfon i potser puc estar màxim una hora al dia, perquè intento prioritzar altres activitats que no comportin tecnologia. Però no, impossible. Per la meva part, sent generació Z, no. Si utilitzo xarxes és per seguir més connectada amb els meus amics, no per publicar contingut ni i fins i tot per estar informada, tot i que no. La meva feina no és periodista com a tal, però sí que m'agrada estar molt informada i ho faig en base a les xarxes socials.
1: I a dalt de tot, a l'alta esfera de la ràdio, al cim de l'Olimp de Ràdio Arenys, el director, Joan Garcia, el seu càrrec comporta no poder prescindir del mòbil i admet que seria més feliç sense haver de fer-lo servir.
6: Mira, pel càrrec és pràcticament impossible. Com a persona privada, per mi seria excel·lent no estar 24 hores, no, 48 si cal. Vull dir, aviam, el mòbil està molt bé per comunicar-nos, per fer-nos trucades en cas de necessitat, però, escolta'm, estar cada dos minuts mirant el mòbil atabal una mica.
1: Això treballant, però si ens buidem el mòbil un dia a casa, patiríem? Tindríem por que passi alguna cosa a algú de la família? Doncs mira, la Gemma Roig, sí, ella sí que patiria.
4: Sí, en el meu cas sí que patiria, no per no estar pendent de l'actualitat, però sí d'estar pendent per qüestions familiars, pel que pugui passar segurament als meus pares o altres membres directes de la meva família. Amb això sí que probablement retornaria, si estic a prop de casa, si estic molt lluny, doncs faria saber que no disposi del telèfon mòbil.
1: I en Josep Maria Cano no, ell no patiria. Diu que hi ha altres maneres de trobar-lo si ell no té el mòbil.
3: A veure, en aquests casos, primer, hi ha telèfons fixes, que és veritat que no tothom té, però que estan bastant a prop, sempre més o menys tens algun telèfon fix a prop. Dos, sempre vaig amb gent que al meu entorn hi ha prou telèfons mòbils, com per si a algú de la família li passa alguna cosa i no em pot avisar el meu, doncs pot avisar el de la gent que està al meu entorn, que segur que els hi agafen, perquè aquesta és l'altra. Una cosa és que porti el telèfon i altra cosa és que el contesti, que sovint, i precisament la família, he de fer autocrítica amb això, doncs sovint em truquen i no els agafo el telèfon. Vull dir que tampoc no ho trobaran molt a faltar.
1: Per tant, doncs, Gemma, res, com a conclusió, si com a peixets d'aquesta societat ja ens és molt difícil desenganxar-nos del mòbil, com a periodistes ja és impossible per fer la feina, per comunicar-nos el necessitem.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tot seguit parlem amb en Tomàs Jové, una persona que va estar molts anys sense mòbil fins que un dia va caure com la majoria. I a més, en Tomàs tot el dia parla, segons ens explica en Dani, i tothom el coneix. Dani, endavant.
7: Doncs sí, Tomàs Jové, què tal? Tot el dia parles, no?
8: Mai, quina fama!
7: Sí o no?
8: Bueno, no sé. Bueno, no sé, a veure, contesto
7: el que la gent em pregunta. Anar pel carrer amb tu és complicat, perquè et pares cada 3 segons.
8: Bueno, sí, aquí Canet, després de 33 anys sí. D'haver fet de mestre aquí al poble, sí, esclar, sóc una persona coneguda, què hi farem, tu?
7: Sí. I de família coneguda i tot això. Què anava a dir? Tu, clar, els amics que fa molts anys que et coneixem, com ara jo, per trobar-te... Era complicat perquè t'havien de trobar a casa el fixe i parlar amb en Tomàs Jové per telèfon era com una odissea, no? Durant molts anys, això, Tomàs.
8: Quina enyorança d'aquells bons temps.
7: Que no?
8: Sí, home, sí, i tant, i tant. Bueno, ja et dic, érem molt més lliures abans, no? Ara estem totalment esclavitzats pels mòbils. Totalment, és una cosa... Sí, realment és una dependència bestial, no? Sembla que si no et deixes el mòbil a casa és com si se t'hagués aturat el cor. Home, tampoc n'hi ha per tant.
7: Com vas caure, diguéssim, a l'altra banda de l'infern? O com vas caure a l'infern, em podíem dir?
8: Doncs mira, si t'haig de ser franc, no va ser per una qüestió personal. Bueno, per les persones que em coneixen ja saben que sóc el president d'una petita entitat social d'aquí de Canet.
7: Que, no, després l'entrevistarem en Xavier Bassan per el trencadís, vull dir, de G21, ja ho podem dir. És una entitat...
8: Sí, doncs em vaig veure obligat una mica, bueno, pues això, perquè l'entitat necessitava, bueno, pues això, una comunicació, unes vies de comunicació, que el telèfon fixe no em permetia. És a dir, jo vaig sacrificar la meva llibertat per l'entitat, perquè si hagués sigut a nivell personal, no, home, no, mare meva, que feliç que era abans de tenir mòbil.
7: En aquest sentit, podem... És a dir, has dit que estem esclavitzats i, per tant, jo et puc fer la pregunta i segurament i la resposta ja me la imagino. És a dir, has perdut qualitat de vida?
8: Home, jo crec que tots hem perdut qualitat de vida, perquè una cosa que te genera aquesta dependència i a més a més, és com quan van aparèixer els ordinadors, no? Ens van vendre a tota la societat, quan van començar a aparèixer els primers IBMs, que treballaríem menys hores, que gràcies als ordinadors les jornades laborals es reduirien.
7: I el teletreball desapareixeria també, sí.
8: No, és que, esclar, ens han enganyat de totes, no? El que ens han portat, el que ens ha portat tot el desenvolupament de la tecnologia, a nivell informàtic, a nivell de mòbils, etc, és a una vida trepidant. A una vida trepidant. Sí, sí. Mira, ara has de parlar... Ara dius que parlaràs amb en Xavier Bazán. del concert que G21 està preparant per aquest diumenge. Tu saps la quantitat de gent que ens hem trobat pel poble pensant-se que el concert ja s'havia fet?
7: Sí, sí.
8: I això és causa d'aquest bombardeig al que estem sotmesos de tanta informació contínuament, diàriament, que és impossible de gestionar. I això genera a moltes persones un estrès. I això, tothom viu a un ritme trepidant.
7: Doncs
8: jo ara me n'aniré a l'Índia. Ara me'n vaig a l'Índia després del concert, el dilluns dia 5. Sí. Escolta'm, allà, saps què em passarà?
7: Que seràs tranquil, ja està.
8: Podré llegir.
7: Sí, sí, sí.
8: Tindré temps, algun moment trobaré per poder llegir una estona. És que aquí és impossible, és impossible. La gent ha deixat de llegir perquè ja només per llegir tot el que rebem pel mòbil ja no hi ha temps.
7: Ja llegim. Doncs, Gemma, fins aquí ha estat molt clar i, per tant, ens ha convidat a reflexionar tots plegats. Suposo que aquesta és la lliçó que entreguem amb la conversa amb en Tomàs. Gràcies, Tomàs. Adéu.
8: Vinga, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Dani. Nosaltres ens fixem ara en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
9: Hola, bona tarda. De moment avui, jornada amb molts núvols, que fins i tot han arribat a deixar alguna feble precipitació, tot plegat ben poca cosa, irrisòria, 2 dècimes de litre a Calella, 1 dècima a Mataró, per tant, poca cosa, tot plegat. D'entrada, de cara a demà, s'espera una situació més tranquil·la en conjunt, però atenció perquè el pas d'una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, podria acabar deixant algun xàfec sobretot a l'àrea del Maresme Sud. També veurem molta nuvolada enfront de la costa, però aquí el Maresme, doncs, de precipitació, poqueta. Les temperatures demà que pugen una mica, amb vent que es reforçarà de component entre el nord i el nord-est, i amb una situació marítima més alterada que avui, amb maró i àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Sembla que divendres el temps serà més tranquil, amb nuvolades de tarda i unes temperatures que pujaran una mica més.
10: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I a continuació ens fixem en què es diu avui i què és notícia a les xarxes socials. Comencem pel Maresme. La Mataró Camina per l'Alzheimer celebrarà la seva 19a edició el diumenge 4 d'octubre amb l'objectiu de tornar a superar els 5.000 participants. La jornada ofereix 3 recorreguts i també una opció de quilòmetre zero per a qui vulgui col·laborar sense caminar. La recaptació es destinarà a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, especialment per donar suport a les famílies cuidadores. L'any passat es van superar els 5.000 participants i es van recaptar 43.000 euros. Les inscripcions costen 10 euros per als adults i 5 euros per als menors de 12 anys i es poden fer en línia en diferents punts presencials de Mataró o fins i tot al mateix matí de la caminada. En clau internacional, més enllà del Maresme, el director de l'empresa que gestiona la Torre Eiffel dimitirà a finals d'any després que durant la visita d'un grup hindú s'apartessin algunes treballadores perquè el grup havia demanat tenir poc contacte amb dones. L'empresa ha reconegut que aquesta petició no s'hauria d'haver acceptat i, en conseqüència, dimitirà, doncs, el director. I el tema curiós del dia, els Mossos han detingut un treballador de l'Hospital del Mar acusat d'intentar robar joies a casa d'un pacient ingressat. Segons la informació publicada, hauria agafat les claus a l'habitació del pacient per entrar al seu domicili a Sant Adrià de Besòs. Uns veïns el van sorprendre i retenir fins que va arribar a la policia. Ja ho veieu, que ni a l'hospital podem estar tranquils. I tot seguit, la pregunta del dia. Com no podria ser d'una altra manera, avui estem parlant del mòbil, de les pantalles, de l'addicció al telèfon mòbil, i us preguntem quantes hores feu servir el mòbil. Aquesta és la pregunta i us animem a tots a participar. Vinga, som-hi, encetem la segona part del programa, deixem de costat tot el tema dels mòbils i parlem amb en Xavier Bazán de l'obra Trencadís, dedicada a Antoni Gaudí i organitzada per l'entitat benèfica GA21. Dani, ja tenim el convidat.
7: Doncs sí, parlàvem de G21, de les seves qüestions socials benèfiques. Aquest diumenge a les 7 de la tarda al TMC, doncs, trencadís. Xavier Bazán, bona tarda, què tal?
11: Bona tarda, com estem? Bé, escolta'm, volia dir-te una cosa, vull dir, jo en principi estic amb G21, vull dir, no estic amb el tema de trencadís, però sóc un buscador de recursos musicals pel G21.
7: Bueno, per això, no, ja ho sé, però per tant, has portat el trencadís, tu has portat el trencadís.
11: Exacte, sí.
7: No, ja ho sé, en sóc conscient,
11: Bueno,
7: què és trencadís?
11: Mira, Trencadís és un gran espectacle. És un espectacle de música mediterrània que tots tres artistes, tant el Hamad Dayat i la Cel Massoud i el Manel Ruiz, han portat a terme i són bàsicament com una volta per totes les civilitzacions mediterrànies, la cultura mediterrània. Pues obres de sirianes, obres del Líban, obres espanyoles, obres catalanes, una mica aquesta música clàssica que ens uneix a tots, no? Que ens uneix a partir del Mediterrani.
7: I per què? On apareix Antoni Gaudí aquí?
11: Home, és un homenatge perquè és el trencadís, no? Si més no, pel nom. Perquè...
7: Trencadís per la Sagrada Família i l'obra de Gaudí. Exactament.
11: Pel concepte aquest de multicultural o multilateral, no? Vull dir que, en definitiva, tot aquest tema de cultural, el que és veritat és que ens enriqueix. A molta gent li fa molta por tot això, però el que és veritat és que és una gran font de cultura per tots nosaltres.
7: Una gran font de cultura que ara, diguéssim, si G21 ajuda persones de llocs molt depauperats i molt necessitats a nivell econòmic i a nivell sanitari i a nivell social, sí, sí. A nivell de tot, també aquestes músiques de l'Orient Mitjà, podríem dir, ara també està vivint en un món convuls, en podríem dir, no?
11: Sí, és ben veritat, això. Convulta el tot, eh? Però, bueno, mira, el que és veritat és que el tema del G21 ja és un tema recurrent aquí a Canet, vull dir, som un grup de gent de fa uns 20 o 25 anys que tenim projectes d'ajuda a Etiopia, a la Índia, que el que procurem és formar la gent d'allà, i ja tenim diversos metges, diverses infermeres, aquests països i tot plegat, a escoles, vull dir que el que es procura és que la gent d'allà, o sigui, no enviar ajuda pel fet d'enviar-la, sinó simplement que la gent d'allà tingui preparació i ells mateixos ja se n'encuiden de mobilitzar-se per ajudar els altres d'allà mateix, saps?
7: De fet, Xavier, el que no tenia mòbil i que ha caigut a la lectura del mòbil, que és en Tomàs Jové, m'ha comentat quan li ha recordat que el trucaríem per el tema aquest que hem tractat avui de la dependència del mòbil i tal, m'ha dit que els diners que s'aconsegueixin diumenge a les 7 de la tarda al TMC en aquest espectacle de trencadís aniran a pagar beques d'uns nanos que, evidentment, han d'arribar a la universitat i sense aquest ajut econòmic no podrien.
11: Exacte. Pràcticament, mira, el total de la recaptació té un sentit benèfic, se'n va tot cap allà. Pensa que potser, doncs, amb 100 euros estem pagant la beca d'un nen d'una escola durant tot un any. I aleshores, doncs, bueno, doncs això és una mica el propòsit de G21.
7: D'una escola de qualitat estem parlant, eh? D'una cosa bé, eh?
11: Sí, correcte. Sobretot la Índia és un país també molt complex, vull dir, hi ha la gran riquesa i la gran pobresa, no? I nosaltres, una mica, els projectes que tenim en marxa per allà és sobretot en zones rurals. El que també vull remarcar-te, vull dir que aquesta, la participació desinteressada de l'Asil Massoud i el Hamad Diab i el Manel Ruiz, l'Asil fa poc, vull dir, fa un parell de mesos va guanyar un concurs de televisió espanyola d'àries d'òpera. És una gran cantant, és una cantant amb una projecció de futur com no t'ho puguis creure. O sigui, és increïble. Tots dos, tant ella com el Hamad, estan formats al Conservatori de Música del Liceu,
7: per tant, estan trencant tots els límits, no? És això.
11: Sí, sí. Sí, sí, correcte, correcte. Correcte.
7: Bueno, doncs, mira... Esperem que sigui un èxit, que ompliu el Teatre Odeon, la Sala Gran, sí. Vull dir...
11: Exacte.
7: Que, evidentment, perquè el fet s'ho val, aconseguir...
11: Sí, sí, per descomptat.
7: A nanos que sense aquestes beques, sense aquests diners, no arribarien a la universitat, perquè viuen en un país del tercer món. La cosa és que no tenen cap culpa, nosaltres naixem sí. on ens toca. Era això. Xavier Bastan, gràcies i fins una altra.
11: Només un comentari curt. Va.
7: Un comentari curt, va.
11: Sí, perdona. Bueno, jo tinc una gran amistat amb dos... un que organitzen la música al Maresme, la clàssica és el Maresme, que és l'Anton Serra i la Clàudia Arimany, que són dos flautes sí. travesseres. No sí, sé si els coneix.
7: Sí, referència. Sí, l'Arimany sí, sí.
11: La Clàudia Arimany i l'Anton Serra, pues, una mica, bueno, pues, també... Me'n donen a mi un cop de mà, segurament, a anar buscant coses i recursos en tot aquest tema. Us agraeixo i sobretot us invito a tots a venir el diumenge a les 7 de la tarda. Gràcies per tot.
7: Gràcies. Adéu.
11: Adéu.

0: Vinga, us portem avui un nou episodi de música a l'Hora Maresme, com cada dimecres, amb en Sergi Ferrer. I avui ens parla de Txell Sust, una de les veus més reconegudes a la música del nostre territori.
1: Doncs sí, seguim per aquesta llarga carretera musical i parem ara a la capital, a Mataró, per parlar de jazz i de blues amb Txell Sust.

Meritxell Sust i Bela va néixer a Mataró l'any 1971 i va començar a cantar professionalment molt jove gràcies als seus avis paterns. La seva trajectòria no està lligada a un únic estil. Des dels primers anys es va moure entre el jazz, el blues, el swing, el funk i el pop. També es va formar al Taller de Músics de Barcelona, tot i que bona part del seu aprenentatge ha estat autodidacta.

El 1993 arriba una de les primeres etapes importants de la seva carrera. S'incorpora al trio del pianista August Terrats, un dels noms destacats del blues i el boogie-boogie a Catalunya. El repertori del trio es mou sobretot entre el blues, el swing i el jazz, estils en què la veu no es limita a reproduir una melodia exactament igual cada vegada. El fraseig, els accents i la manera d'entrar dins del ritme són fonamentals. Yeah.

A inicis dels 2000, però la seva carrera fa un gir cap al pop. Amb el grup Blue for You publica Happy World, una cançó que arriba al número 1 de vendes a Espanya durant 5 setmanes. I poc després participa en l'anunci de Nadal de Freixenet de 1999, compartint projecte amb artistes com Ketama, Montserrat Caballé i Carlos Núñez. Aquesta capacitat per saltar del jazz al pop també explica una altra part important de la seva trajectòria, el treball com a corista.

Per entendre Chelsos cal començar pel blues, i aquí podem fer una distinció fàcil. El blues no és només un tipus de cançó, sinó també una manera de construir les melodies i de jugar amb el ritme i la veu. Una de les seves característiques és el blues feeling, és a dir, cantar una mateixa frase amb petites variacions, retardant o avançant lleugerament algunes notes i jugant amb la intensitat. No és cantar fora de temps, sinó utilitzar el ritme amb més llibertat.

Això si som al swing. Quan parlem de swing, sovint pensem simplement en jazz ràpid, però el concepte és més concret. En lloc de dividir totes les notes de manera exactament igual, el ritme crea una sensació més elàstica, variant, com si algunes notes tinguessin més pes que les altres. I un altre dels seus referents és el boogie-boogie, especialment a través d'Auguste Ratz. En aquest estil, el piano té habitualment un patró repetitiu molt rítmic a la mà esquerra, mentre la mà dreta desenvolupa figures més lliures. El resultat és una música molt basada en el moviment i en la pulsació.

Si busquem referències per situar la veu de Chase Oost, podem pensar en cantants com Bonnie Raitt, Etta James o Aretha Franklin, sobretot per aquesta combinació de força vocal, blues i soul. Ara bé, Oost té una manera de cantar més vinculada al jazz i al swing que aquestes referències, amb un fraseig molt rítmic i una manera d'interpretar les melodies que deixa espai per jugar amb elles. És a dir, si haguéssim de buscar un punt de trobada, estaria entre el blues i el soul de les grans veus nord-americanes i la tradició jazzística que ha marcat bona part de la seva trajectòria. Anem a escoltar una de les referents, que per mi s'hi sembla bastant, que és Bonnie Raitt.

0: Per això, si haguéssim de resumir el llenguatge de Chasehurst, probablement no hauríem de buscar un únic gènere. El seu punt de partida està en el blues, el jazz i el swing, però durant més de 30 anys ha anat incorporant recursos del funk i el pop. I aquesta experiència es nota sobretot quan canta. No importa tant quin estil tingui davant, sinó entendre quin paper ha de jugar la veu dins de la música. Fins una altra.
1: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
2: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant de banda la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Mm-hmm. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
1: Mm-hmm. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
2: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Mm-hmm. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
1: Clar.
2: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, doncs, perquè al final és una cosa que m'agrada fer i llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
2: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final l'utilitzo una mica perquè és vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Mm-hmm. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs, la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
2: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I, de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de la claustrofòbia. Entesa la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins dels ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs, el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avançat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure. Avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues, seguim sent pues, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que a més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo no fa la literatura. Disciplines artístiques als últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món, se'n va la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida. Vull dir que diria metge poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraï moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres finalitzem el programa d'avui. L'hem dedicat a parlar del mòbil, de l'addicció a les pantalles. També hem descobert quantes hores passem al dia enganxats al mòbil i si podríem viure 24 hores o no sense el telèfon mòbil. No sabem si 24 hores potser sí que les sobreviuríem, però més dies ens costaria una mica més. En qualsevol cas, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i amb més històries per explicar-vos que passeu. Una bona tarda, adeu.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
4: Hola, bon dia, Ramblers i Rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, pipiripipiripi, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, I res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
5: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
6: Si hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54 és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellar del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima, que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
0: Gràcies, Anna, un plaer.
6: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
0: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellar al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellar del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
6: I d'on han sortit aquesta parella?
0: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243, totes elles.
6: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
0: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys la de l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
7: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
6: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
0: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
7: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
6: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
0: Sí, sí. Mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades. I gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles. Don't.

0: no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellà Vell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
1: I un cop trobades, Albert, ara què? Què estan fent el Jordi i el seu equip?
2: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
0: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellà Vell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho en aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
2: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
1: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
2: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent. O els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte. Després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i...

0: les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
1: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alice.
0: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
1: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
0: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
1: Per la cara que poses, Gràcia.
0: Bingo.
1: Segur.
0: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis Dona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
3: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
2: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
0: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
2: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o inquirir.
3: Mm-hmm. De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
2: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
0: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar, inquirir. Un escut, què és això?
2: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial. Uh-huh. Potser és la que més s'utilitza.
3: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
2: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
0: Sempre és un ajuntament, eh?
2: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé, Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que et recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però, clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que, per tant, aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
0: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
2: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
0: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
2: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements, si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmalt o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
3: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
2: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no?, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
0: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut de, o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no? D'un cognom o...
2: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca... per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
0: Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
4: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
2: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada. Per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un cos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que a l'escut surt el ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
0: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
2: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
0: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
5: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa. Crec que és una curiositat que ens fa únics. Però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
0: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
2: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Eh? Si comencem a trobar escuts...
0: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
2: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell. Però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Eh? Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, eh? Fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, eh? No perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Eh? Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, eh? El Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Eh? D'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, eh? Com tantes altres que poden sorgir.
0: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
2: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, eh? El seu nom vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, eh, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, eh? Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
3: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
2: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti, eh? Perquè quan obriu el sí, perquè,
0: veure,
2: clar, quan
0: vaig
2: obriu el cercador...
0: A fer un Google en directe, Sunyer.
2: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Minya.
0: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! És ben, sembla entre allò encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre. Sí.
2: Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? D'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
0: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, eh? Vull dir, molt modern,
2: sí,
0: però...
2: És com un verd així, sí, no...
0: I però és bé, legal?
2: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, eh? Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
0: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
2: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no? Amb aquest animal.
0: Exacte.
2: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
0: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
2: Vinga.
0: Anem pel següent.
6: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
2: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, eh? Hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no? de Calella, però en realitat no, eh? Ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest K, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
7: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
3: Joan, una petxina, per què?
2: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys. Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
8: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
3: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
2: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema o element parlant no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
0: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
9: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
0: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
2: Sí, tant, que tinc a afegir.
0: Doncs
2: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès. Per tant, potser en algun moment va ser seu, també. Però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
0: Ostres!
2: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
0: I a més
2: un
0: a
2: detall,
0: més...
2: Molt...
0: Digues.
2: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
0: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
2: Un plaer.
0: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I, bueno, m'ha agradat molt. Crec que vindrem cada any. Està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto isquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit, jo sempre he viscut la festa del carrer, amb el meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No sé, molts anys, potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, el que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat. I és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens, que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, Papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, eh? Però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de l'Adela Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè, clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem. I per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que, evidentment, es van cansar. I llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
10: Premià de Mar en 3 minuts.
9: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes als edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria d'IA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com un espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I tirem la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
8: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook... Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris d'indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres, al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, en Comú Podem, està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
12: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
11: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.
8: Premià Mèdia. Informació.
13: L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que estan fent alguns comerços de Jacint Verdaguer perquè el carrer es mantingui obert al trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament, prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la. En aquest sentit, pel que ens diu Vázquez, es mantindran molt alerta de les queixes i inquietuds que els traslladin els associats i les faran arribar a l'Ajuntament en les reunions mensuals de seguiment que s'han previst. Sigui com sigui, l'entitat considera un bon senyal que la majoria dels locals que estaven buits a Jacint Verdaguer tornin a estar ocupats i que els hagin ocupat negocis que sabien que el carrer quedaria tancat. Recordem que els comerços que recullen signatures contra el tancament al trànsit rodat del tram central de Jacint Verdaguer addueixen que dificultarà la mobilitat de comerciants, clients, veïns i visitants i que això anirà en detriment de l'activitat comercial al carrer.
8: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià
14: Mèdia. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
15: No sabia que t'agradessin els musicals.
16: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
17: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
15: Aquest no ets tu.
18: No, és el Gene Kelly.
16: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
19: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't

0: musclos a Galícia, doncs m'han convidat a anar a veure des de l'origen, no?, com es creen aquests musclos, és a dir, del mar a taula.
1: Que
0: és meravellós, sí.
1: Així, no, bé, no?
0: Molt
1: bé.
0: Bueno, primer he de dir que jo no havia estat a Galícia, que com allò, la terra que tenia com pendent d'anar-hi i amb moltes ganes de tornar-hi, perquè, vaja, no es pot dir que he anat a Galícia perquè he estat 24 hores, pràcticament, però és una terra molt bonica, les persones super amables, o sigui, m'he sentit super acollida i, ostres, tenen un producte de mar molt bo, eh?
1: Què podem parlar dels musclos, ara que en saps tant? Nutricionalment, sí. Gastronòmicament...
0: Podem parlar de tot, però si voleu comencem per què ens aporta nutricionalment, no? O sigui, perquè pot ser interessant incloure els musclos a la nostra alimentació, a l'alimentació de tota la família. Després parlarem de...
1: Oi, perquè també aquí et seguim per xarxes, hem vist el teu peque. Mare meva, quina cosa més maca, per favor. Com es menja els musclos? Perquè sí. A mi... Potser és una mica més difícil per la forma, potser, que tenen, no?
0: Per la textura, depèn si no saben encara gestionar prou bé els sòlids, la textura els hi pot costar una miqueta més. I també és veritat que fins fa uns anys tots aquells aliments que eren potencialment al·lèrgens es recomanava retardar el seu consum, no? Els fruits vermells, els ous i el marisc també estava dins d'aquest grup, no? Per tant, hi ha moltes famílies que no ofereixen aquest aliment, que per cert, bueno, ara parlarem de la part nutricional, que no ofereixen aquest aliment pensant que no poden menjar-ne, però la realitat és que a partir dels 6 mesos es poden oferir els musclos. L'únic és que s'han de cuinar molt bé, o sigui, molt ben fets, i després doncs, adaptar-ho a les textures, no? Doncs al principi, doncs, si estem donant triturats, doncs es poden posar dins d'un triturat o picadets, no? O sigui, anar adaptant fins que el nen o la nena doncs, ja sap gestionar i se'ls menja, doncs, com vau veure el meu fill petit, que vaja, és que se'ls menja com pipes, eh? Vull dir una cosa... Li encanten. Bé, què ens aporten nutricionalment? O sigui, per què són bons els musclos? Doncs ens aporten proteïna d'alt valor biològic, val? Perquè quan parlem de proteïnes d'alt valor biològic, faig un petit parèntesi, perquè ens entenguem. Les proteïnes estan composades d'aminoàcids, val? I el nostre cos en necessita molts de diferents. Llavors, n'hi ha uns que el nostre cos és capaç de fabricar-los, però n'hi ha d'altres que no els pot fabricar el nostre cos i els hem d'ingerir a través del que mengem. I aquests són el que es diu aminoàcids essencials. Llavors, quan nosaltres mengem un aliment que conté proteïnes amb tots els aminoàcids essencials, diem que són proteïnes d'alt valor biològic.
1: D'acord.
0: En aquest cas, doncs, el musclo ho és. Què ens aporten i què és boníssim? I que per això deia que la importància a partir dels 6 mesos. Molt ferro.
1: Ferro. D'acord.
0: Llavors, a partir dels 6 mesos, que els requeriments de ferro en els infants comencen a augmentar, doncs són superinteressants d'incloure's a la seva alimentació, entre d'altres aliments, òbviament, ara tampoc no és necessari donar musclos diàriament, i també, doncs, a les persones adultes, doncs també aportar aquest ferro extra, doncs també a aquelles persones doncs, que potser van més limitats, o les dones, per exemple... en el primer dia del cicle menstrual, del cicle hormonal, sí, bueno, del cicle menstrual, que ens arribi la regla, no?, que tenim com a més dèficit d'aquest ferro, doncs incloure aquests dies musclos també seria interessant. Després també contenen vitamina B12 i omega-3. Per tant, també és interessant, sobretot també aquelles persones que potser el peix blau els hi costa una miqueta més, nens i nenes més petits que potser el peix blau doncs per l'olor els hi costa una mica més, doncs també podem incloure aquests musclos.
1: Déu n'hi-do, que bé. I a més... Què?
0: A part, estan boníssims.
1: A part que estan boníssims i deixa'm... Saps allò que tu... Com era allò? Com aquelles tres sigles que deies que era com un
0: senzill,
1: pim-pam-pom?
0: Senzill, saludable i no recordo la següent.
1: Senzill, saludable i sostenible? No ho sé, no recordo.
0: Ara
1: però...
0: no recordo. Les tres S, sí.
1: Però, clar, és que els musclos són un pim-pam de fer... Que suposo que hi ha coses molt, molt, molt més elaborades, si vols, però si no...
0: Sí. Són molt ràpids i molt fàcils de fer. I els podem menjar tal qual, no? O sigui, bullits tal qual.
1: Una fulla de llorer, pim-pam.
0: Exacte, una miqueta de llimona, si voleu, o li podem afegir salses també. Clar. I després, algo que he après, no? Bueno, clar, en aquest viatge vam veure des de la producció del musclo a les baters, no? On creixen, on ens van explicar doncs, que primer van a buscar els musclos petitets, molt petitets, a les roques i els posen en unes valles biodegradables a les cordes, no? I que res, en 24 hores, ja en menys de 24 hores ja s'han adherit a la corda i que aquesta malla es desfà i que llavors el múscul va creixent allà durant al llarg dels mesos, no? Veure això, o sigui, és meravellós, però

0: a més, vam veure doncs, com arriben a fàbrica, diguéssim, bueno, a la planta, no és una fàbrica, és una planta de distribució, i allà doncs, passen més, unes 12 hores filtrant, no? Perquè moltes vegades, moltes, i sobretot quan parlem d'infants, hi ha moltes persones que diuen bueno, però és que porten toxines... El múscul que arriba al consumidor està controladíssim. O sigui, jo he al·lucinat els controls que passen, no? O sigui, el múscul està filtrant durant 24 hores. A més, els hi afegeixen oxigen, els hi afegeixen... O sigui, perquè estiguin el més a gust possible, no? Filtrant i netejant, fan medicions contínues de la toxicitat que hi pot haver, no? O sigui, llavors, d'allà poden sortir tal qual... que són els que trobem al supermercat amb malla, no? Aquells musclos bruts que... Bueno, jo és que els comprava així, però ara he de dir que els compraré diferent, eh? Però jo els comprava així perquè jo sempre he vist a la meva mare netejant musclos, no? Aquell...
1: Sí.
0: No? Sempre ho he vist, jo he netejat sempre musclos, però en aquesta planta vam veure com tenen la part de viu, però envasat net. Val? Que probablement hi hagi persones que l'estiguin consumint, però si no ho sabeu, doncs hi ha un envasat net que simplement el que es fa és... Els musclos passen com per un lloc que hi ha com una depiladora, que els hi treu els pelets, sí? Els hi treu la part de, o sigui, la brutícia de sobre, i després passen per un spa, o sigui, és que ens ho van explicar així, no? O sigui, passen per un lloc on arrofreden l'aigua perquè estiguin doncs, metabòlicament, doncs, l'estrès que els hi ha causat tota aquesta neteja, doncs tornen al lloc, i després el que fan és envasar-los vius amb atmosferes modificades perquè, doncs, perquè aguantin, no? Mm-hmm. I això doncs, ho trobem als refrigerats dels supermercats.
1: D'acord.
0: Per tant, és un musclo viu, net.
1: Encara més ràpid, eh?
0: Sí.
1: Tres S's.
0: Com a curiositat, també, el musclo sempre ha d'estar viu i per saber si està viu és si està obert i nosaltres el toquem, el musclo s'ha de tancar. Uh-huh. Si el musclo no es tanca, aquest musclo s'ha de llançar.
1: D'acord.
0: Val? Perquè pot ser que estigui mort perquè s'ha...
1: Escolta, hi ha aquest dubte que a vegades passa que el vulls i no s'obre i que tu t'empestes allí, eh? Vull obrir-lo. I...
0: No.
1: Si no s'obre, adéu.
0: Exacte, adéu.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Saps en què estava fent la reflexió quan estaves explicant tot això? Mira, fa molt poc entrevistàvem un economista expert en agricultura, que és el senyor Francesc Reguant, que és una eminència, ha fet molts estudis, és un senyor amb una trajectòria increïble, i acaba de presentar un llibre, i ens deia... que la gent de carrers pensem, no, que el sector primari, el productiu, sí, d'alimentació, és invisible, no el veiem, perquè com que nosaltres quan anem a comprar les lleixes de les botigues hi ha coses, no, ja hi són, no veiem tota aquesta feina. I com n'és d'important?
0: Molt important.
1: Saber
0: d'on provenen.
1: Com es fan els productes, sí, del temps que triguem a fer-los, perquè ens els mengem en minuts. Mm.
0: I després, Pili, jo crec que durant molts anys en aquesta secció hem parlat de... Bueno, pues que la indústria, no, moltes vegades ens ha perjudicat, però això també és indústria.
1: Clar.
0: És que la indústria també és beneficiosa.
1: N'hi ha molta i de moltes maneres de fer les coses, no?
0: I al final no anem a l'arbre a buscar la pera, no? O sigui, ens arriba i és un procés industrialitzat, no? Potser no està processat, que és diferent, però està industrialitzat. Llavors, doncs, és molt important saber el que mengem, d'on prové, com es fa... per ser conscients. I jo crec que desmitifiquem molts conceptes que tenim, no? Jo, per exemple, sobre el musclo, ostres, he après moltes coses, moltes, i és com que et venen més ganes de menjar musclos, no? A part, ostres, és un d'aquests aliments que és barat. És a dir, la gent és com, ostres, és que el peix és ca, no? O sigui, poder arribar als requeriments d'omega 3... Jo, és que també tenim producte que no és necessari anar a comprar... No vull nombrar cap altre peix per no perjudicar, però no és necessari anar a gastar molts diners. Vull dir que també tenim producte més assequible i que ens pot nutrir, també.
1: Clar. I alhora, d'alguna manera, estàs contribuint a que el territori sigui eficient, estigui viu, hi hagi gent als pobles, als municipis, en aquest cas de la costa gallega, però això podríem extrapolar en tota aquesta, entre cometes, Espanya vaciada, o Espanya rural,
0: totalment,
1: o Catalunya rural, o no, Catalunya, sí, productiva.
0: Jo des d'aquí, no sé si ho puc dir, Pili, però vull dir, a mi m'han convidat a anar a Galícia, però que jo puc anar aquí al costat, eh? Vull dir que si em convideu a anar a veure la producció de pera, jo vinc també, vull dir que al final, que jo també he anat perquè el que volen fent és, doncs això, que aquesta part nostra de salut la comuniquem encara molt millor perquè, doncs, siguem conscients i ens alimentem, doncs, de forma més sostenible.
1: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser-hi. Una abraçada gran i t'esperem la setmana que ve. Et seguim a My Unit Baix Nutricionist.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Universitat de l'Experiència torna a Premià de Mar aquest curs 2026-2027 amb una nova programació dissenyada per apropar el coneixement universitari a la ciutadania. El programa Adults Estudis i Recerca Interuniversitària, impulsat i vinculat per la Universitat Politècnica de Catalunya, proposa un nou cicle de conferències amb una àmplia varietat de temàtiques sobre ciència, història, art, filosofia, tecnologia i actualitat a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes, amb el propòsit de facilitar l'accés al coneixement i oferir la possibilitat d'adquirir, actualitzar i ampliar coneixements i aptituds, tant en l'àmbit personal com formatiu, i sense distingir edat, gènere, procedència o religió. El curs es posarà en marxa el pròxim 5 d'octubre i les sessions seran els dilluns, de 6 a 7.45 de la tarda. La quota anual d'octubre a juny és de 75 euros. Per a més informació sobre els horaris i enviar inscripcions, podeu consultar el web de l'entitat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Els propers minuts parlarem d'educació. Actualitzem com ha engegat el curs escolar a Premià de Mar aquest setembre de 2026. I ja sabeu que aquí a la ràdio acostumem a tenir l'espai de les escoles els dimecres i avui hem convidat a una de les direccions d'aquestes escoles, l'escola Sant Cristòfol, per poder-nos posar al dia i que ens expliquin què tal van aquestes primeres setmanes de curs. Sònia Ribas, com estàs? Benvinguda a la ràdio.
3: Hola, gràcies.
2: Gràcies per venir. La primera pregunta és obligada. Com esteu? Com ha engegat aquest curs escolar 2026?
3: Vinga, doncs, ha engegat mogudet. Per això soc l'única direcció que ha pogut venir, que ens ho hem pogut organitzar perquè n'havíem de ser més. Ha començat mogudet amb, com tothom ja sap, els equips docents de les escoles estem en reivindicacions per falta de personal i aquest n'és un exemple. Tenim escoles a Premià que encara no tenen prou personal i ara mateix les direccions estan substituint aquest personal per qüestions vàries, o bé perquè el departament encara no ha dotat a l'escola de certs càrrecs que hi haurien de ser, com altres baixes que solen passar durant l'any, baixes per malalties, per permisos, que encara no estan cobertes.
2: Quins càrrecs falten i que ara estan sent substituïts per les direccions?
3: Falten tutors, hi ha alguns que els hi falten tutors d'aula d'acollida, que és per l'alumne nouvingut, els hi falten tutors de CA, que és per atenció a la diversitat, o simplement docents que s'han posat malalts, que ha de fer el seu procés per poder ser substituït pel departament.
2: Per tant, diríem que, com explicava la Sònia, el curs comença mogudet, en lloc de centrar-nos en tot el que podem seguir millorant, no?, i tenir tots els recursos disponibles, hem d'anar cobrint amb el que podem i amb el que tenim, no?
3: Exacte. I sovint són recursos que afecten a tot l'alumnat, perquè treus reforços d'altres cursos per poder atendre aquest alumnat amb més necessitats.
2: Mm-hmm. Quan es preveu que canviï la situació? Si és que es preveu que canviï la situació, perquè imagino que aquest inici mogut hauria de tenir una fi, no?
3: La veritat és que tots els docents, i aquí parlo per tots, tots els docents estem esperançats en que aquesta situació es reverteixi i puguem avançar. Tot i així, sí que sembla que des de la primera vaga al primer dia de curs la cosa està una miqueta freda. Llavors, sí que a les escoles ens trobem en assemblees i després per territori també, i sí que es comencen a moure coses, a veure per on volem continuar, però de moment, com a mínim per part del Departament d'Educació, sembla que tot estigui bastant refredat.
2: Bastant aturat, o com a mínim sí. Aquesta roda de contactes, i per això engegava el curs escolar 2026 amb aquesta nova crida a la vaga i a la reivindicació també, aquestes demandes dels docents que de moment no acaben de trobar un acord amb el Departament d'Educació, amb la qual cosa seguim pendents. No?
3: Hi ha una cosa molt clara, i és que nosaltres reivindiquem. Sí que és evident que reivindiquem millores en el nostre sou, però també reivindiquem, i és el que més reivindiquem, que són millores en atenció a l'alumnat. Llavors, sembla que des de diferents mitjans de comunicació s'estigui incidint només en la millora del nostre sou, quan realment no és així. Vull dir, sí que se'ns ha dit que se'ns millorarà el sou a llarg termini, perquè també s'ha de dir, perquè ens han dit 50 euros al mes que seran efectius a llarg termini, en 10 anys. O sigui, 50 euros al mes en 10 anys se'ns anirà augmentant. I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Nosaltres estem treballant pels nostres nens i nenes i el que volem és atendre'ls de la millor manera. Cada vegada tenim més necessitats a les escoles i cada vegada tenim menys recursos. Menys recursos personals, menys recursos materials per poder-los atendre. I això és el que estem reivindicant i és amb el que no estem contents. I per part del departament també sembla que només estem reivindicant el nostre sou o les famoses colònies, que hi anem perquè... Bueno, hi anem perquè, bueno, perquè ens agrada i perquè som docents i realment creiem que les colònies van bé pel nostre alumnat, però també és una manera de poder fer pressió que tota la societat pugui veure que aquestes reivindicacions són pels nostres alumnes, no són pel nostre benefici.
2: Colònies, sortides en general i alguns tallers fins i tot, no?
3: Sí, des de diferents escoles, quan ens vam trobar en assemblea a cada escola, cadascú ha decidit... Sí que és veritat que hem intentat anar bastant a la una aquí a Premià, però hi ha en diferents escoles doncs, que són més radicals i d'altres que potser no tant. Llavors sí que totes les escoles, en aquest cas parlo de les públiques, tot i que les reivindicacions ens unim tots, tant pública com concertada, però des de les públiques vam acordar no fer sortides ni colònies. Per què? Perquè són les que afecten el nostre horari laboral. Llavors, nosaltres farem el nostre horari laboral, però tot el que surti d'aquí no fem. Tot el que nosaltres haguem de portar econòmicament, tampoc ho farem. Per això allò dels tallers, quan venen tallers que són de fora, que no entren dintre dels nostres projectes educatius, llavors, de moment no ho fem. És la manera, de moment, que hem trobat per fer una miqueta de pressió. És la millor o no? Doncs, evidentment, com en tot, hi haurà gent que estarà a favor i hi haurà gent que estarà en contra, però de moment és la manera que hem trobat per poder fer una miqueta de pressió.
2: El que també ens sembla a nosaltres és que és un punt d'inflexió bastant important. És a dir, no hi ha acord, de moment continua la taula negociadora, tot i que la situació, com ara explicava la Sònia, està una mica aturada, parada, com a mínim per part també del Departament d'Educació, a l'espera de saber quan arriben totes aquestes millores, quines són i quines propostes hi ha, no? Però el que és evident és que el personal docent sembla que no es mourà i que està molt segur del que demana, no? Perquè també és veritat que la situació a les escoles i a les aules, la realitat, és molt diferent i necessita d'aquestes millores que reclameu.
3: Sí, i la veritat és que no només som els docents, sinó que les famílies també ens estan recolzant. I ara mateix, aquests últims 15 dies, gairebé totes les escoles hem estat fent les reunions d'inici de curs, hem fet les reunions amb les famílies, i surt el tema. I surt que no farem les sortides, no farem sortides de tot el dia, no farem les colònies, i de moment ens estan recolzant. També, doncs mira, els docents som de mena optimista i ens agradaria pensar que aquesta situació aconseguirà desencallar-se i al final aconseguirem fer sortides i colònies. Però de moment, bueno, és que les famílies també són... Bueno, són els primers afectats, són els seus fills i filles els que tenen les necessitats i els que estan amb aquesta mancança de recursos.
2: Quan parlàvem d'aquests càrrecs que s'estan cobrint ara des de la direcció, perquè falta gent, de quanta gent estaríem parlant, Sònia? Tenim més o menys una dada concreta? És complicat posar-hi...
3: Sí, és complicat, no tinc una dada concreta perquè, a més, les direccions hi estem molt a sobre, estem tot el dia enganxats a telèfons i ordinador, quan no estem cobrint nosaltres també aquestes substitucions per intentar fer pressió al departament, fer-nos una miqueta pesades les direccions per intentar tenir tot això cobert, perquè bueno, som els primers interessats en que la nostra escola tingui tots els recursos i que pugui funcionar de la millor manera possible.
2: Una altra de les demandes... dels docents també, per millorar, també era una baixada de ràtio, que hem situat a 19, ahir 3, als centres escolars de Premià de Mar. L'altre dia, al ple municipal, la regidora Elisenda Busquets, d'Educació, també deia que la idea és anar fent possible que aquesta ràtio de 19 es pugui traspassar també a altres cursos. Ahir 3, ahir 4, que és aquesta la voluntat, i que Premià de Mar pugui baixar ràtios.
3: Sí que és veritat que, bueno, hi ha hagut una baixada de natalitat molt forta, no només a Premià, sinó bueno, arreu de Catalunya. Hi ha hagut una baixada molt forta. Llavors, aquesta baixada de natalitat ha condicionat que puguem baixar ràtios. El curs passat, la ràtio d'I3, com molt bé dius, aquí Premià estava a 19. Està a 19. D'altres cursos, la ràtio no és a 25, com en principi el departament té acordat, val? Ara mateix tenim ràtio, crec que és fins a tercer, el màxim és ràtio 20, sempre ampliable. Vull dir, el tema de les ràtios és com molt variable, val? Depèn molt de la natalitat, la immigració, val? Depèn de molts factors. Ara mateix fins a tercer, més o menys, tenim ràtio 20, en principi totes les escoles, i a partir de... Doncs, aquí parlo per primària, a l'ESO em perdo una miqueta més, quart, cinquè i sisè, la ràtio sí que està a 25. Però ja dic, sempre hi ha un marge. Hi ha un marge de que en cas de que hi hagi doncs, alumnat nouvingut, canvis de centre, que això també passa, es pot ampliar aquesta ràtio.
2: Molt bé, explicat. Més coses també, perquè sembla que aquestes reivindicacions, evidentment, i la situació a les escoles a dia 8 de setembre, que engegaven el curs, ha deixat una mica en segon pla quines són els principals, les novetats o principals reptes d'aquest curs. Quan parlem d'aquesta comprensió lectora, d'aquest informe PISA que preocupa moltíssim, de què fem amb les pantalles, de com introduïm la intel·ligència artificial a les aules, com ho viviu vosaltres, Sònia?
3: Uf! Són molts reptes. I, bueno, deies intel·ligència artificial. Just ahir fèiem una xerrada al nostre claustre sobre intel·ligència artificial. Fa una miqueta de por. Fa una miqueta de por com està anant tot de ràpid. Amb intel·ligència artificial, per exemple, els mestres ara ens estem formant. Ens estem formant amb intel·ligència artificial per poder donar recursos al nostre alumnat i per saber per on anirà el nostre alumnat. Bàsicament perquè normalment ells aprenen molt més ràpid que nosaltres. Pantalles. Bueno, les pantalles fa un parell d'anys se'ns van imposar des del departament. No es va demanar l'opinió als equips docents. És una de les reivindicacions que també tenim, que se'ns escolti quan hagin d'introduir alguna novetat o algun acord, que se'ns escolti els que estem treballant dia a dia a les escoles. Se'ns van imposar les pantalles. Nosaltres tenim clar que les pantalles no són bones pel nostre alumnat o com tots els extrems són dolents. Vull dir, no és bo ni estar tot el dia en pantalles, ni és bo tot llibres i tot pues, en plan matxaque, és evident.
2: És una reflexió compartida aquesta, Sònia, o
3: sí.
2: És del Sant Cristòfol?
3: Sí, no, és reflexió compartida. Llavors, doncs, les escoles anem trampejant una mica amb ús de pantalles i amb ús d'altre material, del material a l'hora de fer l'aula. A veure, què més has dit?
2: Parlava d'aquesta comprensió lectora, el tema PISA, que també està sobre la taula.
3: PISA. Comprensió lectora, els aprenentatges en matemàtiques. Si ens haguéssim preguntat a nosaltres... Els docents no ens calen unes proves PISA per veure que, en general, el nivell ha baixat. Comprensió lectora és molt important. Aquests dies, amb les reunions de famílies, ho estàvem parlant molt. És important que tot l'alumnat llegeixi, que aprengui a llegir, i aprengui a llegir comprenent. Perquè amb la comprensió lectora hi és tot. Si no entenem un text... No sabem fer res. A les escoles hem vist una reducció de la comprensió lectora en general, en alumnat, a la població en general, perquè anava a dir alumnat, famílies, és a la població en general. Hi ha una baixa comprensió lectora, cada vegada estem més acostumats a tot lo visual, que si Instagram, que si TikTok, estem acostumats. Anar a lo visual i a llegir per sobre i creiem que ja estem informats. Cal també una alfabetització molt gran en tot el tema digital, que a vegades ens creiem que ho sabem tot i no. I amb això està afectant a la comprensió lectora.
2: Vosaltres, Sònia, que ho teniu en el vostre dia a dia, evidentment us heu preguntat per què baixa el nivell, no? Quines són les respostes que us venen al cap?
3: Els nens cada vegada més, abans naixien amb una barra de pa sota el braç, ara neixen amb un mòbil, amb una tablet. Quantes vegades anem passejant per aquí la Gran Via mateix i veiem nens amb cotxet, amb una tablet, mirant dibuixos.
2: Uh-huh. La tecnologia és un d'aquests motius, eh?
3: Sí, jo crec que és el més gran. I la falta de temps, anem de bòlit.
2: Anem de bòlit, en general. No tenim temps, no tenim calma, no? Per reflexionar, per pensar.
3: Conciliació familiar. Necessitem la conciliació familiar. Necessitem que les famílies, pare, mare, tiets, avis, puguin tenir estones de qualitat amb els seus fills i filles. I això s'està perdent també. I tot això després es veu en els aprenentatges. I donar tot el pes de tots els aprenentatges a l'escola a vegades és un error. No arribem a tot.
2: Mm-hmm. Molt bé. Sònia, volies aprofitar aquesta entrevista també a la ràdio per parlar del període de preinscripció i de com funciona la matriculació. M'has dit, per deixar-ho ben clar, per explicar-ho bé, perquè tothom conegui com funciona, perquè a vegades hi ha dades que se'ns escapen, no?
3: Sí, ens hem trobat últimament que a vegades... Bueno, és que d'educació tothom s'atreveix a parlar i sap com... Hi ha dades que a vegades tenim les escoles i no tenen d'altres agents que sí que estan relacionats amb l'escola, però no tenen les dades perquè al final són dades que també cada escola domina i sap per on van. Llavors, una miqueta, totes les direccions volíem explicar com funciona el procés de preinscripció i matrícula. Nosaltres, en un primer pas, fem les jornades de portes obertes, en què cada escola explica el seu projecte. Des d'aquí ja sé que queda molt per aquestes portes obertes, perquè solen ser cap al febrer, principis de març, però animo a tota la població de Premià d'anar a visitar a totes les escoles de Premià, perquè totes i cada una de nosaltres tenim projectes diferents i molt vàlids. Una vegada hem acabat aquestes jornades de portes obertes, arriba el procés de preinscripció, que no vol dir matriculació. Què vol dir això? Que cada família tria 5 escoles, que nosaltres el que aconsellem des de les escoles és que triïs 5 escoles, que triïs les 5, per molt que a tu te n'agradi molt més una, per després, doncs mira, és una tria de la que t'agrada més a la que t'agrada menys. Per després, per si no hi ha places, poder accedir a la segona, després a la tercera. Llavors, les famílies fan aquest, el full de preinscripció i després hi ha un número, que això qui ho domina és Departament d'Educació, fa un sorteig, tria un número i a partir d'aquí s'ordenen les preinscripcions. Ni direccions...
2: És atzar. Exacte.
3: Aquí no podem fer res, ni direccions, ni regidoria d'educació, ni la OME, ningú. Aquí ningú pot fer res. És atzar, s'ordenen i llavors entren els nens. Primer solen entrar els nens amb necessitats educatives especials, tant si són necessitats socioeconòmiques com necessitats més pedagògiques, dificultats d'aprenentatge. Primer s'omplen aquestes places que cada any, segons el que... Quan ens pregunten a les escoles, segons les necessitats que es detecten i que sovint ja es detecten amb l'alumnat que ara està fent I2, ja es guarden unes places per a aquest alumnat. I després s'omplen amb les places ordinàries, sí, que és... doncs tota la resta, i són les que van, sobretot, a l'atzar, com deies.
2: Mm-hmm. Digues, Sònia. No, jo volia fer o deixar clar que la matrícula, pel que hem vist, també ha quedat molt repartida entre tots els centres, que finalment tothom ha obert amb una línia.
3: Sí, exacte. Tot això, qui ho decideix, és Departament d'Educació. Departament d'Educació és qui té els números reals de com ha anat la preinscripció i són els que decideixen on quantes línies tindrem. Aquí a Premià doncs, hem tingut la mala sort de que han reduït una línia, en aquest cas al Montserrat. Però tot això ve decidit per Departament d'Educació i no hi podem fer res. Vull dir, direccions no podem fer res, ja ens agradaria, perquè si poguéssim, doncs em sembla que gairebé totes les escoles tindríem doble línia, perquè ens agrada i perquè ens dona vida a les escoles. Totes les escoles tindríem doble línia, tindríem el nostre alumnat, clar, tindríem l'escola perfecta, però no, vull dir, els recursos s'han de repartir entre totes les escoles i qui ho decideix és Departament d'Educació. De fet, ara mateix ja ens estan demanant dades a les escoles per començar a preparar les dades pel curs que ve.
2: Déu-n'hi-do, va molt ràpid això, no? Començant aquest curs pràcticament. Que
3: sí, sí, i a vegades ens demanen dades que costa una miqueta de trobar, però ho aconseguim.
2: Molt bé. En general, espereu que sigui un bon curs o també preveieu que es mantingui mogut, Sònia?
3: Nosaltres és que som optimistes, llavors esperem que sigui un bon curs. De fet, tots treballem perquè sigui un bon curs i per tirar l'escola endavant. L'escola i els nostres nens i nenes, que realment, vull dir, som mestres per vocació i som mestres perquè ens importa tirar endavant el nostre alumnat.
2: Molt bé. Doncs estarem pendents de com avancen aquestes reflexions, evidentment, i el dia a dia a les escoles. Mentrestant, agraïm avui a la Sònia Ribas, la directora de l'Escola Sant Cristòfol, que hagi passat per la ràdio per donar el punt de vista també dels docents, que és molt important. S'ha de reivindicar també el paper dels docents i és molt important també que vingueu a explicar quin és el vostre punt de vista, Sònia, i com ho esteu vivint vosaltres, perquè més enllà de les famílies, també cal que bona part de la societat i premianencs i premianenques sàpiguen com es viu des de l'escola. Així que
3: exacte.
2: Gràcies i estarem
3: gràcies
2: molt
3: pendents.
2: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Recollida de firmes contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. La iniciativa la impulsen, pel que ens diuen ells mateixos, una quinzena de botigues del tram afectat, i el full de firmes es pot trobar en aquests establiments i alguns més del carrer i altres carrers del sector. El full es demana a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris al tram central de la via, que van entrar en vigor aquest agost passat, adduint que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants, i perjudica a l'activitat comercial en general. Les firmes es van començar a recollir a principis de mes i la campanya s'allargarà fins a principis d'octubre, moment en què les signatures seran lliurades a l'Ajuntament. No deixem aquest carrer perquè la setmana passada l'alcalde Rafa Navarro explicava a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist i demanava que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar als pròxims temps. En paraules seves, després de les obres tot just s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro anunciava la instal·lació de jardineres, l'obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Però potser el més enigmàtic que va avançar tenia a veure amb la dinamització i operadores del tercer sector amb les quals s'està negociant.
2: És un work in progress. El carrer Jacint Verdaguer no està acabat. El que s'ha acabat són les obres, però el Jacint Verdaguer que nosaltres volem com a equip de govern no és el que hi ha ara mateix, és el que ha de venir. Un cop s'han acabat les obres, l'escenari ja el tenim muntat, però és que ara a sobre hi han de passar coses. S'han de posar més jardineres, s'ha de delimitar les zones de terrassa, s'han d'adequar els usos de terrassa exterior perquè siguin compatibles amb el lleure dels vianants i la tranquil·litat dels veïns. Estem estudiant també com aconseguir zones d'ombra perquè sigui molt més inequívoc el fet que allò és una zona peatonal. Estem fent les provatures de senyalització perquè hi hagi el costum, que no hi ha a Premià de Mar, de que quan arribes en allà doncs no has de seguir recte, sinó que has de girar per Doctor Fleming i que pots fer el bypass, diguem, pel carrer del Pilar sense cap tipus de problema. Hem de senyalitzar perquè prèviament a l'arribada de Jacint Verdaguer la gent sàpiga que hi ha un pàrquing amb una hora gratuïta a la plaça Països Catalans, i estem també pensant quines són les actuacions de dinamització dins d'aquest carrer, i estem a la vegada negociant amb alguns operadors socials que volem que s'instal·lin en aquell carrer per dinamitzar el comerç des d'una vessant del tercer sector. Que en el moment que s'acabin les obres ja hi hagi segons quins ments pensants que comencin a criticar, ara l'obra està feta però necessitem encara una mica més de temps perquè allò tingui l'aspecte que nosaltres volem. I a partir d'aquí valorarem.
1: Recordem que una vegada van finalitzar les obres al subsol i a la superfície, el 6 d'agost passat, van entrar en vigor els canvis viaris en aquest carrer, que consistien, sobretot, a restringir el pas de vehicles al tram central. De moment, però, no es posen sancions a qui incompleixi la restricció. El carrer està obert i els canvis viaris han entrat en vigor, però la recepció oficial de l'obra per part de l'Ajuntament no s'ha consumat, perquè la companyia Endesa encara no ha completat la feina que li pertocava, com denunciava el mateix Navarro en aquesta casa.
2: Les companyies elèctriques no tenen vergonya. Les companyies de telefonia no tenen vergonya. Són grans monopolis que ens ningunegen com a Ajuntament. Hem tingut les obres de Jacint Verdaguer pràcticament 2 mesos d'endarreriment perquè la senyora companyia Endesa no ha vingut a traspassar els cables que havia de traspassar d'un costat a l'altre del carrer. Trucant cada dia, trucant cada dia, trucant cada dia. Hem anat justets, molt justets, amb l'escomesa elèctrica, l'ampliació de l'electricitat, de l'energia, a la nova escola Bressol, perquè els senyors d'Endesa no han fet cas, tot i dir-los que era un centre escolar.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. El president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades. El pla suposa una inversió de 878 milions d'euros.
2: I crec que estem en condicions d'anunciar que podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places. De 20.000 places. Que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això farem, amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
1: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500 centres educatius. La portaveu d'USTEC és Rosa Aguilar.
3: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
1: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'Ull a Roser Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrada avui, han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull, l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.
4: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria DIA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com una espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la Televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals a Titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
0: Joc Interior.
6: Benvinguts a Joc Interior, el nou podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Cada setmana donarem veu als i les protagonistes d'aquest esport per descobrir diferents projectes i per conèixer la tasca que fan els clubs arreu del territori. Ho farem des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós. El primer programa comencem amb el millor ambaixador del bàsquet català al món. El badaloní Jordi Fernández engega la tercera temporada al capdavant de la banqueta dels Brooklyn Nets a l'NBA. Ho fa amb molts reptes. Recent homenatjat com a fill predilecte de Badalona, parlem amb el tècnic de present i futur. També anirem fins al Bages per saber com ha viscut un aficionat del Quitzenes Manresa els entrenaments amb el primer equip durant una setmana. Ens desplaçarem fins al Maresme per conèixer la tasca que fa l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. I acabarem descobrint la feina del fisioterapeuta del bàsquet Girona. Us parla Montse López i això és Joc Interior. Comencem.
0: El podcast del bàsquet català.
6: Jordi Fernández és el millor ambaixador del bàsquet català al món. Tot just encara la tercera temporada al capdavant de la banqueta dels Brooklyn Nets, la major fita aconseguida per un entrenador espanyol. Aquest estiu, la seva ciutat l'ha homenatjat després d'anomenar-lo fill predilecte de Badalona, ciutat que recorda allà on va i on torna sempre que pot.
7: Fill predilecte és un honor i, com jo dic amb la meva feina, arribar-hi està bé, però mantenir-se és el que més costa. Els èxits segurament arribaran, que això és el que normalment es veu més. I quan arribin, espero que sapigueu que no només són meus, sinó que són nostres.
6: Jordi Fernández, com estàs?
8: Doncs molt bé, disfrutant dels últims 3 dies de vacances.
6: Tornes a marxar als Estats Units, ho has fet els darrers 16 anys, però ara amb la màxima distinció de la teva ciutat. Què significa per tu ser fill predilecte?
8: Significa el màxim, va ser no només un honor, però un dia increïble per mi, la meva família, els meus amics, ho vam disfrutar molt i bé, va ser una reunió de molta gent del bàsquet, de la ciutat, com t'he dit, amics i família, i bé, m'emporto un record molt maco que m'omple el cor i que em fa doncs, tenir més ganes de tornar i seguir treballant i la responsabilitat d'aquest nomenament, sense que sigui una feina, però sí una responsabilitat de seguir doncs, representant no només la ciutat, sinó el bàsquet badaloní i fer doncs, el màxim que pugui doncs, per seguir endavant.
6: Durant tota la teva trajectòria a l'NBA, en actes, en entrevistes, sempre t'has recordat de Badalona com a ciutat bressol del bàsquet. Per què?
8: Doncs perquè segurament si no hagués nascut a Badalona, doncs el meu camí hagués sigut diferent. És bastant simple. I ho agraeixo molt, i no només, evidentment, és la ciutat, és la meva família, són els meus amics, ha sigut el camí que he fet. I sí que Badalona és un lloc molt especial quan parles de bàsquet, i Badalona no només és bàsquet, perquè hi ha moltes coses doncs, increïbles en aquesta ciutat, una comunitat doncs, que va creixent, que va millorant, moltes coses a fer i a treballar, però sí que és cert que per mi, per el que m'ha portat a on soc el dia d'avui, doncs, la passió per la meva feina doncs, va començar aquí.
9: A l'acte hi eren Pedro Martínez, millor entrenador Eurolliga, Jaume Ponsarnà, un dels millors entrenadors ACB. Quin és l'estat, quina és la salut del bàsquet català ara?
8: Doncs crec que està molt bé. Jo potser ho parlo una mica sense màxim coneixement, no? Però jo sí que el segueixo molt, tinc contacte amb gent que respecto molt i que tinc amistat, com tu has dit, amb el Jaume, amb el Pedro, i després doncs vaig poder veure doncs, des d'excompanys amb els quals havia jugat, com l'Albert Miralles, exjugadors que quan jo era molt petit anàveu-s'hi a Esmarc a veure'l jugar, com el Rafa Jofrés o el Matraco. I et dic, entrenadors que m'havien entrenat a mi, entrenadors amb els quals jo havia entrenat. La salut del bàsquet de Badalona crec que està molt bé. Sí que és cert que hem de seguir treballant i millorant doncs, infraestructures i demés, doncs, perquè les nenes i els nens doncs, puguin tenir unes condicions molt, molt bones, que això el dia a dia no sé exactament com està, però hem de seguir doncs, oferint salut i esport, que això és el més important.
9: Abans de marxar de Badalona,

0: és d'anar a guanyar un partit, sinó de crear algú que es pugui sostenir en el futur. I el fet que ell, doncs, ara comprometre's a jugar un altre any, l'any passat va ser prou obvi, la sèrie de play-off guanyant el Baskonia i arribant a la semifinal de la Lliga CB i el primer partit amb el València, crec que va ser dels millors partits que he vist en molts anys, doncs et diu del tipus d'equip i de com ell vol ser part d'un equip guanyador, perquè al final ell mai es posa a ell primer de tot, el Riqui sempre posa l'equip per davant. I bueno, ara amb els fitxatges ens ha malat, però a veure si tots els jugadors poden estar bé físicament. L'any passat, doncs, vam tenir les lesions, crec que això és molt important. I et dic, jo com a seguidor del bàsquet de Badalona, doncs evidentment el seguiré i el donaré suport, i el bàsquet català, evidentment.
1: És un luxe pel bàsquet català tenir a Riqui Rubio, a Badalona encara més. Tu et volies implicar amb la selecció catalana, per dates no va ser possible, t'hagués fet il·lusió?
0: Sí, molta il·lusió, un somni, espero que algun dia es pugui complir, no va poder ser, però bueno, vaig sentir-me part, doncs, del partit, i va ser un partit, doncs, que vam competir molt bé, el Jaume i el grup ho van fer, els entrenadors ho van fer molt bé, els jugadors ho van donar tot, i crec que va ser molt maco, un dia molt maco per celebrar el bàsquet català.
1: Comences la tercera temporada a la banqueta dels Brooklyn Nets. Quins són els reptes d'aquest any?
0: Els reptes són millorar i competir, ser més competitius. Jo crec que aquest estiu, doncs, hem donat aquests passos endavant que ens ajudaran, i ara, evidentment, no ens falta passar per la pretemporada i demostrar-ho a la pista, no? Amb el dia a dia, que moltes coses poden passar, però a priori portant jugadors encara més joves, que l'any passat vam ser l'equip més jove de la història de NBA. Aquest any una miqueta més una barreja entre més talent jove encara i també jugadors consolidats, amb el que vaig dir el Julius Randle, que és tres vegades All-Star de la NBA, i crec que tot això ens ajudarà molt, perquè el que volem també nosaltres, doncs, una mica com comentava abans, amb el que volia fer el Riqui, és trobar la manera de competir al màxim nivell, però durant molt temps. Un any no val. Jo crec que un any al final és relativament fàcil de fer. S'han de fer coses que, bueno, que et puguin donar l'opció de competir per lo màxim.
1: Precisament fa uns mesos que et van renovar amb aquest contracte multianual. Entenc que aquesta aposta per tu és clara.
0: Sí, el que et diguin que confien en tu és una cosa, però que t'ho demostrin amb fets jo crec que és molt més important, no? I això és el que en aquest món de l'esport, que és tan competitiu, doncs significa molt. I bueno, només puc estar molt agraït al propietari, al director esportiu, però ara em toca a mi demostrar que aquest acte que han fet no només cap a mi, sinó cap al cos tècnic, doncs que ara els hi retornarem, però els hi retornarem inclús amb més valor. I és una miqueta la competitivitat que tenim nosaltres, no? Que si ens has donat això, nosaltres serem compromesos i et donarem encara més.
1: Tu et veus acabant la teva carrera professional a l'NBA a Brooklyn?
0: A l'NBA sí, a Brooklyn. Jo sempre he dit que el primer equip que confiés en mi, la meva il·lusió seria, doncs, només entrenar aquest equip i retirar-me amb aquest equip. Llavors, això seria, si pogués escriure la meva història perfecta, doncs seria el que faria. Però en aquesta vida no hi ha res perfecte, hi ha coses que no pots controlar, i el que puc fer és dedicar-me a la meva feina, el màxim de bé que pugui fer-ho, amb il·lusió, acceptant que hi haurà vegades que t'equivocaràs i que has d'anar tirant endavant.
1: Jordi, acabo. Tu et veus algun dia tornant a entrenar a casa, a Catalunya?
0: Sí, sens dubte. Passarà o no passarà, no ho sé, perquè és una cosa que tampoc controlo jo, no? Però la il·lusió de seguir el bàsquet, no només professional de formació, amateur, sobretot d'aquí, doncs jo el segueixo molt, perquè tinc molts amics que hi treballen o que competeixen, el que sigui, i bé, a mi em fa il·lusió. Ara, que passarà, no ho sé, però sí que et dic que el vincle el tinc i que el seguiment hi és, des de la Champions aquest any passat, l'Eurolliga amb el Barça, bueno, tot, el Manresa, tots els equips que puc veure, sobretot que tinc vincle, el seguiré veient i amb il·lusió, i si algun dia, doncs, tinc la sort de poder-ho fer, em faria molta il·lusió.
1: De moment ens quedem aquí amb aquesta nova temporada. Jordi Fernández, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquesta tercera temporada que comença.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Joc interior.
1: Què significa autèntica per a un seguidor del Manresa.

0: poder entrenar amb el seu equip. Això és el que ha aconseguit el Martí Rauric després de passar unes proves de selecció al costat d'una desena d'aficionats. Una gran iniciativa que li ha permès compartir tècnica i tàctica amb l'equip dirigit per Diego Campo. En Jordi Givert, de Ràdio Sant Fruitós, ens explica aquesta proposta innovadora.
1: Us imagineu poder entrenar una setmana amb un equip de la Lliga CB? Doncs això és el que li ha passat a un aficionat de la Manresa. El Martí Rauric, ell ha estat el guanyador del Somni, una iniciativa de la Fundació Bàsquet Manresa, que després d'unes proves de selecció li ha permès fer la pretemporada amb el primer equip del club. Nosaltres hem mantingut una conversa amb ell després d'aquesta experiència per conèixer tots els detalls. Ell ens explicava que juga habitualment a bàsquet, que és un jugador federat, i que des de ben petit ha jugat aquest esport.
2: Sí, jo jugo federat a bàsquet. He jugat a Igualada, als Jacs Sants, vaig començar a Calaf, i a Cervera també he jugat. I bueno, jo m'ho prenc bastant en sèrio el bàsquet i m'agrada, però no, de moment no tinc el nivell per arribar a professional, però segueixo prenent.
1: Aquesta història va començar a mitjans d'estiu quan l'Ander Mirambell, el gerent de la Fundació Bàsquet Manresa, va anunciar que el club buscaria, entre els seus aficionats, un que pogués fer la pretemporada amb l'equip d'ACB.
3: I avui presentem aquest projecte que li diem a prova o al somni, amb l'objectiu d'oferir la possibilitat a qualsevol jugador major de 18 anys estar dins la pretemporada del primer equip del Kitsanats Bàsquet Manresa. Què vull dir amb això? Que el 12 i 13 d'agost es faran unes proves de selecció i el millor jugador dels dos dies començarà la pretemporada amb l'equip del Diego.
1: Nou valents, jugadors tots ells de bàsquet a nivell amateur, van acceptar el repte de posar-se a la disposició de l'equip tècnic de Diego Campo per intentar superar aquestes proves. El Martí, que va ser l'escollit, ens explicava la duresa amb la que els van entrenar.
2: Doncs van ser unes proves físiques, primer, i després vam passar ja a les tècniques i tàctiques, ja més de bàsquet, i doncs van ser una mica exigents, no?, físicament, amb sprints, amb testos de gimnàs, de press banca, i després ja vam passar al bàsquet, i això van buscar algun defensa amb ritme, amb físic, i jo doncs complia les característiques i em van agafar a mi.
1: El Martí va tenir poc temps per assimilar l'haver aconseguit ser l'escollit, perquè la setmana següent ja havia de començar la pretemporada amb l'equip de Diego Campo. I, de fet, just en acabar les proves, ja va conèixer a un dels jugadors del bàsquet Manresa, Pierre Oriola.
2: Sí, va ser el Pierre Oriola, com el vaig trobar després de les proves. Li van dir, mira, aquest nano vindrà a entrenar amb vosaltres els dies, i això va dir que benvingut i que li fotés ganes.
1: El ritme de joc més alt, la força i velocitat de les passades dels jugadors d'ACB són alguns dels aspectes que més van cridar l'atenció en el primer moment en Martí. I, de fet, el que més el va sobtar va ser la llargada dels entrenaments, que eren molt més extensos i específics que els que fa un club amateur.
2: El canvi principal és la durada dels entrenaments. Aquí vam fer 4 o 5 hores, perquè fan físic, fan mobilitat, prevenció de lesions, fan estiraments, després de l'acabar fan... És molt complet l'entrenament. Normalment els entrenaments d'aquests equips, el Cervera i tots els equips que he estat jo, doncs és més anar a entrenar i cadascú fa el físic a casa.
1: Un altre dels aspectes distintius són el cos tècnic, molt més ampli, el d'un equip professional, que el que està acostumat en el bàsquet català, en Martí. Sobretot agraïa l'ajuda que li han donat des del cos tècnic el mateix Diego Campo o els seus ajudants.
2: El Carlos Flores, també, el tècnic assistent, també ha estat molt per mi en temes de defensa. També el Lluís ha estat més en temes d'atac, també m'ha donat consells sobre la passada, que si passes en bot...
1: El Martí Rauric ha estat l'enveja dels aficionats del bàsquet Manresa perquè ha pogut conèixer de primera mà els nous jugadors del club, una entitat que es caracteritza per treure jugadors revelació de la Lliga ACB. Escoltem què ens explicava d'aquests nous fitxatges i d'algun que ja coneixem.
2: Jo destacaria el Colenda, sobretot, i també m'agrada molt el Benítez, que l'any passat estava bastant lesionat i jo l'he vist bastant bé físicament. I al Barça és molt difícil prendre la pilota, ja feu quan va votant.
1: Una experiència, la d'entrenar amb un equip de Lliga CB, que el Martí podrà explicar als seus nets.
0: Joc interior. Cada setmana, a Joc Interior, descobrirem com són els clubs de bàsquet que tenim arreu del territori. Sabrem què els fa especials, com s'organitzen i quin és el secret del seu èxit. Avui anem fins al Baix Maresme a conèixer l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. 300 jugadors i jugadores formen un projecte ambiciós que compta amb el tècnic Salva Maldonado en un dels seus equips i que aquest any, com a novetat, incorpora un equip inclusiu. Ho descobrim amb en Marc Rodríguez, de Premià Mèdia.
4: 92 anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
5: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
6: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
4: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
7: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen, yo algún día quiero formar parte de esos equipos senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
4: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, l'AB Premià Fedamar.
5: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs, tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Fedamar, que ajuda doncs, a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
7: I també un evento molt important que és en octubre, que són els Jocs Olímpics de Deporte Adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
4: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
7: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error, que creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. Queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto. Y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
4: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
5: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a júniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
7: Quan entres al pavelló i ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AB Premia sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. Hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para mí sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AB Premià sea mi club.
6: Per mi, formar part de l'AB Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes. Temporada darrere temporada decidim seguir aquí a casa nostra.
4: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
8: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
0: A Joc Interior també volem conèixer aquelles persones que treballen perquè el bàsquet funcioni des de dins. Avui ens fixem en la figura del fisioterapeuta, amb l'Adrià Ribas, del Bàsquet Girona. Una entrevista que ens porta l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona.
9: En un equip professional, quan pensem en bàsquet, normalment pensem en els jugadors, els entrenadors o els partits. Però perquè un jugador pugui arribar al cap de setmana en les millors condicions, hi ha tot un equip de professionals que treballa entre bastidors. Un d'ells és Adrià Ribas, fisioterapeuta del Bàsquet Girona, que ens acompanya avui a Joc Interior per explicar-nos què passa quan s'acaben els entrenaments i com es treballa perquè els jugadors estiguin sempre a punt per competir. Adrià, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
10: Gràcies per pensar en mi.
9: Doncs comencem, si et sembla, per començar, per aquells que no tinguin clar del tot quina és la vostra tasca, què fa un fisioterapeuta dintre d'un equip professional de bàsquet?
10: Bueno, intentem ajudar en tot el que podem, ja sigui els jugadors, a l'estaf, intentem facilitar i que els jugadors estiguin el més sans possible per entrenar, competir, rendir al màxim nivell. Comencem el dia al pavelló treballant més amb els lesionats, si hem de fer alguna embenat abans dels entrenos. Llavors, entre tots, intentem que els jugadors estiguin per rendir al màxim i facilitar-les la vida una mica és això, que puguin estar el dia a dia el millor que puguem i des de tractaments, des de treballar al gimnàs, parlar amb ells, que estiguin a gust, al matí preguntar-li com han dormit, si van fatigats, si els molesta alguna part del cos.
9: Sovint, quan pensem en el fisioterapeuta, ho pensem quan un jugador es lesiona, però suposo que la vostra feina va més enllà de tractar les lesions. Quin és una mica el vostre dia a dia?
10: Bueno, intentem també fer molta tasca de prevenir, molta tasca de pedagogia amb els jugadors, intentar convèncer-los, explicar per què fem les coses, entendre les seves rutines, els seus hàbits, intentar, si alguna cosa creiem que es podria fer millor, intentar ajudar-los per intentar prevenir lesions i anticipar-nos a que no passin coses. Intentem aconseguir el que no passin, sempre hi ha lesions que a vegades no es poden evitar, i quan passa una lesió, llavors tracta la lesió. Però és tot aquest treball previ de pedagogia, sobretot, i intentar-nos anticipar coses i parlar molt amb ells i saber com estan i conèixer-los molt. Tot aquest treball previ jo crec que és molt important i clau. I treballant en equip, a la nit parlant com ha anat el dia, ens reunim bastant i anem parlant de cada jugador. I llavors això, crec que aquest treball en equip ajuda que després puguin estar a disposició dels entrenadors per entrenar i jugar.
9: En el teu cas, portes ja uns quants anys com a fisioterapeuta. A més, has jugat abans com a jugador de bàsquet. No sé si hi ha alguna lesió especialment habitual entre els jugadors de bàsquet que teniu detectada, o si més no, quines són les que més us preocupen?
10: Bueno, al final sempre intentem evitar les lesions així greus, de creuats, lesions de tendinoses com Aquiles, rotulians, però al final les lesions més comuns, esguinces de turmells, dits, alguna espatlla, alguna lesió muscular, però tot aquest treball de prevenció intentem, com sabem, les lesions que es produeixen més, intentem evitar-les dins de lo que es pugui. Intentem controlar els màxims factors externs i interns possibles dintre les nostres possibilitats i els recursos que tenim.
9: Molt bé, doncs ja per tancar, Adrià, i et faré una pregunta que farem a partir d'ara a tots els entrevistats, i és que què és allò del món del bàsquet que et treu més de polleguera, Adrià?
10: Que em treu més de polleguera? A veure, estic en aquest món perquè m'agrada molt el bàsquet i al final, si no m'agradés, no estaria perquè és aquí gent, li dediquem moltes hores i això que em tregui de polleguera. Potser alguna actitud a la grada, sobretot en bàsquet de formació, d'alguns pares o així, crec que potser és el que em treu una mica de polleguera, que deixin que els nens s'ho passin bé, que aprenguin i ja, si han d'arribar, ja arribaran, igualment a un professional.
9: Doncs amb aquestes paraules ho deixem. Adrià Ribas, fisioterapeuta del bàsquet Girona, moltes gràcies per haver passat per Joc Interior i per ajudar-nos a conèixer una mica millor aquesta part del bàsquet que moltes vegades no veiem però que és imprescindible perquè tot funcioni. Gràcies, Adrià, i molta sort aquesta temporada.
10: Gràcies a vosaltres i una bona temporada a tothom.
0: Fins aquí la primera edició de Joc Interior. El proper programa, més històries relacionades amb l'esport de cistella. Bona setmana i bon bàsquet.
8: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa. Premià Media, informació.
11: A Mataró, l'alcalde socialista David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de la capital comarcal. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries on, de moment, és l'únic que s'hi ha presentat. El pròxim 6 d'octubre s'anunciaran oficialment les candidatures que hagin aparegut i es votarà en una assemblea de militants el 8 d'octubre. Posteriorment, el Consell Nacional del PSC aprovarà l'elecció dels mataronins i es farà la proclamació definitiva del candidat. A la seva carta, Bote fa balanç de la seva gestió, destacant projectes per enfortir, diu, l'economia, crear llocs de treball i garantir les infraestructures i els serveis públics, i assenyala com a prioritats principals reforçar els recursos per la neteja de la ciutat i la millora de la via pública i també tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme. Així mateix fa una crida a mobilitzar-se per frenar l'avenç de la dreta i la ultradreta.
8: Premià Media, informació. Estàs escoltant?
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
12: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
8: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis a TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
2: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
3: Què tal, com anem?
2: Molt bé, amb ganes de que bé ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
3: A la ràdio, que després em va portar cap al periodisme radiofònic i televisiu, bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio, i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa, un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
2: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tota donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
3: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure en un talent com d'en Joaquim Maria Puyal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut, i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, de aparèixer allà en aquell moment i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
2: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
3: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine. Rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc. No només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on l'espectador, el lector, l'oïdor, li costa molt saber separar d'on què és informació, de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per al nostre ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
2: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica, per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
3: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important, la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. I que, sobretot, entengui que aquest ofici és útil. Faci el que faci. És igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
2: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
3: Segur que sí.
2: Merci.
3: A vosaltres.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El primer equip femení de bàsquet de l'agrupació Bàsquet Premià es deixa els primers punts de la temporada a la pista del Badruna de Gràcia. Un partit marcat per la igualtat on l'equip de Xavi Expósito va començar posant-se per davant. Al descans, les premianenques guanyaven de 3, 23-26, però el rival, en canvi, va engegar millor la segona part fins a aconseguir remuntar. El tècnic Xavi Expósito ha tret conclusions a Premià Mèdia.
2: No vam estar bé en quant a l'encert. Sí que és veritat que vam estar pràcticament tot el partit per davant amb el marcador, exceptuant els últims 5 minuts de partit, i no vam poder controlar aquesta situació. És un equip que apreta molt, és un equip que li agrada molt córrer, és un equip amb molt de ritme, un equip que té les idees molt clares, sobretot en defensa, i aprofitant la seva pista, aprofitant que juguen al seu camp, van aprofitar aquestes situacions on nosaltres no vam poder estar còmodes en aquesta situació i no vam tenir l'efectivitat que haguéssim volgut, no? O l'efectivitat que nosaltres acostumem.
1: Judit Valls va acabar el partit amb 17 de valoració i també destaquen els 10 punts anotats per Eva Casas i Bruna.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Seguim avançant amb aquest tema del dia. Estar sol o sola no sempre vol dir sentir-s'hi. I, en canvi, atenció, sentir-se sol pot passar fins i tot quan estem envoltats de gent. Aquesta reflexió, Marc, m'agrada molt i ens fa doncs, a entendre una mica més aquesta problemàtica i també a doncs, escoltar diferents persones, diferents veus, que avui ens portes al programa per conèixer doncs, més a fons el tema de la solitud.
1: Sí, exacte, Gemma. L'enquesta ha estat senzilla i li hem preguntat a la gent si s'han sentit mai sols en el passat o avui dia, és a dir, en el moment en què estem vivint, i els hi vam estar preguntant si era així. Per tant, el que farem és escoltar diverses veus. Ja veuràs que cada una ho explica d'una manera diferent i les anem comentant, et sembla?
0: I tant, em sembla perfecte.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: En situacions complicades o que sents que les coses no van bé, on fins i tot a vegades tens gent que et fa costat i tot, però també de tant en tant busquem, suposo, una mica aquesta soledat com per recapacitar i per col·locar coses a lloc també. I que trobo que a vegades de tant en tant també està bé sentir-se una mica sol.
1: Està bé de vegades sentir-se una mica sol. Gemma, què opines? Perquè ve una mica lligat amb el que havíem explicat a altres seccions, no? D'aquesta solitud volguda.
0: No, em sembla molt, molt acertat, perquè, per exemple, la nostra companya, la Laura Espanyol, abans entrevistava a l'Anna Fonseca, treballadora social, que explicava precisament això, no? Que tampoc és bo passar d'un extrem a l'altre. Gent que està completament doncs, sola i se senten malament, o gent que sempre està envoltada d'altres persones perquè no Clar. Suporten sentir-se sols.
1: Exacte, i aquest és un de... És difícil també, jo... penso en funció de la personalitat que tu tinguis i en el moment vital en què t'enganxis. Si més madur, si menys, si prioritzant la teva vida i dir, val, em ve de gust a part de socialitzar, però escolta, si no em convé, m'hi separo, no? Vaig cap a un altre lloc amb altra gent, o sol fins i tot, no? Per aprofitar el temps, que el temps, això sí, Gemma, que va passant.
0: Totalment. Anem amb més testimonis, si vols, Marc.
1: Vinga, som-hi.
3: Doncs i tant, que m'he sentit sola... i ara pensant-hi diverses vegades. Però també és com idealitzem, no?, la companyia i com vivim ara, que sembli que més és millor. I a vegades només cal un amic, una amiga, la teva germana, per estar al teu costat i sentir que et recolza en moments difícils.
1: Què opines d'aquest comentari?
0: Doncs mira, mentre escoltava aquesta noia, el que em venia al cap era una frase molt, molt tòpica, de més val sol que mal acompanyat.
1: I tant.
0: I també estic molt, molt d'acord amb el que explica, perquè no qualsevol companyia és bona. Simplement pel fet de no sentir-te sol, estar amb algú que no et fa bé o que, vaja, que no és una bona companyia, és molt millor estar sol que mal acompanyat.
1: Exacte. De fet, ara, enllaçat amb això que acabes de dir, escoltarem un altre testimoni que ens explicava una situació que ella s'hi va sentir així, però en una relació de parella.
0: A veure si la podem...
1: Sí, exacte, a veure...
0: Perquè a més, aquest tema m'agrada.
4: Doncs jo una vegada m'he sentit molt sola estant dintre d'una relació de parella. Seria com una solitud emocional de sentir que no tens suport, que l'altra persona no t'escolta, que no hi ha iniciativa, que ets tu la que mantens el vincle. I això et fa sentir doncs, molt sola, però a vegades costa molt sortir d'allà.
1: Quanta raó, eh? De vegades, quan t'estimes molt algú, és difícil poder-ne sortir d'allà perquè tu creus que hi has d'apostar, perquè fermament és el que sents, però alhora tens aquest doble xoc, no? Que tu ho vols fer i ho sents perquè creus que és el que toca, perquè més és la teva parella i te l'estimes, però és que alhora també t'està aquesta persona donant aquest sentiment de buit.
0: Clar, no, també em sembla això, no?, que si tens una parella i el que sents amb la teva parella és que estàs sol... És que, clar...
1: Aquí hi ha alguna cosa que no encaixa.
0: No, o sigui, no? Poden haver-hi, clar, sí, molts conflictes, no? Doncs les persones a vegades no s'entenen, pensem diferent els uns als altres... Poden haver-hi milers de conflictes, però si el conflicte és que et sents sol amb la teva parella, o sigui, per mi no hi ha com punt intermig, no? És com... hi ha un problema gros.
1: Exacte, perquè al final tu, com tu dius, has d'estar amb gent, ja no només parella, que t'escolti, que doni consell, o simplement et faci companyia en els moments complicats, i al final, si és una relació de parella i no tens aquests moments, perquè òbviament hi ha pujades i baixades, però si no els tens, millor deixar-ho estar i deixar anar, perquè al final qui s'acaba fent mal és a un mateix. I si no, mira, millor estar sol, reflexionar, que de fet ja va bé de vegades. Tots segur que tenim molts moments, o tu mateixa, Gemma, i jo també m'incloc, de dir, no estic malament amb ningú del meu entorn, però vull aquests moments per mi, no? Per pensar, per reflexionar, per estar tranquil. I al final, de vegades, són més útils aquests moments que altres que tu dius, no, compartir-ho amb gent perquè així no me sento sol segur, encara que sigui la meva parella, i per aquí potser van una mica els trets.
0: Quants talls tenim, Marc, encara?
1: Ens en queden dos i són curtets, de 20 segons.
0: Doncs va, escoltem, si vols escoltem els dos seguits, podem fer-ho?
1: Sí, tant.
0: Doncs va, som-hi.
5: Doncs bé, sol no m'he sentit en cap moment de la meva vida, ja que he tingut la sort de tindre una família molt unida i molt propera, però sí que he tingut una vida doncs, molt canviant, he anat canviant d'aires molt sovint, el que m'ha impedit construir un grup sòlid d'amistats. Llavors, en algun moment de la meva vida sí que poder notar una mica buit per aquí.
6: Jo diria que m'he sentit sola moltes vegades, la veritat. Sobretot quan he necessitat parlar amb algú o sentir-me acompanyada, i fins i tot a mi m'ha costat demanar ajuda a persones que són properes a mi, encara que sàpigues que hi són. Igualment, també t'he de dir que crec que estar sola no sempre vol dir sentir-se sola, i és un pensament que m'acompanya bastant en el meu dia a dia.
1: Aquí hi ha dues coses clares. Aquest últim que ja l'hem tractat una mica, no? El d'aquesta noia que explicava que és un sentiment que l'acompanya i que de vegades s'hi ha sentit perquè el seu entorn no ha estat per ella.
7: Bona tarda, són les 7.
8: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
9: És només algunes de les mesures que forma part de la lletra petita que s'ha conegut avui, del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb el suport ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
10: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
11: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
7: Junts vol reaprovar el president Illa mentre que els socis d'investidura Esquerra i els Comuns el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
9: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové li ha reclamat avançar amb el conflicte polític i ja no descarta una consulta sobre l'autodeterminació.
12: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
13: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on veu conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
7: Protecció Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
9: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona, avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
7: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
14: I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
15: Per la porta de l'Almacén, me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
7: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
9: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana, Cançó d'amor i de guerra.
16: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
7: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campions.
9: A 3:15 de la tarda ha començat el partit. Al minut 17 de la primera meitat es manté el resultat inicial d'empat a 0. El Barça, que vol tornar d'Itàlia amb 3 punts per encarar en bon estat de forma el partit de diumenge contra el Real Madrid.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Força núvols. Hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara, estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos, entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs s'anirà endinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava, tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i, sobretot, aquesta matinada, es carregarà una mica a la costa brava. Aquesta nit, amb una temperatura agradable, i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí migdia, tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot als Vallesos i al Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, al de Lleida, sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres, plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de seguir parlant que l'avaria d'un camió a la P7 a Sant Cugat en sentit a Girona talla un carril i provoca 5 quilòmetres de lentitud. També en aquesta P7, circulació lenta a Santa Perpètua de Mogoda en sentit a Tarragona i a la B30 al seu lateral a Travatia i Serranyola, més o menys, en sentit Girona i aturades. Els accessos nord també hi ha problemes a la C33 i la C58, les vies que venen dels Vallesos, i si ens desplacem a la part de l'àrea metropolitana sud, doncs aturades a la 2, a Sant Joan d'Espí, Cornellà, C32 per connectar amb la ronda, la zona de Cornellà i Sant Boi, i sobretot les rondes amb molta mobilitat. Us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
4: El conegut com decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats, i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Viver.
5: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
6: Encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
5: El que avui es publica és el primer decret, que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any, i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: Ho dèiem ara en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
4: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social de l'habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
9: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: I mentrestant creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
4: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
0: Anem doncs cap allà a Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Doncs al principi hi havia una vintena de tendes i ara mateix hi ha unes 60. Cada cop va arribant més gent a aquesta plaça amb la seva tenda per sumar esforços per combatre una problemàtica que afecta a bona part de la població. Els acampats denuncien dels desnonaments, la pujada del preu del lloguer i les dificultats per accedir a un sostre digne. La protesta coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que consideren totalment insuficients. Una situació que cada cop s'agreuja més i que gent com l'Arteco ha patit de primera mà.
11: Jo vaig patir l'assetjament de la crisi immobiliària en les meves pròpies carns. Jo em vaig creure lo de treball fixe, hipotecar-me, perquè hipotecar-te és el millor i pagues menys que amb un alquiler, amb un lloguer, però realment no va ser així. El tipus variable va passar de 600 euros a 1.000, llavors jo amb 1.100 euros, que era el que cobrava l'atur, se'm va fer insostenible. Vaig haver d'entrar a claus.
10: La intenció dels acampats és estar-s'hi com a mínim fins aquest divendres, quan el Congrés haurà de votar els dos decrets sobre l'habitatge aprovats pel govern de Pedro Sánchez, tot i que alguns no descarten quedar-se indefinidament si el problema de l'habitatge no millora.
0: Gràcies, Álvaro. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
4: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gravenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta.

0: posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
1: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
2: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: Mont Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'l, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: I Jèssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
2: El Meteocat ha emès avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres, s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
1: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
8: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
9: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
8: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completa la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
1: I tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure més fort ahir la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Costa Brava Televisió, Paula Marco.

0: Notícies en xarxa.
1: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
2: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
1: I denuncien 4 agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
2: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, 3 agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres 3 policies.
1: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
2: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen que criminalitzen aquestes persones.
1: Maite Poló.
3: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
4: Un dia en la guagua, estaven 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué?
3: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
5: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
3: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema educatiu i no les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
7: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
6: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
1: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra, David Navarro.
8: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutats.
9: En l'àmbit de
0: de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
8: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
1: I Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
9: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
10: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
9: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dimecres de múltiples partits en joc amb participació d'equips catalans. En futbol, el Barça està jugant al camp de la Roma la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Al minut 38 de la primera meitat, el resultat és de 0-1 favorable a les catalanes. Carolyn Graham ha avançat a les culers al minut 18. Qui també juga a partir de 8:15 és l'Europa, que rep el Villarreal en partit de Copa de la Reina al Nou Sardenya. En bàsquet, el Quinzenàs Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. A pocs segons pel descans, el resultat és de 40-41 pel conjunt vegenc. D'altra banda, l'Espart Girona es juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un 8:45 del vespre a Fontejau contra l'Emlak Konut Turk. Ens en porta a l'última hora Pau Villafanya de Girona FM.
3: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora hablaba con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Lliga Catalana no habrá nada que hacer.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercero.
2: En handbol, el Freking Granollers està jugant a la pista del Flensburg alemany la primera jornada de la EHF, i al descans el resultat és d'empat a 20. En waterpolo masculí, d'aquí a 5 minuts, l'Atlètic Barceloneta rebrà el Marsella en la gran final de la Supercopa d'Europa. Aquesta, però, no és l'única cita de waterpolo de la jornada, perquè a les 9 el Catalunya i el Mataró s'enfronten en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. TV Mataró, Oriol Debat.
5: Un enfrontament a priori disputat en aquesta competició, que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de l'Assolim Mataró.
6: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar. És una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar. I bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
5: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat el Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
2: I un darrer apunt, Lali, perquè el Barça acaba de marcar el segon gol de la nit a Roma. Per tant, al minut 40 de la primera meitat, Roma 0, Barça 2.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta.
10: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
11: Premià de Mar en 3 minuts.
10: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria d'IA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com una espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la Televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
11: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook...
1: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
9: És només algunes de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb els suports ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
12: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
13: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
1: Junts vol reprovar el president Illa mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els comuns el collen perquè compleixi els acords i vols sostenir la legislatura.
9: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové li ha reclamat avançar amb el conflicte polític i Illa no descarta una consulta sobre l'autodeterminació.
14: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
15: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
1: Protecció Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
9: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona, avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
1: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
16: I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
17: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
1: En cultura, la Fundació Òpera a Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
9: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Òscar Lanuza és el director de la Fundació Òpera Catalunya.
18: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per enllà pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campiones.
2: A 6:45 de la tarda ha començat el partit i ja en el temps de descans el resultat és de 0-2 pel Barça gràcies als gols de Caroline Graham i d'Oladipo en pròpia porteria.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Força núvols. Hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara, estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos, entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs s'aniran endinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i, sobretot, aquesta matinada es carregarà una mica a la costa brava. Aquesta nit, amb una temperatura agradable, i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí migdia, tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot als Vallesos i al Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, al de Lleida, sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
3: El conegut com el de Decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Bebe.
4: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
5: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, doncs, aniran desapareixent els pisos de lloguer.
4: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I ho dèiem ara, en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
3: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
7: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
3: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès, Emmanuel Macron.
3: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge, en concret al govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
8: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
3: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
0: I a Tarragona, a aquesta hora, també han començat una altra concentració en defensa del dret a l'habitatge. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega. Bona tarda.
9: Bona tarda. La pluja ha irromput a la concentració que des de les 7 de la tarda protagonitzen un centenar de persones a les portes de la subdelegació del Govern Central a Tarragona. Una pluja que, en certa manera, ha estat desduint la mobilització i tots els parlaments que s'han dut a terme al principi en favor d'un habitatge per tothom. Aquest és precisament el lema de la protesta que ha rebut el suport del Sindicat de l'Habitatge. Hi ha molta gent jove que precisament explica que es fa difícil marxar de casa amb l'elevat preu de lloguer. Denuncien, a més, els desnonaments. Recorden que només a Tarragona n'hi va haver 500 al llarg de l'any passat. Sota un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana que regulen la circulació, es porta a terme aquesta concentració des de les 7 de la tarda. De moment no talla la plaça Imperial Tàrraco. Això sí, ha minvat la participació de suports de la gent a causa de la pluja que cau sobre la ciutat de Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Tere. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
3: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero, bona tarda.
10: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026, a la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
0: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reaprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
3: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi endurir les penes pertinença il·lícita d'armes.
0: Mont Carvajal.
11: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
12: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
13: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
14: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
11: I Jèssica Albiach, dels Comuns, li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. Les Terres de l'Ebre podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
3: El Metocat ha més avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres, s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
0: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà ja s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
15: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fusters i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
16: Per la porta de l'Almacén me va entrar tota l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
15: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completar la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
0: Tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure amb més força i la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
17: Fang, bassals i brutícia. L'Estartit ha treballat durant tot el dia per recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir al vespre i van caure 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tota Catalunya. La pluja va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En poc més d'una hora van caure més de 100 litres per metre quadrat. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir els carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. Des del consistori, asseguren que no han lamentat danys greus. El que ahir a la nit estava inundat, avui al matí ja no tenia pràcticament aigua. Espais com la zona esportiva i la carretera entre els dos nuclis no havien quedat mai tan afectades. A partir d'avui, la feina de l'Ajuntament és clara: fer balanç de les diverses afectacions. Hi ha equipaments municipals amb goteres i també camins que han patit danys a causa de l'aiguat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
3: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: Denuncien també quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
3: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i a partir del carrer els altres tres policies.
2: Notícies en xarxa.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
3: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones.
0: Maite Polo.
18: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
19: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras, mecias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
18: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
20: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
18: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema educatiu i no les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
22: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
21: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro.
23: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
24: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podrà en fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
23: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: I a aquesta hora s'estrena al cinema Duel a 8.000 metres, un documental dirigit per Raül Llimós i Álvaro Sanz, que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000s del planeta. Esplugues Televisió, Paula Marco, bona tarda.
25: L'any 2017, aquests dos alpinistes arribaven al mateix punt, 13 dels 14 8.000 del planeta. A la Torre només li faltava l'Everest, mentre que Cadiach tenia pendent el Broad Peak. Amb un únic cim per completar, començava una cursa per convertir-se en el primer català a coronar les 14 muntanyes més altes de la Terra. El documental, però, va molt més enllà d'aquesta rivalitat i el que vol retractar és dues trajectòries diferents unides per una mateixa passió per la muntanya, i acaba justament posant en primer pla allò que queda quan desapareix la competició, que és la relació i la germanor entre dos alpinistes. Així mateix ens ho ha explicat l'Álvaro Sanz, un dels codirectors del projecte.
26: Doncs jo crec que aquesta història, més enllà d'un duel real, no?, que seria un pic entre dos alpinistes, al final el que intentes és un tribut, no?, a dos grans alpinistes del nostre territori, que és el que volíem fer, explicar la seva història i donar-li una mica d'èpica.
25: En definitiva, es tracta d'un llargmetratge de 57 minuts, dirigit també per Raül Llimós, que es podrà gaudir a partir d'avui a totes les plataformes online de la xarxa 3CAT i Televisió Espanyola.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dimecres de múltiples partits en joc amb participació d'equips catalans. En futbol, el Barça està jugant al camp de la Roma la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Al 50 de partit, el resultat és de 0-2 favorable a les catalanes. Caroline Graham ha avançat el Barça al minut 18 i Oladipo s'ha marcat en pròpia al 40. I des de dos quarts de vuit tenim en joc dos partits més de futbol. L'Europa-Vilareal de la Copa de la Reina amb resultat de 0-0 i el Sestao River-Terrassa de la Copa Federació masculina amb resultat 2-0 pels bascos. En bàsquet, el Quinsanàs Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. Al tercer quart, el resultat és de 46-48 pels manresans. D'altra banda, l'Espart Girona juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou del vespre a Fontejau contra l'Emlat Konut turc. Ens en porta l'última hora Pau Villafañe, de Girona FM.
3: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Catalunya, pues de la Lliga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
2: Tornant a l'ACB, l'Hilerna Lleida vol agafar el partit de diumenge contra el València Bàsquet com a exemple a seguir. Una victòria contra el vigent campió de la Lliga que ha endosat una dosi de moral a l'equip de Gerard Encuentra. Informa des d'UAU Ràdio, Sergi Guiu.
5: Té tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
6: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres.
5: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
2: En handbol, el Freaking Granollers està jugant a la pista del Flensburg la primera jornada de la EHF. Al minut 12 de la segona meitat, els alemanys guanyen per 28-24. En waterpolo masculí, l'Atlètic Barceloneta està disputant la final de la Supercopa d'Europa contra el Marsella. Al segon quart, el resultat és de 6-4 pels catalans. I a les 9, el Catalunya i el Mataró s'enfronten en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. TV Mataró, Oriol Debat.
7: Un enfrontament a priori disputat en aquesta competició que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de l'Assolim Mataró.
8: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar, és una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar, i bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
7: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat els Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
2: I en futbol sala, el Barça juga aquest vespre el partit avançat de la jornada 7 de la Lliga Prime Futsal. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana l'Oparrulo Gallec a partir de 3:15. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Roma-Barça de la Lliga de Campions femenina, perquè ara mateix acaba de marcar Clàudia Pina i situa el 0-3 en el marcador al 54 de partit.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes als edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria DIA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com un espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha inclòs a l'ordre del dia del ple del pròxim dimarts, dia 6 d'octubre, els recursos del secretari general de Junts, Jordi Turull, i la consellera de Treball, Dolors Bassa, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d'amnistia per considerar que el delicte de malversació en quedava fora. En el cas de Turull, el ple debatrà una nova ponència del magistrat José María Macías després que se li tombés la primera, que, recordem, donava la raó als Suprem. La nova ponència val, en canvi, aplicar l'amnistia per malversació a Turull i, més enllà d'això, afirma que el tribunal es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Més temes. 8 de cada 10 persones sense llar de Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta al col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic en moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. La directora d'Arrels és Beatriz Fernández.
2: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: I els fets delictius s'han reduït un 13% aquest any a Torredembarra. La dada l'ha facilitat la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers. Des del setembre de l'any passat s'han registrat 980 infraccions penals. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. Demà dijous l'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden ser localment forts amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Amb la plaça Catalunya com a epicentre, una vintena d'espais repartits per tota la ciutat acolliran 70 representacions.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: Para todos los públicos.
6: Funky Radio Show.
5: Aprovechalo.

0: Estàs escoltant?
1: Continguts en xarxa.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats musicals i també una entrevista. Avui serà amb la formació Terra i Sal, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball, que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Comencem Actualicat.
4: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
3: Comencem, doncs, i ho fem amb les efemèrides, avui les que van del 5 a l'11 d'octubre. Pamela Martínez.
5: Fem un viatge apassionant per la memòria sonora del nostre país, un repàs que connecta generacions, grans veus, projectes pioners i comiats inoblidables. Començam amb força el 5 d'octubre, una dada carregada de grans noms. Ens remuntam primer al 1959 amb el naixement de Toni Jiménez, un dels nostres animadors infantils més veterans. Anys més tard, al 1981, bufava les primeres espeumes Joan Pons, l'ànima darrere del petit de Cal Eril. I si xerram d'indústria que ens fa arribar la música, hem de celebrar que el 5 d'octubre de 1995 Salvador Cuffí va fundar la discogràfica Música Global. A més, el 2021 van viure un comiat històric. Després de més de mig segle de trajectòria, Falsterbo va publicar el seu darrer disc, Adeu Paf, donant pas a una gira memorable amb Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Maquillas. El ritme continua el 6 d'octubre, quan el 1953 va néixer el pianista i compositor Jordi Vilaprinyó i el 1994 es va fundar l'estimat grup Glaucs, una data que, a més, ens du directes al 2011 amb la primera edició d'un festival de referència per a tota la família, els petits camaleons de Sant Cugat del Vallès.

Avançam fins al 7 d'octubre, una jornada daurada de guardons i grans estrenes. El 1967, Ràdio Barcelona i la revista Ondas van premiar talent de la talla del pianista Tete Montoliu pel seu disc A tot jazz, la soprano Victòria dels Àngels i a un jove Joan Manuel Serrat. Exactament 21 anys després, el 7 d'octubre de 1988, el Teatre Victòria de Barcelona es va omplir de la màgia de Degoll de Gom en l'estrena històrica del musical Maricel, obra d'Àngel Guimerà amb adaptació de Xavier Brudassala i música d'Albert Guinovart. El 8 d'octubre ens aturam per recordar el naixement a Barcelona l'any 1909 d'una de les nostres veus líriques més il·lustres, el baríton Manuel Ausensi i el balat. Arribam al 9 d'octubre, data de naixement del guitarrista i compositor Xavi Vidal, al 1963, i d'una nit irrepetible al Gran Teatre del Liceu l'any 2011. Allà, la incombustible Núria Feliu va celebrar rodejada

la porta. Em quedà l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides, em perdre la teva imatge, em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança, creia que no tornaria. I així vaig viure.

de florit, sí, d'un cirer de florit, murmuri d'abelles, murmuri d'abelles, sota un cirer florit, murmuri d'abelles, que m'adormí. Però el temps d'estimar és tan fràgil, quan més te dones es trenca, se'n va donant-te una espenta, deixant-te un regust amarg. Avui que els teus ulls em miren, he tornat a sentir pena, ell se t'ha girat d'esquena i penses que tornarà. Dius que és un somni, només un somni, pobre infeliç. Vius de mentides, tens les mans buides.

0: seré florit.
1: I que bé que s'hi està.
2: El 10 d'octubre de 2021, la Fira Mediterrani de Manresa va retre un merescut homenatge al músic i compositor Jordi Fàbrega, reconegudes arrels de casa nostra. I acabam en l'11 d'octubre, una jornada d'allò més prolífica. El 1950 va néixer el guitarrista i compositor Josep Maria Verdagí. Anys més tard, el 1967, el Palau de la Música Catalana va viure la presentació d'un trio històric, Rafael Subirachs, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, els quals van mostrar al públic com la novíssima cançó catalana. Ells van ser els darrers membres dels 16 jutges. Més recentment, l'any 2019, Feliu Ventura ens presentava el seu llibre disc convocatori, mentre que el 2023 havíem de lamentar la pèrdua del gran rumber i percussionista, el petitet Joan Ximénez Valentí, a qui enviem un record entranyable. Fins aquí les efemèrides d'aquesta setmana Actualicat. Seguiu endollats a la ràdio per descobrir molta més música del nostre territori.
3: Notícies a Actualicat.
4: Lluís Llach reflexiona sobre la situació actual de la cançó catalana. Serà el proper dimarts, dia 6, a les 6 de la tarda, a la seu d'Esgae de Catalunya, aquí a Barcelona. Sota el títol La cançó catalana ahir i avui, la sessió comptarà amb la participació, com dèiem, de Lluís Llach, president de la Fundació Lluís Llach, i també del jurat del Premi Miquel Martí i Pol del Certamen Terra i Cultura. Lluís Massaguer, catedràtic de literatura de la Universitat Jaume I de Castelló i autor del llibre La nova cançó, estudis de literatura i música, i de Chantal Rodríguez, cantant del grup Remei de Calafresca, finalista del 18è Premi Miquel Martí i Pol 2025. La conversa estarà moderada per Maria Cussó, periodista i cap de cultura de RAC1, i proposarà una mirada compartida sobre la

evolució de la cançó catalana, des de les arrels i el llegat de la nova cançó fins a les veus, les formes d'expressió i els reptes de les noves generacions.

0: L'agenda de la música en directe.
1: L'agenda de la mà del nostre company Robert Fernández.
2: Benvinguts a un cap de setmana més a l'agenda d'actualitat, el vostre punt de trobada amb el batec de la música en català. Som al cap de setmana del 2 al 4 d'octubre i avui us portem un recorregut radiofònic colossal, un viatge sonor per tot el domini lingüístic que demostra com de viva i potent es manté la nostra cultura a cada escenari del país. Obrim el taló al cor de Catalunya amb una arrencada monumental. Al Priorat, el dissabte dia 3 d'octubre a 8:45 del vespre, el Teatre L'Artesana de Falset rep la calidesa i la profunditat de Judith Neddermann presentant el seu treball Brota. Sense moure's del dissabte, viatgem a Osona, a l'ETC de Vic, on acollirà l'univers hipnòtic i pop de Ferran Palau, mentre a les comarques gironines els Catarres posaran potes en l'aire, riu de llots de la selva, amb la seva festa incombustible. I això no s'atura aquí, ens movem cap a l'epicentre del festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès, que celebra el seu 15è aniversari amb una programació de luxe. El dissabte 3, la jornada arrenca amb el Pony Pisador a les 11 del matí, Triquell a 12:45, les propostes familiars d'en Bauca i Alosa i els directes dels Amics de les Arts a 17:45 i Miqui Núñez a les 7 de la tarda. El diumenge 4, el ritme continua amb el Petit de Caleril a les 11 del matí, Sidoní i a 12:45, Renaldo Anclara, Pol Bordàs i els esperats tancaments dels Pets a 17:45 i la Loop Big Band a les 7. Són les

0: enganyar-te.
1: Continuem amb l'agenda. Més enllà dels festivals, al territori buit de directes de proximitat. El diumenge 4 a 2:15 del migdia, la sala del Castell de Botarell s'omplirà amb el concert íntim de Dharma a un pam de la companyia elèctrica Dharma dins del festival Accents. I a la mateixa hora, l'Urgell acollirà Borja Penalba i Meritxell Gené a l'Olivera Cooperativa de Vallbona de les Monges. A més, el dissabte 3 de les 7 de la tarda, el Parc Fluvial de Torrent de Llorenç del Penedès vibrarà amb el folk rock contundent de Fetus dins del Perifèria Cultural. A l'apartat de clubs i sales del Principat, el divendres 2 d'octubre, la Vitalitat de Sud trepitja l'Ús de Gas de Barcelona a les 9 del vespre. Sexeni posa a saltar la sala Red Star de Baix. Joan Colomo connecta amb el seu públic fidel a Sant Feliu, als Pagesos a les 7 de la tarda, i l'Anna Andreu presenta les seves lletres intimistes a la capsa del Llobregat a 8:45. El dissabte, la mítica sala Estroica de Manresa tremolarà amb Strombers a partir de les 10 de la nit.

0: I per acabar, creuem ràpidament cap al País Valencià, on la música pròpia trepitja amb una força inqüestionable. Gaudirem de la potència festiva del Diluvi al TEA i ens endinsarem en la quarta edició del Festival Nòdul a la Vall del Xúquer del 2 al 4 d'octubre. Prengueu nota, la Lupi van a l'Amfiteatre de Sallent el divendres a 10:45, l'Arenà al Càntera de Xúquer i el projecte de música d'arrel Terraia Cotas el dissabte. I el diumenge a 6:45 de la tarda, l'Església de Rosari de Beneixida acollirà un directe íntim d'Anna Andreu i Anna Ferrer. A disfrutar de la música!
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Un repàs a novetats discogràfiques que han sortit en aquests darrers dies. Després del primer senzill Entretem-me, Guillem Gisbert ha publicat ara Les coses anaven bé, el segon avançament del seu nou disc que, com ja vam anunciar, sortirà el 13 de novembre. La cançó melancòlica amb tocs electrònics compta amb la veu convidada de Julieta Vidal de Losa i també de la bateria de Rodri Hernández.

Ho tenen tot a punt per encarar un final d'any frenètic. Els Lluna Plena han sortit de l'estudi amb les mans plenes després d'un estiu de molta feina i, sobretot, de fer molta música. Ara arriba el moment de començar a servir tot allò que han cuinat. I el primer plat, en forma de senzill, ja es pot degustar. L'han anomenat Ets una enganxina i és el primer tastet del menú degustació que, en forma d'àlbum, sortirà el pròxim dia 23 amb el títol de Per si no ho sabies. 2020.

Alba Grassa profunditza la seva nova etapa artística amb el segon avançament, Ningú mai sabrà, un tema que parla de l'amor caducat i de la por a deixar anar allò que ja no et pertany. Alba Grassa és una de les noves veus del pop català, cantant, actriu i creadora.

L'artista gironina Jules publica una més, un nou senzill que neix d'aquella frase que es repeteix al final de tantes nits. Va, una més, una última copa, una última cançó, una estona més abans de marxar.

Acabem el repàs a novetats discogràfiques d'aquests darrers dies amb Macros. Després d'aquest estiu especialment intens, Macros no s'atura. Ara arriba Faixenda, una nova proposta que manté l'esperit festiu que ha definit Festuc, però que també obre un univers propi a través de l'humor, l'exageració i una clara reivindicació de la llibertat de demostrar-se tal com un

0: Avui parlem amb una de les components de la formació Terra i Sal, la Lídia Pérez, guitarra, percussió i també cantant, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball discogràfic, un disc que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Benvinguda aquí a Actualicat, Lídia.
1: Moltes gràcies.
0: Lídia, heu definit el projecte nascut al 2020 a les Illes Balears, al vostre espai, com un espai de debat constant. De fet, el títol d'aquest disc ja és tota una declaració d'intencions, no? Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Què s'amaga darrere aquest concepte?
1: S'amaga molts anys de converses, de controvèrsies, de veure què passa al nostre voltant i com nosaltres ens sentim reflectats davant d'aquests conflictes, no només a nivell personal, sinó també amb la societat que ens envolta i com està el medi ambient i les polítiques que es donen a terme amb ell. I sobretot, és una manera també de definir-nos com a grup d'amics que sempre estem en constant debat amb el que passa al nostre voltant. I bé, també és una forma polida que tenim de dir com som. Som persones que ens entenem molt bé, ja fa molt d'anys que som amics, però alhora també tenim punts en els quals xocam, però que alhora sempre acabem trobant un punt en camí, i aquest disc crec que és com la via perfecta que hem tingut per manifestar tots els nostres dubtes, tots els nostres sentiments amb tot el que hem fet fins ara, abocats en paraules prou punxants, però que alhora també tenen una vessant polida que és a través de la música i aquestes melodies que hem creat en conjunt.
0: Parlem de Terra i Sal. És moment també per saber quins són els components de Terra i Sal, a part de la Lídia Pérez.
1: Bueno, a banda d'això hi ha a Paula Gorrias, que ella representa un poc més la part de Menorca, té família Ciutadella i ella és una de les veus principals del grup, a banda també toca el teclat, i una de les coses més importants és que és la gran lletrista del nostre grup.
0: Continuem parlant de Terra i Sal com a grup. El nom del vostre projecte ja condensa una mirada molt clara a Terra com a vincle amb la natura i els sabers arrelats del territori, i Sal com a element essencial de les illes, envoltat de mar i travessat també per influències exteriors. Com s'enllaça, Lídia, l'arrel tradicional amb un llenguatge tan contemporani i crític?
1: A veure, nosaltres agafem la tradició per posar-la també en dubte. No només l'elevam i l'homenatjam, sinó que també expressam quines són les nostres idees al voltant d'aquests temes, per exemple, amb el feminisme i com s'han tractat les dones fins avui dia, quina importància tenen a la nostra societat, també com ha canviat el territori. I nosaltres, sobretot, aquesta part folk de Terra i de Sal que tenim al nostre grup, l'expressam d'una manera d'estima i alhora també crítica en com s'ha tractat la nostra terra i la nostra cultura.
0: Folk en discòrdia o l'art del fracàs s'articula a través de 10 cançons que exploren la relació, doncs, entre territori, memòria i present, i també dibuixant un recorregut, podríem dir, entre la intimitat, la crítica i també la reflexió col·lectiva. Com ha estat el procés de composició d'aquests 10 temes?
1: Ha estat un procés complex, perquè ara mateix el grup està molt separat geogràficament. Hi ha na Júlia a Mallorca, na Paula i jo som a València i en Carlos a Eivissa. Per tant, hem hagut de fer-ho molt a distància. Però alhora també sempre hem estat molt comunicatius, anàvem passant idees i al final, com que nosaltres tenim petits estudis a casa nostra, hem anat treballant alhora. I la veritat és que, malgrat la distància, ha estat un procés prou xulo sobretot de moltíssima comunicació, i després ja quan varen gravar Mallorca tots junts ja va ser com a el clímax final.
0: I què ens pots explicar de la feina de producció al costat del Roger Pistola?
1: Amb en Roger va ser un treball molt guai, la veritat. Jo el coneixia, no personalment, perquè som del mateix poble, però sí que mos el van recomanar, i tot un acabar en xerrar amb ell i va haver un feedback boníssim per la seva part. Mos hem entès superbé des del principi. Ja hem pogut gravar-ho a casa seva, per tant, l'espai era molt comunitari, era molt personal, per així que estàvem en família sempre. I la veritat és que ha estat un procés molt divertit, ell també ha aportat molt, sobretot el loop de sol, va fer un loop xulíssim. I sí que la seva arrel també de Manacor, la seva estima cap a la música se veu molt reflectida en el nostre disc.
0: Els primers avançaments han arribat amb els senzills Esclat i L'art del fracàs, que obren aquesta nova etapa i defineixen el to emocional i també estètic del disc. A més, el llançament ve acompanyat de dos videoclips que amplien el vostre univers visual i podríem dir que també narratiu. Com heu concebut aquests vídeos, Lídia?
1: A veure, aquests vídeos tenien molt clars quins volien que fossin. Esclat, per una banda, reflecteix un poc aquesta fi del món, entre cometes, que mos du el turisme a les illes, com queda tot absolutament buit i destrossat quan se'n van els turistes i com està demassificat quan hi tornen. I per això també intentaven reflectir un poc aquestes cares més veges, totes les poques que queden. I l'altra part, tan gentrificada, de manera de crítica i alhora també com una, entre cometes, manifestació que fèiem amb els nostres amics de com els mallorquins i en general la gent de les illes estem reclamant el nostre espai i poder fer-ho en companyia de la gent que estimen també és important per nosaltres. I de l'altra banda, l'art del fracàs, volíem seguir aquesta línia d'amistat, de companyia, de gent que mos estima, i ho vàrem dur cap a una cosa més quotidiana, de com nosaltres ens sentim entre nosaltres mateixos, de mostrar quina és la música que nosaltres fem, com la fem, quin és el nostre dia a dia, perquè també l'art de fracàs ve d'aquí, no? Ve un poc de com ens hem sentit anteriorment en la indústria musical, però que alhora ho han fet tots junts i que seguim fent músiques perquè nosaltres no concebem una altra manera de relacionar-nos que no sigui travessada per la música també, que és com un element molt important. I aquests videoclips han estat gravats per MB Larios, que han estat superimportants també en aquest procés, també ens duen les xarxes socials i aquest univers imaginari, no? Més fotogràfic l'han duit elles, que també són un escrac, i estem molt contents amb aquest procés.
0: Terra i Sal ve d'una trajectòria sòlida. Recordem que van guanyar el Premi Enderroc per votació popular al millor disc de folk, el 6è Premi Enderroc de la música balear, amb el disc Un Crit. I heu també trepitjat escenaris, com per exemple l'acampada jove. Lídia, com veieu la consolidació del projecte dins l'escena del folk contemporani?
1: A veure, nosaltres aquests esdeveniments no mos esperàvem gens. Nosaltres recordem el dia dels premis que tremolaven quan pujàvem a l'escenari, a més perquè estaven nominades amb Marala i Namà Grimal, si no record malament. Eren dues propostes molt fortes i que de sota guanyéssim nosaltres va ser una empenta molt important per seguir fent música, per seguir fent el que estimam. I després d'anar a l'acampada jove també mos va ajudar molt veure com el nostre projecte podia sortir a les illes i alhora transmetre el mateix missatge, i va ser molt polit. Nosaltres creiem que estem fent una carrera polida, sobretot molt familiar, i creiem que ara amb aquest segon disc se demostra qui som nosaltres, la nostra personalitat al 100%, què és el que volem dir, com ho volem dir. També ho reflectim amb el nostre nou logo, que ja l'haureu vist, és un card mig florit, mig sec, que mos el va fer Mala Folla i representa també aquesta unió, aquest arrelament a la terra, que tant si fa fred com si fa calor, sempre hi són. I per molt que els hagi vist, sempre hi s'agrancen. I també nosaltres creiem que la nostra carrera anant per aquesta via.
0: Ja per acabar, Lídia, on us podrem veure en directe ben aviat presentant aquest nou disc?
1: Idò, aquest dissabte farem una presentació de disc a Quart Creixent, a Palma, que el presentaran a Anabel Villalonga. Després, dia 17, anem a Menorca, el presentam a Bada Llibres. I dia 24, en el bar La Unió, també farem una presentació més aviat acústica a Sa Cabaneta, per Marratxí. I per novembre encara estem tancant dates, però bé fort.
0: Bé, recomanem a tothom que s'endinsin en aquest nou disc de Terra i Sal de 10 temes, que la veritat és que no té pèrdua. Gràcies, Lídia, per haver estat amb nosaltres i també molts d'èxits amb aquest Folk en Discòrdia o l'Art del Fracàs.
1: Moltes gràcies.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu i feu tot el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.
3: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els anomenats decrets Mari Carmen puguin ser convalidats divendres al Congrés. El president del govern espanyol també acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez ha demanat responsabilitat als grups per aprovar el decret.
2: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters en 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que va aprovar el Consell de Ministres ahir, que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoan és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
3: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent als pisos de lloguer.
1: Precisament unes 150 persones s'han concentrat aquesta tarda per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat a Tarragona. La mobilització s'ha fet davant de la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja els manifestants han denunciat les situacions que han patit en matèria d'habitatge. Olga, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat, i Mari Carmen, aquella dona desnonada a Madrid que ha donat precisament el nom al decret. I el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Així ho conclou un estudi que ha analitzat la contaminació transfronterera els 8 primers mesos d'aquest any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. I la 38a edició del 080 Barcelona Fashion comptarà amb 26 desfilades de dissenyadors i marques en un esdeveniment que se celebrarà del 20 al 23 d'octubre a Marina Vela Portbell. L'organitza el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
4: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes als edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria d'IA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada Capital Espanyola de l'Economia Social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com una espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 394 des dels nostres inicis i tercera d'aquesta 11a temporada. Tom Hanks és una de les figures més emblemàtiques del cinema nord-americà contemporani. L'actor ha sabut construir una trajectòria marcada per la versatilitat i la capacitat de transitar entre la comèdia i el drama. La popularitat li arribaria amb títols com Splash, Big o Elles donen el cop. Però seria Filadèlfia, dirigida per Jonathan Demme, la pel·lícula que consolidaria el seu prestigi com a actor dramàtic. La interpretació d'Andrew Beckett li proporcionaria el seu primer Oscar a millor actor el 1994. Un any més tard va repetir el guardó amb Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Amb aquest doble triomf consecutiu, Hanks va entrar en un selecte grup d'intèrprets de la història dels Premis de l'Acadèmia. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Thomas Jeffrey Hanks va néixer el 9 de juliol de 1956 a Concord, Califòrnia, en el si d'una família de classe treballadora. Era el tercer dels quatre fills que va tenir Amos Mefford Hanks, cuiner de professió, i Janet Marilyn Frager, que treballava en l'àmbit sanitari. Els seus germans són Sandra, escriptora, Larry, professor d'entomologia, i Jim, que posteriorment es dedicaria a la interpretació. Tom ocupava la tercera posició entre els quatre germans. Els seus primers anys van estar condicionats per la separació dels seus pares, que es van divorciar quan Tom encara era molt petit. La ruptura familiar va provocar una infància itinerant. Hanks va viure amb diferents membres de la família, traslladant-se sovint d'un lloc a un altre. Durant la seva etapa escolar, Hanks no va destacar com un jove destinat a convertir-se en una estrella cinematogràfica. Era un noi més aviat reservat. El teatre escolar, però, li va proporcionar un espai en què podia desenvolupar una personalitat diferent. Aquesta primera aproximació va ser decisiva. Abans de que Hollywood el descobrís, ell ja havia après les bases de l'ofici damunt dels escenaris.

L'oportunitat d'incorporar-se professionalment al teatre va arribar abans. El pas determinant es va produir el 1977, quan Hanks va entrar en contacte amb el món professional a través de la companyia teatral Great Lakes. Allà va interpretar el personatge de Grumio a La feréstega domada de William Shakespeare. Aquell treball va representar el seu debut professional com a actor i li va permetre adquirir experiència davant del públic i sota les exigències d'una companyia teatral. La disciplina dels assajos, el treball amb directors i companys i la necessitat de construir un personatge a partir del text van constituir la base sobre la qual edificaria la seva carrera cinematogràfica. A finals dels anys 70, l'actor decideix traslladar-se a Nova York amb l'objectiu d'obrir-se camí en el món de l'espectacle.

Aquesta etapa inicial, encara allunyada dels grans èxits, seria fonamental per entendre la posterior evolució d'un actor capaç de passar de la comèdia més física al drama més cinematogràfic. El seu primer contacte amb la gran pantalla arribaria al 1980, amb un paper secundari a la pel·lícula de terror Sabe que está sola, dirigida per Armand Mastroianni, on interpretava Elliot. El film era una producció de baix pressupost i no li va donar l'impuls que necessitava.

però li va permetre entrar en el circuit cinematogràfic professional. Aquell mateix any, un responsable de càsting de l'ABC es va fixar en ell i va ser seleccionat per protagonitzar juntament amb Peter Scolari la comèdia televisiva Amigos del Alma. La sèrie presentava dos joves publicitaris que es disfressen de dones per poder viure en un edifici residencial exclusivament femení. La sèrie va proporcionar a Hanks una visibilitat que no havia tingut fins aquell moment. També va aparèixer com a convidat en diverses sèries de gran popularitat. A Happy Days va coincidir amb Ron Howard, que estava iniciant una carrera com a director.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Quan Howard va començar a preparar Splash, una comèdia fantàstica sobre un home que s'enamora d'una sirena, inicialment no pensava en Hanks per interpretar el paper protagonista, però finalment el director va confiar-li el paper d'Alan Bauer, el protagonista masculí de Splash, al costat de Daryl Hannah. Estrenada el 1984, el film va obtenir un important èxit comercial. La relació professional amb Ron Howard es convertiria des d'aquell moment en una de les constants de la trajectòria de Hanks. L'èxit del film arribaria acompanyat d'un segon títol estrenat aquell mateix any, Comiat de solter, on Hanks donava vida a Rick Gasco, reforçant la seva imatge com a actor de comèdia. Tanmateix, els anys immediatament posteriors no serien una successió d'èxits. L'actor va protagonitzar L'home de la sabata vermella, Voluntaris, Esta casa es una ruina i Dos sabuesos despistados. La majoria d'aquestes pel·lícules no van ser massa ben rebudes per la crítica, però la premsa especialitzada destacava la capacitat de l'actor per sostenir fins i tot pel·lícules que no havien funcionat. One.

Va començar a allunyar-se de la imatge d'actor còmic. El canvi seria especialment visible al 1988, quan la directora Penny Marshall li ofereix el paper de Josh Baskin a Vic. El personatge, un adolescent que es converteix sobtadament en adult, després de formular un desig davant d'una màquina màgica, exigia combinar comèdia, vulnerabilitat i una interpretació basada en la innocència infantil. En Vic, Hanks va obtenir la seva primera nominació a l'Oscar com a millor actor protagonista. A començament dels anys 90, Hanks ja era una estrella consolidada, però encara havia de demostrar que podia anar més enllà de la comèdia comercial. El canvi arribaria amb una sèrie de personatges que li permetrien exhibir uns registres dramàtics cada cop més amplis. Entre aquests treballs trobem La foguera de les vanitats, dirigida per Brian De Palma el 1990, i Elles donen el cop, de Penny Marshall, estrenada el 1992, on va compartir protagonisme amb Gina Davis, Lori Petty i Madonna.

Però el gran punt d'inflexió seria Alguna cosa per recordar, escenada el 1993 i dirigida per Nora Ephron. Hanks interpretava Sam Baldwin, un vidu que inicia indirectament una relació sentimental amb el personatge interpretat per Meg Ryan. La pel·lícula va recuperar l'estructura de comèdia romàntica clàssica i va convertir Hanks i Ryan en una de les parelles cinematogràfiques més identificables del cinema nord-americà dels anys 90. Tots dos tornarien a coincidir 5 anys després a Tens un email, també escrita i dirigida per Ephron. Aquell mateix any, Hanks assumiria el paper que canviaria definitivament la percepció que Hollywood tenia d'ell. El director Jonathan Demme li va oferir interpretar Andrew Beckett, un advocat homosexual que és acomiadat del seu despatx després de que els seus companys descobreixin que té la sida. Al repartiment hi figuraven Denzel Washington i Jason Robards. La interpretació li va proporcionar nombrosos reconeixements, el més important el 21 de març de 1994, quan Hanks va guanyar l'Oscar a millor actor per Filadèlfia. També va obtenir el Globus d'Or i l'Os de Plata al Festival de Berlín, entre d'altres distincions.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però Hanks no disposaria de gaire temps per assimilar aquell èxit. Paral·lelament, ja havia rodat una altra pel·lícula que tindria un impacte encara més gran, Forrest Gump. El projecte estava basat en la novel·la homònima de Winston Groom. El guió va ser escrit per Eric Roth, mentre que la direcció va correspondre a Robert Zemeckis, cineasta en qui Hanks establiria una de les relacions professionals més importants de la seva carrera. Forrest és un home amb una capacitat intel·lectual limitada, però amb una extraordinària determinació que travessa alguns dels episodis més importants de la història dels Estats Units del segle XX. El relat incorpora personatges històrics i esdeveniments reals mitjançant efectes visuals que permeten inserir Forrest en imatges d'arxiu. Estrenada el 6 de juliol de 1994, el film es va convertir en un fenomen internacional. La pel·lícula va rebre 13 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 6. Entre elles, millor pel·lícula, millor director per Zemeckis, millor guió adaptat, muntatge, efectes visuals i millor actor per Tom Hanks.

Amb aquest segon Oscar consecutiu, Hanks es va convertir en el segon actor de la història que aconseguiria guanyar l'estatueta de l'Acadèmia en la categoria de millor actor en 2 anys consecutius. L'anterior havia estat Spencer Tracy. A data d'avui, són els únics actors en assolir aquesta fita. La relació amb Zemeckis no acabaria amb Forrest Gump. Director i actor tornarien a coincidir en diverses ocasions. El següent projecte seria Nàufrag, estrenat l'any 2000, on Hanks assumiria pràcticament el pes dramàtic de la pel·lícula. Abans, però, l'actor ampliaria les seves activitats dins de la indústria. A partir dels anys 90, començaria a consolidar-se també com a productor, una faceta que li permetria intervenir en els projectes des d'una perspectiva diferent de la interpretació. Començava a participar en la creació, producció i desenvolupament de treballs cinematogràfics, una activitat que es convertiria en una part important de la seva trajectòria posterior.

En paral·lel, la seva vida personal també experimentaria canvis importants. Després del seu primer matrimoni amb Samantha Lewis, amb qui havia tingut dos fills, Colin i Elizabeth, Hanks es va casar el 1988 amb l'actriu Rita Wilson. La parella tindria posteriorment dos fills, Chester i Truman. Després de l'impacte de Forrest Gump, Tom entra en una etapa de maduresa artística. Un dels seus primers grans reptes d'aquest període va ser Apollo 13, estrenada el 1995. El film va obtenir 9 nominacions i en va guanyar 2. Aquell mateix any, Hanks es va convertir en la veu original de Woody, el vaquer joguina protagonista de Toy Story. La veu de Woody es convertiria en un dels seus personatges més reconeixibles i l'acompanyaria durant dècades en les diferents entregues de la franquícia. La seva carrera, però, entraria en una nova dimensió quan va protagonitzar Salvem el soldat Ryan, dirigida per Steven Spielberg. Hanks interpretava el capità John H. Miller, oficial de l'exèrcit nord-americà, encarregat de dirigir un petit grup de soldats que ha de localitzar el soldat James Francis Ryan, interpretat per Matt Damon.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: La relació entre Hanks i Spielberg es convertiria a partir d'aquell moment en una de les associacions més sòlides del cinema nord-americà contemporani. La seqüència inicial del desembarcament a Omaha Beach va adquirir una especial notorietat per la seva representació física i visual del combat. Spielberg va optar per una posada en escena immersiva, amb una fotografia de Janusz Kaminski i un muntatge de Michael Caine. La pel·lícula va obtenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 5, les corresponents a millor direcció per a Spielberg, muntatge, fotografia, so i efectes sonors. Hanks va ser nominat al seu tercer Oscar a millor actor per la seva interpretació del Capità Miller, encara que no va obtenir l'estatueta. Tal i com apuntàvem fa uns minuts, l'any 2000 seria un any especialment important per l'actor, perquè tornaria a treballar amb Zemeckis a Nàufrag. Hanks donava vida a Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri i queda incomunicat en una illa deshabitada. El projecte exigia una transformació física extraordinària, perdent una quantitat considerable de pes durant la producció per representar el pas dels anys.

La seva interpretació li va proporcionar una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actor. Aquesta va ser la cinquena després de Big, Philadelphia, Forrest Gump i Salvem el soldat Ryan. Durant aquest període, l'actor va continuar alternant cinema comercial i projectes d'autor. La seva activitat com a productor s'anava ampliant i començava a intervenir en produccions televisives de prestigi. Entre aquests projectes destacaria posteriorment Band of Brothers, desenvolupada juntament amb Spielberg a partir del llibre de Stephen E. Ambrose. Però de tot això i molt més haurem de parlar la propera setmana, ja que el temps d'avui no dona per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà està prevista la tercera i última jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya, en què es votaran les propostes dels grups. Entre elles, Junts sotmetrà a votació la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. Esquerra Republicana vol que el Parlament lamenti, diu, la insuficient reacció i la falta de lideratge del govern davant la crisi del darrer any en educació, seguretat i mobilitat. El PSC, el partit de govern, ha registrat propostes de resolució perquè el Parlament es posicioni envers la compra conjunta d'habitatge amb la Generalitat. Ell ha anunciat la intenció de crear 20.000 places residencials per la gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030 aquesta tarda. I, novament, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona s'estendrà a la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Dic que es poden acumular els 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre per la tarda i especialment ja el que seria la matinada de dijous. De divendres. Precisament els veïns del conegut com el carrer del Barranquet, a Santa Bàrbara, no volen tornar a viure un malson, el de les últimes inundacions. Alguns, en veure les previsions a les últimes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. Ho explica una de les veïnes del carrer, Sílvia Calvo. L'escoltem.
2: A mi me va entrar per la porta de l'almacén, me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, mos agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
1: I demà entra en vigor la nova normativa de trànsit que fixa una edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat de 15 anys. Obliga a usar casc de protecció, portar llums encesos sempre i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. També ho garanteix pels ciclistes que hauran de circular preferentment pel centre del carril per millorar la seva seguretat. Un dels canvis destacats de la normativa fa referència als elements de protecció de les motos. Serà obligatori l'ús de guants de protecció per a conductors i passatgers i també portar calçat tancat en aquest tipus de vies. A més, hauran de portar armilla reflectant en cas que hagin de baixar del vehicle. L'incompliment d'aquestes normes serà una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs sí, una setmana més amb vosaltres. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, com sempre fem cada setmana, algunes interessants novetats musicals de la setmana. Per tant, sense més, anem a començar aquest Estrenes d'avui amb el més nou de Marc Andorell. Marc Andorell és un cantautor, cantant i també actor català nascut a Barcelona, però que té una estreta relació amb la població de Riudaura, a la Garrotxa. Ha guanyat en reconeixement en l'escena musical gràcies a llançaments com Un estiu com els d'abans, el seu pas per al concurs OPFest 2025, el qual va guanyar. La seva nova cançó es diu Desorbitant. I gira al voltant de la idea d'alliberar-se, de desconnectar o trobar consol i pau en el fet de sortir de la rutina o de la pressió quotidiana. Aquí tenim, per començar avui aquestes estrenes, el més nou de Marc Andorell, Desorbitant.

Iniciant el nostre camí a través d'aquestes estrenes amb el més nou de Marc Andorell, la seva nova cançó es diu Desorbitant. Seguim endavant en aquests primers minuts del programa i ara mateix anem fins a Anglaterra per escoltar el quintet anglès anomenat Blossoms i amb la seva nova cançó Husbands, el quart avançament del seu sisè àlbum d'estudi titulat de manera molt temàtica Songs from the Wedding Cake. I la cançó aprofundeix en les dinàmiques de parella, el matrimoni, les expectatives de vida adulta i el romanticisme quotidià. Husbands, el més nou de Blossoms.

La banda britànica Blossoms i la seva nova cançó, així d'haver sonat el seu host band, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Aterrem de nou a Catalunya, anem fins a Lleida per escoltar a Xènia Páez, que és una cantant i compositora nascuda a Golmés, un municipi de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. L'artista va començar a compondre amb només 12 anys i va guanyar una gran notorietat popular després de convertir-se en la guanyadora d'una de les edicions del concurs musical de televisió El Piano, emès per La Sexta. Ara ens presenta la seva nova cançó, Dis-me el que sents. És el títol de la cançó principal i del seu primer àlbum d'estudi. I ens parla de la incertesa, de la vulnerabilitat i el vertigen de l'amor.

Des de Lleida, així ens ha acompanyat Xènia Páez. La seva nova cançó es diu Dis-me el que sents, i així l'hem escoltada en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem a fer de nou un viatge cap a Anglaterra amb Freya Sky, que és una cantant, compositora i actriu britànica. Va guanyar reconeixement internacional en representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió Júnior l'any 2022, i ara ens presenta Bad Taste, que ens parla des de la ironia, el sarcasme i l'autoacceptació, el fet de tenir un mal gust crònic per a les relacions amoroses.

Bad Taste, aquesta és la nova cançó de Freya Sky, aquesta cantant i compositora britànica que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Alex Circuns, és una cantant, compositora i productora musical nascuda a Barcelona. És coneguda en l'escena musical emergent catalana pel seu pop electrònic i sensible. Escoltarem la cançó Desembre, que és el títol també del seu segon EP.

I ens parla, fidel al seu estil, un viatge conceptual i emocional pel fred intern, l'ansietat, les pors i el pas del temps a través de les estacions de l'any.

De sempre, aquesta és la cançó més nova d'Àlex Círcuns, aquesta cantant i compositora i productora musical nascuda a Barcelona, una altra de les seves cançons que ens ha acompanyat avui a estrenes. Anem seguint el nostre camí, ara mateix amb Ice Divine, que és una cantant i compositora nord-americana. La seva formació musical va començar a les corals escolars i els himnes de l'Església i posteriorment va polir el seu estil treballant sota la tutela dels productors Stargate. Té un so, com comprovarem, molt potent, que sovint evoca influències clàssiques com les d'Amy Winehouse o Lauryn Hill. La cançó es diu Wonder, que sentint-se amb l'apoderament personal, la identitat i el control de la teva pròpia història. Wonder, amb Ice Divine.

Així d'haver sonat la veu, el so, la música de Ice Divine i aquesta cançó que es diu Wonder, una altra de les novetats de la setmana. Anem amb més històries que ens porten ara mateix fins a Joia, que és un grup de música de Catalunya que es mou entre el so independent, el rock i altres estils musicals. I és un projecte que ara mateix ens porta la cançó Cap vent no ens mou. Tercer avançament del seu esperat primer disc d'estudi, anomenat Les Hores Mortes. I la lletra d'aquesta cançó explora la necessitat profunda de trobar la calma, d'aturar-se o escoltar-se i mantenir-se fidel a un mateix.

El seu nom és Lou Sain, el nom artístic de Lucy Hopkins. És una cantant i compositora britànica que ens porta diferents estils, el soul, el jazz i el pop. L'artista va saltar la fama l'any 2019 quan una de les seves versions musicals va aparèixer en un programa de televisió britànic, convertint-se en la cançó més buscada a Shazam en un sol dia al Regne Unit. Des d'aleshores, bé, ha consolidat una gran carrera amb molts èxits, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Tip Street. Fa referència al carrer, un carrer molt emblemàtic situat al famós districte Northern Quarter de Manchester. Ella explora la nostàlgia, la pertinença i les vivències personals lligades als racons d'aquesta ciutat. És una mena d'homenatge musical als seus propis orígens. Per tant, la veu de Lou Sain, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, amb bona música d'aquí i també de fora de les nostres fronteres. Ara aterrem a Catalunya per escoltar un duet format per en Jordi Ninus. És un cantautor nascut a Barcelona, resident a Cardedeu, i que té una llarga trajectòria a les seves esquenes, musical, evidentment, amb àlbums molt destacants, com Podem tornar a ser ocells i altres. I per l'altra banda tenim a Anna Dibori, nom artístic d'Anna Abad Gils. És una compositora, pianista i cantautora nascuda a Tarragona. El seu nom artístic fa un homenatge a la famosa Nina Dibori romana trobada a la necròpolis de Tarragona. Pel que fa a la cançó que escoltarem, La pau que desprens, és una cançó molt intimista i emotiva que gira entorn a la serenor, el refugi emocional i la calma que ens aporta una persona estimada enmig de la tempesta o el soroll del món exterior.

0: peus trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament.
1: La pau que desprens, aquesta és la unió musical de Jordi Ninus i d'Anna Dibori, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Com també ho fan ara mateix els Midnight Till Morning, és una boy band transpacífica de pop-rock formada per membres dels Estats Units i també d'Austràlia. El grup es va crear l'any 2024 i ens porten una cançó que es diu Anything. És un tema de pop-rock energètic, molta diferència amb el que hem escoltat fins ara, i que aborda la intensitat, el vertigen i el lliurament absolut en una relació romàntica i improvisada de cap de setmana. Per tant, Anything amb els Midnight Till Morning.

Es diuen Midnight Till Morning i aquesta és la seva cançó anomenada Anything, una altra de les novetats de la setmana. Edu Esteve és qui ara mateix fa el seu pas pel nostre camí. És un cantant i compositor català nascut a Badalona i es va donar a conèixer massivament l'any 2022 com a semifinalista de la primera edició del programa de televisió Eufòria de TV3, tot i que ja havia iniciat abans la seva carrera de manera independent. La seva cançó, que escoltarem ara mateix, es diu Torna, una cançó que és una mena d'himne vitalista i optimista que parla de tornar a il·lusionar-se i reil·lusionar-se, de deixar enrere les pors i atrevir-se a sentir de nou.

La cançó es diu Torna, ens la porta Edu Esteve, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una història que, per una banda, hi ha Robbie Williams, el cantant i compositor i productor britànic, excomponent de la formació Take That, i per l'altra hi ha Alessia Arcuixa, més coneguda en el món dels DJs i productors musicals, com a Miss Monic. Ells dos doncs fan una cançó que es diu Beauty in Us, que és un himne house, eufòric, emotiu i optimista, i que ens parla de l'esperança, de la resiliència i del fet de superar les dificultats i mantenir la fe en la humanitat. Aquesta cançó, que es va convertir en un dels fenòmens de l'estiu després que la DJ ucraniana l'estrenés davant de 50.000 persones al Tomorrowland.

És la cançó compartida entre en Robbie Williams, per una banda, i Miss Monique, per l'altra, aquesta que es diu Beauty in Us. Seguim amb més novetats. Es diuen Fades, és un trio musical de pop queer nascut a Mallorca. I la cançó que escoltarem, Jo no vull el teu amor, és un tema de pop electrònic, descarat i empoderat, que funciona com un himne de ruptura definitiva i de superació d'una relació tòxica o del passat.

Es diuen Fades, aquesta és la cançó Jo no vull el teu amor, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba. Arribem ja al capdavall del nostre camí per aquesta setmana i ho farem amb Yas, és el nom artístic de Yasmin Karamanli. És una cantant i compositora de música nascuda a Londres, a Anglaterra. Va debutar l'any 2022, ha acumulat milions de reproduccions en plataformes digitals i, bé, la seva cançó, amb la qual acomiadarem avui aquest estrenes, es diu If We Don't Know Each Other. La cançó parla de la incertesa, la desconnexió i les complexes dinàmiques de les relacions modernes de la vida adulta. Per tant, posem el punt i final a aquest estrenes d'aquesta setmana amb Yas i la cançó If We Don't Know Each Other. I us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Saluts, adeu-siau.

0: Arreglem Premià convida els premianencs descontents a exhibir-ho amb pancartes a les façanes.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció a una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. En un altre ordre de temes, la Fundació El Maresme ha parlat del congrés que se celebra el dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des de la Fundació El Maresme s'aventuren a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria DIA. Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. I no marxem del Tecnocampus perquè el dimarts passat va acollir l'acte de presentació de la nova xarxa estatal de municipis per l'economia social, un nou espai de treball i intercanvi de coneixements i experiències relatives a l'economia social en l'esfera municipal. La creació d'aquesta instància i l'acte de presentació s'emmarcava en el conjunt d'iniciatives que s'han impulsat d'ençà que Mataró va ser nomenada capital espanyola de l'economia social 2026. Segons informa l'Ajuntament, la nova xarxa ja compta amb una trentena de poblacions adherides i està concebuda, com diem, com un espai per facilitar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques. I direm la vista enrere per parlar del temporal del passat dimarts, que a Premià de Mar ha causat incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. També la Televisió de Mataró informa d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer. Els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, els quals no van requerir cap servei urgent. I en cultura, Vilassar de Mar acollirà la 30a edició del Festival de Titelles Firobi del 16 al 18 d'octubre, omplint les places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. En total, seran 12 companyies les que hi participaran. I un apunt d'esports, el primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra el Quart i contra el Lloret. Ara hauran de jugar en el camp del Can Gibert a Girona. El partit serà el dissabte a partir d'un quart de cinc.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
0: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
0: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
5: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es esto?
9: Funky Tracks Radio.
10: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Atención. Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
4: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
5: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Dinus a càrrec, biopsic, estu, lotu, poduteco, gorota, estu, ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

Segueix-nos al 95.2 FM.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta, Premià Mèdia, els vespres de divendres de 8 a 10, als